0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Verjos. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista? ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues i Faïna,

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Per tant, si voleu veure'ns en directe a tot l'equip de La Solució, fem un bolo el dia 21 d'octubre a la una del migdia,
1: sí,
0: com sempre.
1: Sí, a la una.
2: Un horari, si vols anar-hi.
0: Mira, si vols anar-hi, ja. Només dir-vos que tenim només 60 localitats. Sí. Per tant, ara obrim una altra tanda. Sí. Heu de ser ràpids a través del nostre WhatsApp, d'acord? El 677-3877-19. Vull venir al bolo de la UPC. Vull venir al bolo de la UPC. Doncs envieu un WhatsApp. Que el WhatsApp no em va bé, que no sé què. solucio@3cat.cat. El 3 amb números. Guardeu-vos la plaça. Insisteixo, només hi ha 60 places. Els més ràpids que us apunteu cada dia podeu optar a tenir una plaça, evidentment, doble. Vosaltres, més acompanyant. Per tant, si voleu un planasso el dimecres dia 21 d'octubre, ja ho sabeu, escriviu-nos ara mateix al WhatsApp del programa o bé al correu electrònic. Digues,
1: no, que no hi truquin al telèfon.
0: Ah, no truqueu, no truqueu.
1: No, perquè hi ha diversos oients que han trucat i algun que ha fet una videotrucada també.
0: Ah, fantàstic.
1: Mira, haguéssim entrat en directe i haguéssim parlat amb tu. L'Alba, per exemple, mira, en relació a aquest bolo que fem,
0: què diu?
1: Fa servir un refrany a casa seva que va perfecte, que és qui no arrisca, no pisca.
0: Qui no arrisca, no pisca.
3: Sí, s'ha de fer això.
0: Va, posats arriscants, queden 10 minuts i volem fer moltes coses. Tenim temps per parlar de l'expressió anar de bòlit, Marta, anar de bòlit.
3: Sí, primer deixeu-me fer una petita matització, perquè l'expressió s'escriu amb T final, bòlit. I no bòlit amb D. Són dues paraules homòfones, és a dir, que sonen igual, però tenen significats diferents. Un bòlit amb D és un meteor que travessa l'atmosfera i també anomenem així popularment un cotxe que va molt ràpid, com ara un bòlit de Fórmula 1.
0: Però jo pensava que anar de bòlit era amb D i era perquè anava molt ràpid, perquè anaves molt tard.
2: I jo també n'era.
3: Doncs no. Bòlit amb T és un tros de fusta acabat en punta que es fa saltar d'un cop en un joc tradicional.
0: Amiga.
2: Sí, allò de picar.
3: Exacte.
2: Amb una cantonada.
3: Què tenen a veure l'una amb l'altra? Doncs, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, bòlit és una variant de bòlit amb D per comparació amb aquest aerolit, que no se sap on va, aquest meteorit.
0: Ve del mateix lloc, no, diguem?
3: Exacte, l'origen és el mateix, però són dues paraules diferents i l'expressió ha agafat la de bòlit amb T. I la imatge és molt gràfica, Igual que un objecte que surt disparat i acaba caient en un lloc imprevisible, el bòlit també pot sortir volant i anar a parar allà on menys t'ho esperes. Jo crec que aquesta imatge ens ajuda força a entendre l'expressió aquesta d'anar de bòlit, que la fem servir quan anem atrafegats en presses amunt avall sense acabar de saber ben bé on anem o què hem de fer, com aquest joc tradicional del bòlit que surt disparat i no sempre allà on voldríem.
0: Tu havies jugat això, perquè com que tens més anys que anaven a peu...
2: No, i tot era rústic i jugàvem al carrer, llavors clar, amb un tros de pal i un altre més petitet. A més, no me'n recordo que diem una frase, crec, abans de picar. Llavors es picava en un extrem i llavors allò saltava.
0: Amic, doncs espera, preguntem-li a una persona experta. Marta, digues.
3: No, que anava a dir que, a part, que potser hi ha persones que diu bòlit, doncs depèn de la zona, té diferents noms, perquè també se'n diu bèlit, piquipala,
2: piquipala,
3: o piqui,
2: nena.
3: Segons el territori. I també, a més, fa molta gràcia perquè és un joc que és tradicional català, però és que, a més, també es juga fora, i en anglès, per exemple, a Anglaterra es juga el tipcat, o a Itàlia es juga la lippa. I bé, segurament tenen algunes diferències, però més o menys, de fet, es fan campionats d'aquí a Catalunya que van cap a Itàlia a jugar a la lippa.
2: El piquipala jo havia escoltat,
0: campionats,
2: nena.
0: Campionats de lippa, nena, t'hi has d'apuntar. Va, parlem amb un expert en la matèria, l'Àlex Nubials. Molt bon dia, Àlex.
4: Hola, bon dia.
0: L'Àlex Nubials, l'haureu sentit també aquí a La Solució, és director del Petit Sapiens, la revista de Bacus per a joves lectors. Àlex, tu com a expert en joc, la Marta ara ens explicava, ens explicava una mica, ens feia una... allò, ens posicionava al terreny. Però tu què en saps? D'on prové exactament aquest joc? Com s'arrela aquí a Catalunya?
4: Bueno, es veu que aquest joc ja jugaven els antics romans. Sí, que la cosa és antiga, no? És un joc que, a més, com ella deia, es juga a tot el món, a les Filipines i a l'Índia també hi ha variants. Perquè segurament perquè és molt fàcil de posar-s'hi, no? Només necessites un trosset de fusta com un cilindre, no? Més o menys de la mida d'un puny, que li fas punta a les dues bandes i llavors piques amb un altre bastó i el fas saltar en l'aire i llavors el piques per segon cop mentre és a l'aire per enviar-lo el més lluny possible. I hi ha un altre equip que l'ha d'atrapar a l'aire. Si l'atrapen a l'aire, eliminen el picador, diguéssim.
0: No? Però és una mica com el... Anava a dir, sí, és l'inici, béisbol, és l'inici del béisbol, no?
3: De fet, tinc entès, no sé si és així, Àlex, que algunes zones de Catalunya, fins i tot, perquè jugaven molt també les dones, feien servir aquelles pales de netejar la roba, perquè tenien una mica d'amplada, i llavors així els hi podia servir com de pala.
2: Era la d'espolsar els matalassos.
0: Sí. Ah, amiga.
4: Li diuen la cana, li diuen la cana, i és ben bé aquesta forma, i és, s'assembla molt, segurament li robaven a, no sé, o la dona anava a jugar-hi o el nen li robava a la mare, sí. i se n'anava a fer una partida, no? Ja pot ser.
0: I es pintava alguna ratlla a terra o alguna cosa similar per marcar com on havien d'arribar els jugadors de l'altre equip, o era més lliure, no era tan béisbol?
4: No, l'únic que necessites és com una base plana on posar el bòlit, no? Perquè si fos picar a terra igual l'ensorraries, no? Llavors normalment fan servir com una base de fusta rodona també, que és per fer-lo un salt en l'aire, i llavors és tirar-lo el més lluny possible. O sigui que una esplanada ben grossa és el millor que pots fer servir.
0: No sé si hi havia algunes zones a Catalunya on era més popular aquest bòlit.
4: Bueno, ara aquest joc s'estava perdent, i hem de dir que als anys 2000 hi va haver una associació, el 6 de Girona, que el van recuperar i s'hi dediquen força, fins al punt que aquest any han celebrat el 22è campionat del món.
0: Ostres, no repeteix-nos, Àlex.
4: Quants jugadors mundials...
0: Repeteix-nos el nom de l'associació, perquè just s'ha tallat quan ho has dit, ho dic per si hi ha algú interessat a la zona de Girona d'apuntar-se a jugar a bòlit. Com es diu l'associació?
4: L'Associació Cultural del Joc del Bèlit, ells fan servir l'altra manera de dir-ho, del barri de Sant Narcís, a Girona.
0: Bèlit del barri de Sant Narcís. I què necessites per ser un gran jugador de bòlit?
4: Una colla d'amics i un parell de bastons, o sigui,
0: barater.
4: I una mica de, no sé com dir-ho, de
2: destresa.
4: De tenir poca por, perquè ostres, és un joc que segons quan a YouTube n'hi ha alguns vídeos, i clar, quan el llencen en l'aire i li foten la garrotada, pues, així, de fet ara es posen com aquella cosa dels soldadors, no?
0: Clar.
4: A la cara.
3: Ben vist.
4: Els que reben, perquè clar, si et ve a sobre, déu-n'hi-do.
0: Home, nen, és que imagineu-vos com una baldufa de fusta massissa que li carden un xec d'hòsties amb un pal i surt disparat. Home, a veure, no sé jo...
3: Exacte, acabat amb punxa per les dues bandes.
2: Mai ha passat cap desgràcia, nena.
0: Fantàstic, fantàstic. Els catalans fem coses i ens arrisquem també de tant en quant. Déu-n'hi-do, poseu-vos la màscara.
4: Recomanen fer tirada en paràbola una mica, no? No tant d'anar a fer una esmaixada, sinó que vingui de dalt, diguéssim, que així també és més fàcil d'agafar i és més divertit, perquè hi pot haver més...
0: No s'hi vol tocar a matar, allò que diuen,
4: Exacte.
0: Àlex Nubials, escolta'm, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
4: Adéu, gràcies.
0: Ara, adéu, adéu. L'Àlex Nubials, director del Petit Sàpiens, una revista que si teniu criatures, recomanadíssima.
2: Nena, i no només per nens, que mira, jo m'ho llegeixo, t'ho diria.
0: Anava a dir, jo també me'l llegeixo. Me recordo que vam fer un especial Indians, que vaig dir, mira, el vaig començar a llegir i després em van fer l'altre especial a la Sàpiens,
3: per adults. I també vam fer un de Franco, que està Maravella. Molt bé pels nens, ja per començar a aprendre, que no es perdi.
0: Va, ja ho sabeu, el 93207474, us diem que ja no acceptem més trucades perquè anem en punt, que hem de deixar-ho amb l'Òscar Fernández. Al Catalunya Migdia, abans però el 677-38-77-19, Fran.
1: És curiós perquè hi ha molts oients que el Josep Maria, el Joan, la Carme, que repeteixen el mateix refrany als seus domicilis. Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
3: Molta raó.
2: Malo, si ho diuen molt.
1: Sí. La Mercè diu que la dita que fa servir és l'orella és l'embut del cor.
0: L'orella és l'embut del cor.
1: Imagina't. Aquí s'ha de saber de tot. Aquí s'ha de saber paremiologia, biologia...
0: L'orella és l'embut del cor, estic pensant.
2: Recull, perquè,
3: exacte, perquè rep els sentiments, les emocions, tu sents, no? I llavors entra cap a dins.
0: L'orella és l'embut del cor.
3: Al final el que et diuen moltes vegades, no? El que t'entra per l'orella és el que et repercuteix els ànims.
2: Que et remou.
3: El que et poden dir, no? Al final...
0: Podria ser això, Doncs mira, ho investigarem i ho intentarem resoldre el proper dia, que per cert, et poso deures, Marta, estaria bé parlar, és que com que parlàvem amb la fornera,
3: sí.
0: Algun especial de referència que tinguin a veure amb pa?
3: N'hi ha?
0: Milers, no?
3: Moltíssims, però
0: mira,
3: molts.
0: Mira, l'apuntem aquesta.
1: Mira, ara que dius pa, la Cristina, ella fa servir una dita relacionada també amb una menja, que és, amb aquesta persona li falta una patata pel quilo.
2: Una què?
0: Una patata pel quilo.
1: Una patata pel quilo.
2: I ara, mira, un bull sí que l'havia escoltat.
1: Falten 5 minuts.
0: Jo tinc una amiga que diu, no és la patata més cruixent de la bossa.
3: Oh! i relacionat amb la patata també, hi ha qui diu que és més curt que una escala de collir patates.
2: Oi, oi,
0: perquè no necessites escala.
3: Perquè no necessites escala.
2: Escafar el forn és per acabar el programa, nena.
1: No, mira, una d'alegria.
0: Com acabem?
1: Una d'alegria, la Mila, que va servir l'expressió irse de picos pardos.
0: Com ho diríem en català, irse de picos pardos?
1: Anar de festa, no?
0: Marxar de festa, no? Per cert, que el Nil m'apunta, diu, en conjunt, no és la patata més cruixent de la bossa, diu, no és la cervesa més freda de la nevera.
1: Exacte.
0: No és el llapis amb més punta de tot l'estoig.
3: En fi,
0: hauríem de fer un especial dites, refranys i expressions populars faltones. Va, Marta, que justament l'Optimot recull que la versió d'anar de picos pardos podríem dir anar o fer burina o anar de marxa.
2: Anar de marxa,
0: un clàssic. Ara. Avui aquest especial, refranys, dites populars i expressions populars, com sempre, amb la refranyera de confiança, la col·laboradora de la solució, Marta Pérez Verge, gràcies, estimada.
3: A vosaltres, com sempre.
0: Ai, senyora Brigitte Lamour, ens sentim la setmana que ve, no l'altra. Una abraçada, bonica.
2: Amb 121 anys, ja, nena.
0: Felicitats. I tornem demà amb la Pont Nou, amb Malcom Otero i amb la Clara Massons, parlant d'ordre.

0: De dilluns a divendres, som els primers a dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, matiners.
4: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
5: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
4: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
5: Mira, esmorzant una mica.
4: Bé, aquí a la porta de la feina.
6: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
7: He trobat molt a faltar l'estiu,
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa. Les incidències es mantenen fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km per hora i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar fins i tot dies. Les operadores Idio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens respectivament en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels convois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
2: Darrerament que agafo el tren vingo bé amb el de Rodalies o amb l'AVE i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
3: Ha sido media hora la diferència i no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
4: 45 minutos, como siempre, que cogemos el AVE últimamente.
1: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora. Passem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: Gabriel Rufián i Ada Colau fan pinça perquè Esquerra arribi a un acord amb els comuns de cara a les eleccions del 29N. Ara mateix tots dos són rivals perquè Colau encapçalarà la llista del Front Ampli per Barcelona i en serà la candidata a la presidència. Igual que Podem, la direcció dels republicans rebutja integrar-se a la confluència.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el 24 d'octubre. Després de 9 anys d'exili, creuarà a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord, acompanyat del seu entorn. El Tribunal Suprem té previst aplicar-li l'amnistia la setmana que ve, igual que Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig. L'advocat de l'expresident insisteix que Puigdemont no tornarà, però, fins després de les eleccions espanyoles.
5: Els serveis secrets britànics situen Rússia i l'Iran com les màximes amenaces externes per al Regne Unit i alerten dels riscos del mal ús de la intel·ligència artificial i del creixement del terrorisme d'extrema dreta. El cap de l'MI5 diu que destinen ara més recursos per garantir la seguretat que durant la Guerra Freda.
1: Operat amb èxit d'un càncer de pulmó, el Papa Lleó 14, el Vaticà confirma que el nòdul detectat en les proves rutinàries era maligne i que els metges han hagut d'extirpar-li el lòbul inferior del pulmó dret. El Papa continuarà ingressat a l'Hospital Generali de Roma i ha cancel·lat la seva agenda per la setmana que ve. Els metges, però, no han aclarit encara si hi haurà de fer tractament. Estopa publicarà un nou disc titulat La Maqueta.
6: No me obligues a pintar cielos azules en día de invierno.
5: Un àlbum que sortirà dimarts vinent, 20 de novembre. David i José Muñoz hi recuperen cançons inèdites que van gravar en els seus inicis com aquest Bicho Raro. La gira del nou treball arrencarà el 12 de juny de l'any que ve a València, el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona i després també farà parada a Madrid i a Sevilla. Les entrades per als concerts de la gira es posen a la venda el 17 de novembre.
1: Esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça, 90-87, gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv. També a l'Eurolliga, el líder, el Panathinaikos, ha guanyat a la pista del Partizan per 55-72 i la resta de resultats de la jornada són aquests: Baskonia 79, Dubai 93, Milà 89, Real Madrid 98 i València 97, Olympiacos 102.
0: Fins aquí les notícies.

0: motivat molt aquest dia extra festiu. Arribem amb una energia...
1: Pues escolta, no serà tampoc el que s'ha descansat.
0: Carai.
2: És que la van tenir a París, aquesta noia.
1: Plena jornada laboral. Estic explotada pel senyor Trescà.
0: Em va fer patir la Marina.
1: No, Marina Porres va passar molt i molt de fred aquest cap de setmana a París.
0: Vaig veure els stories i em va fer patir.
1: Es va patir de valent, però va valdre la pena.
0: I et vas trobar Ferran Torres aquesta vegada, sí?
1: No em vaig trobar Ferran Torres i el més important, no el vaig buscar.
0: Ah,
1: t'has curat. Sí, que en una etapa diferent, Marta.
0: Perdona, això és molt important, eh?
1: És vital.
0: Jo fins que no vaig venir a Barcelona i vaig tornar a Washington i vaig pensar, ai, no he pensat en aquella persona. No estava curat.
3: Totalment. A mi sempre m'han dit que trigues en curar-te la meitat del temps que has estat amb aquella persona.
1: Això depèn. Hi hagi alguna setmana en temps.
0: Mare de Déu, quina fórmula més falsa.
3: A mi se m'ha complert.
0: La meitat o el doble, has dit?
3: La meitat.
0: Si vols...
1: Aquesta mena de regles absurdes fent veure que tothom té les mateixes relacions i que cada relació és igual.
0: Vaig estar el triple gairebé.
1: Inclús dins de la pròpia persona. O sigui, és molt diferent el primer nòvio que el segon nòvio, que el nòvio que et deixa, un nòvio que no et deixa, un nòvio que et posa les banyes. Depèn de tantes coses.
2: Una relació d'aquestes intermitents que fan molt més mal de vegades que una relació de 15 anys.
0: I la gent que han estat 20 anys, què? 10 anys morts, pobres.
2: L'endemà ja estan bé molts.
1: Literalment.
0: Com més temps, més
3: abans i tot.
2: Sí, ja estaven bé abans de deixar-ho.
0: Bé, així que ha anat bé, eh?
1: Tu què has fet, nen?
0: Ah, no, jo vaig anar a Palma.
2: Ah, això m'han dit.
0: Vaig anar a Palma. Sí, sí.
3: Hi havia?
0: Doncs hi havia una festa d'aniversari d'un ex meu.
2: Tu vius al 2350, sí.
1: Tu com els Javis.
3: Ja ens passaràs els apunts, perquè...
0: No,
2: tu sempre quedes amb ex i tant i tant amics.
0: No, sempre no. Era el mateix que vaig quedar l'altra setmana, que va ser a Barcelona, i després ara era a Palma.
1: Ah. A mi que quedar amb un exnòvio així, a fer un cafè, posar-se al dia amb la cordialitat...
3: Això t'ho compro,
1: també, de dir, ens hem estimat, i aquella relació tan especial com d'un afecte, que és com de la família, però no, és una cosa que només passa amb els exnòvios i és molt maco, i evidentment s'ha acabat bé mantenir el contacte, pot ser molt bonic. Ara anar a la festa d'aniversari em sembla extrem. Mm-hmm. Tot això jo convidant el meu ex a la meva festa d'aniversari.
0: Palma, que si avió...
3: Casa rural... Avió i casa rural ja se sap.
1: Clar, si no ho explico.
2: A ell o algú altre?
0: Tampoc. Hem fet cap de setmana
3: dels diners.
0: No, sí, m'han fet una mica d'allò i ha anat molt bé.
2: Ah, mira.
0: He retrobat amics seus que feia 10 anys que no ens vèiem i ha estat com, ai, mira el Pablo.
3: Però què hauria passat si en aquesta festa t'hagués agradat algú, per exemple?
0: Bona pregunta.
2: Podria haver estat conflictiu, no?
1: Ell està solter.
0: Sí.
1: Això és vital.
0: Sí.
1: Estareu, tornareu.
0: No, ja t'ho dic jo que no.
2: No, perquè queden i moltes vegades no passa res, no? Perdó.
3: Uau.
1: Moltes vegades no passa res, vol dir que algunes sí que passen.
0: No, potser no. Fa molts anys que no passa. Mira. Podem deixar.
2: Vale, és difícil, això, eh?
0: No.
3: Sou amics.
2: Sou, clar.
0: Però més, és que és diferent. Jo amb els meus amics...
1: I amb qui vas dormir, Francesc?
0: Amb ell.
2: I no va passar res, eh?
0: No.
1: És pitjor això, que follar.
2: La cullereta, per això, no?
1: Una mica de carícies, un t'estimo a l'orella, t'estimo nino i a dormir.
3: La cullereta de l'amistat.
1: Quina cullereta de l'amistat?
3: Jo
1: he fet mai la cullereta.
3: Jo la reivindico.
1: Sí, digue'm una vegada que tu i jo haguem fotut la cullereta.
2: És que t'està dient que tampoc són amics, que és una relació especial en si mateixa.
3: Que no hi ha nom de tan poc que passa.
1: Una relació que si hi hagués una parella per part d'ell o per part teva, senzillament moriria.
0: No, clar, no podria passar això, clar.
2: Clar.
3: Sí.
1: És veritat.
3: Sí.
2: En un món ideal, tant de bo sí, però probablement a la vida real això seria impossible d'aplicar.
1: Tant de bo sí, quan penses des de l'egoisme en tu poder fer la cullereta amb el teu ex, quan jo penso a un nòvio meu fer la cullereta amb la seva ex, dic, mira, jo sóc molt modern.
0: No és per mi, això.
1: Però I draw the line.
2: Aquí em desapareix la cremallera i tornen els botons d'amish.
1: Botons i línia fins als turmells, ja t'ho dic ara.
0: Ai, Déu meu, no sé per què us he explicat tantes coses.
2: No ho sé.
1: T'obres de més.
0: Perquè us trobava a faltar. Home,
2: nosaltres a tu també, eh?
0: Bon sencer, sense veure'ls.
3: Està bé, perquè l'oient també ara pensa en les culleretes de l'amistat que ha fet al llarg de la sèrie.
0: M'agrada molt.
1: Les culleretes de l'amistat?
3: Que tu i jo no siguem capaços de fer culleretes de l'amistat.
1: Tu no ets capaç de fer culleretes de l'amistat.
3: Tu tampoc.
1: Jo et demanés de fer una cullereta de l'amistat, Marta, sisplau.
2: Sí que podria, la Juliana.
1: Vale. I en canvi en Roger seria qui em diria Juli.
2: És que ni amb l'Ernest Codina podries fer-la.
1: Home, amb l'Ernest Codina el que menys, clar. És que qui fa una cullereta en general amb l'Ernest?
3: Ell és capaç de fer una cullereta.
0: Home, a veure, no parlem de l'Ernest, que no hi és aquí per defensar-se.
1: Però l'Ernest ja ho sap, ell i tothom ho sap.
3: Ell,
1: com
3: si
1: és
3: fa una cullereta,
1: és la gràcia d'ell.
3: És perquè hi ha postres.
1: Clar, si no, no s'hi posa.
0: Ai, Déu meu. Doncs així, amb aquesta energia, arriba el que n'ha sortit d'aquí. Una pausa i ens hi posem.
4: A Catalunya Ràdio, comença... comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu...

0: de 7. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Muntaré, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Comencem tard, però suposo que és perquè hem interrogat en Garriga sobre el tema del seu ex, i com ser amic dels ex.
1: Home, és que és un tema que si ens hi posem no passa res.
0: No, no, no.
1: I avui anem...
0: Avui. No, anem molt patats.
2: Anem tan patats.
0: Anem molt patats.
1: Doncs va.
0: A més a més hem
1: tingut... Barbetxes, un clerc ja... Bé, en fi.
0: No, tenim un aniversari important que...
1: Carles.
0: Que no ens pot passar de llarg.
1: Avançoem les meves classes de piano, per cert, que veig si és un tema que us interessa zero, perquè no pregunteu, però vaig avançant.
2: Has de tenir un bon professor.
1: Això és vital. Però ja saps que vaig canviant, depèn de la zona on em trobi.
0: Doncs, escolta'm, no és gens recomanable anar canviant de...
1: No, perquè...
0: De tutor i tal.
2: Jo penso que està bé tenir-ne un de referència.
1: Ho intento, però clar, depèn també. Ja dius que va millor
2: quina és la teva cançó estrella, ara?
1: No, no, tinc una només.
0: Ets capaç de treure.
1: Estic intentant començar a aprendre a tocar amb el Somewhere Over the Rainbow.
2: Molt bé, que maca.
1: Sí.
0: Avui perquè no hi ha temps, però demà...
1: No.
0: Obrirem el programa
1: amb
0: un piano.
2: Te'n recordes del dia del piano, el dia de no?
1: Sí, em fa pànic. Va.
0: És molt poc agraït el piano quan comences.
1: No, i és molt
2: pitjor. Molt pitjor el violí o la trompeta, eh?
1: Sí,
2: el piano,
1: en general, tocar un instrument, jo crec, quan ets gran, genera molta frustració, perquè al final tots ens habituem, és que aquesta expressió fa fàstic, però en la nostra zona de confort, que hi ha pocs conflictes, pocs obstacles, no sé com dir-te, saps? Jo no estic tota l'estona intentant superar-me a mi mateixa, i en canvi ara aprendre un instrument se'm fa feixuc.
2: Mira,
1: aquesta és la que estic aprenent a tocar.
2: Però aquí de moment no hi ha piano, eh?
1: Bueno, però també es pot tocar un piano, Marta.
0: A mi no, a mi no me la toquis i la cantis alhora, eh?
1: Clar, et pots emocionar, et pots trencar.
0: Puc trencar, perquè fa temps que busquem la trencadeta i no la
2: trobem. Ah, Ocas, no et vas trencar?
0: No. No em vaig trencar.
2: Després en parlem.
0: Ho vaig passar més bé que no pas emocionar-me.
1: Pensa que també tenia l'Ernest Codina borratxo com una cuba menjant-li orella, eh?
0: Bé,
1: no plora ningú amb aquestes circumstàncies.
0: De seguida tots els detalls, però abans volíem felicitar la Judit Mascó, que n'ha fet 57, i com cada any ha compartit una foto al seu Instagram bufant les espelmes amb la seva mare, que es diu Glòria, i que n'ha fet 82, i que ahir ho comentàvem, que estan radiants i fantàstiques totes dues.
2: Quines fotos, tu.
0: I...
1: Fan molta il·lusió, perquè radien salut, felicitats, se les veu contentes de poder celebrar un altre en juny. Són gaudidores per mi.
0: I la Judit diu, fer anys i celebrar la vida com un regal. Mama Glòria i Judit. I un gràcies gegant.
2: Bé, i doncs, m'encanta que ella es menciona a ella mateixa a la publicació i també fa un hashtag Judit Mascó.
1: Bueno, és que si tu fossis la Judit Mascó no ho faries?
2: Jo em tindria el nom registrat.
1: Oi?
2: Si arribo a ser ella.
1: Jo faria com la Pilarín Vallès, que pots anar a casa seva buscant casa Pilarín Vallès en el Google Maps. Sí, doncs jo faria això també, és que ets una institució, clar que sí.
2: Jo les adoro.
0: Bé, a tot això avui ens hem despertat, i la Marta ens ho pot confirmar, amb un WhatsApp rebentat de missatges.
2: Increïble.
0: Absolutament rebentat d'oients.
2: Et diré que més que en tot l'estiu.
0: Doncs segurament.
2: T'ho prometo.
0: Doncs segurament, sí. De molts oients que van ser el concert d'Oques Grasses, i de seguida repassarem totes les cares conegudes que hi havia, perquè n'hi havia moltíssimes. Però abans... Ens han escrit unes oients de Ceba, a Osona.
1: Capital del món! Ceba i Osona, la panxa de Catalunya.
2: Mira.
0: On diumenge, ja us aviso, no es va produir una situació de tensió, de miracle.
2: Per què?
0: Ens diuen. Bon dia, perfectes. Aitana, bon matí, passejant per Ceba, el nou poble d'en Roger. Tenen raó, estan ben informades.
1: Això estàs llançant una petita exclusiva.
2: Sí, perquè fins ara no havies confessat que t'has traslladat.
0: He canviat segur per Ceba. Des de fa poquet.
1: Com portes? T'estàs integrant? Coneixes ja la gent?
0: M'han vingut a saludar la veïna del davant. Em va donar el seu WhatsApp.
2: Que bé, vital.
0: Per si algun dia jo veia alguna cosa o ella veia alguna cosa. I ja està. Vull dir que...
1: Però això és una cosa que a Barcelona també s'hauria de fer si tens la sort de no viure davant de... d'un turista, diguéssim.
2: Un pis turístic, sí.
1: Però passa molt poc, saps? Vull dir que és una cosa que als pobles es dona molt per suposada i es fa sempre, saps?
0: I que et dona una seguretat, tu també com a veí.
1: Totalment.
0: Un paquet que a vegades te'l recull al de davant, si et passa alguna cosa, si et falta alguna cosa. Bé, en tot cas, ens diuen, això vam veure l'Aitana bon matí passejant per Ceba, que era la fira del bolet, i anava amb un noi que potser és el seu nòvio, pregunten. I s'ha tirat una foto amb els gegants del poble i tot. Per tant, Aitana, bon matí, il·lusionada a la festa del bolet de Ceba.
1: Tu no hi vas anar a la festa del bolet de Ceba?
0: Sí, clar, per això et dic que no es va produir un moment de tensió.
1: Amb qui vas anar tu a la Ceba a la festa del bolet de Ceba?
0: Bueno, jo vaig passar per
1: allà
0: amb el cotxe, perquè volia anar a comprar un pollastre a l'ast. i la paradeta estava tancada perquè era la festa del bolet.
1: Estàs també descobrint al final les festivitats, sí, del teu nou poble.
0: I l'Aitana estava voltant per allà, acompanyada d'aquest noi que diuen. El que passa sempre que em trobo l'Aitana, que ens veiem, però com que estem, ella està enfadada amb mi, no ens saludem.
1: Us gireu la cara.
0: Sí.
1: Poder tu hauries de...
0: Jo hauria, sí,
1: d'omplir-te de valor i dir-li Aitana, i mirar-la als ulls.
2: Convida molt més a fer això, un acte tipus festival de música o un gran concert, sí.
1: Que a la festa del bolet?
2: A la festa del bolet?
1: Et trobes pel carrer, és com un context zero de... Tu no pots reconciliar-te amb l'Aitana Bonmatí, entenem-nos, si hi ha tots els influencers de Catalunya, si hi ha l'Alberto Gadel fent TikToks al costat.
2: Oi, tant que sí. I molt millor que hi hagi tant input i tant estímul extern que no pas que tu siguis el centre de la interacció. Molt millor que hi hagi una cançó de fons i tot queda una mica més... no sé, descafeïnat o fins i tot... No sé, és que no ho veig gens clar, la Fira del Bolet.
1: Jo la Fira del Bolet penso...
0: Bueno, i ella amb la bosseta plena de bolets...
1: Quins bolets t'has pillat? Sí. Perquè entenc que vas a comprar-te bolets.
0: Sí, clar, hi ha premis i tot. Hi havia els
1: ha de
0: regans,
1: ser una festassa. A mi m'està fent un fomo.
2: A mi m'interessa de veritat i no sé si és un any especialment bo pels bolets. Jo havia llegit al Segre que no gaire...
1: I a més ara,
2: per la calor i tot,
0: t'ho
2: prometo. Sí, no, i per les pluges hi ha alguns bolets que sí que remuntaran, però depèn del fred que faci. Jo estic molt al dia d'aquest tema.
1: És que el tema dels bolets és
2: apassionant.
0: No riguis,
2: eh?
1: Jo durant una època vaig intentar convertir-me en experta i no és gens fàcil, perquè a més és un món molt tancat.
0: O hi entres de petit o no hi entris.
1: No et volen... O sigui, o tens un pare, això és Sareta, o tens un pare que ja coneix els llocs, i el meu pare sempre ho ha intentat, sempre s'ha levantat del món dels bolets i mai sabem quins són els bons llocs, on trobar-ne.
0: No, llavors la gent
1: amb uns cistells carregats de bolets.
0: La gent s'intoxica.
1: I jo que si trobo un xampinyó, un rovelló, ja faig festes, saps?
0: Home, tu ho diràs. Bé, ara sí, anem fins a l'Estadi Olímpic. Així va sonar l'última cançó de l'últim concert d'Oques Grasses, un moment molt emotiu que el grup ha compartit sense el seu Instagram, amb un text de comiat que diu: no sabem com es donen les gràcies per una cosa tan gran, ni com es diu adéu a una part tan important de les nostres vides, però sabem que no hauríem pogut tenir un final millor. Les cançons es queden i tot el que hem viscut amb vosaltres també. Quina sort haver coincidit en aquesta vida, eternament agraïts, us estimem. Sé que no ho he fet bé, que tot no cap, que t'hem estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors i avui que repescansi. En Montero també ha compartit un petit text al seu Instagram amb aquesta cançó de fons, Corre pels camps, que és la cançó que obria el concert, almenys el dissabte. I
2: sí, era
0: els concerts.
2: El mateix.
0: Diu: per amor va començar i per amor s'acaba.
1: Que bonic.
2: Sí.
0: Això crec que també ho va
2: dir... Com ho repetireu a l'últim programa del que no surti d'aquí, això?
1: No, perquè em faria molta vergonya, Liana, que la meva referència fos Josep Montero. No per res. No per res, sinó perquè és que ja ho hem dit ara. Passessin 10 anys i encara la gent no se n'en recordaria, però...
0: Per amor va començar i per amor s'acaba.
1: És que és literal.
0: Oques Grasses ha ocupat els últims 14 anys de la meva vida i no ho canviaria per res del món. Gràcies de tot cor a totes les persones que n'heu format part. Us estimo. En total han estat 4 concerts amb una xifra de públic històrica, més de 200.000 persones.
1: Quina passada, eh? No, increïble.
0: No, és bestial. És a dir, a mi en algun moment m'emocionava més estar compartint allò amb 50.000 persones en aquell recinte que no pas l'adeu del grup, com aquell qui diu.
2: I no veu notar una mica d'esperança en el que pot venir en el futur? En general, pel clima que s'hi respirava i tot.
0: D'un retrobament.
1: D'un retrobament d'Oques Grasses.
2: No té res a veure amb la música. No sé.
0: Amb el país.
2: País, sí.
0: Sí.
1: Bueno, sempre que et trobes amb gent amb qui comparteixes un imaginari com aquest, te'n recordes que no estàs sol, perquè el problema de ser català és que sents una profunda soledat constant.
2: Absoluta, sí.
1: Perquè veus el món i dius, però... Saps?
2: Sí.
1: Està envoltat de 50.000 persones.
0: Sí, estic d'acord, que respirava com un ambient així de germanor i de cert optimisme, tot i la tristesa de molta gent.
1: Respirava esplai.
0: Segurament. 200.000 persones i força famosos. El de divendres jo diria que va ser el concert que va reunir més cares conegudes, i com ja vam avançar aquí el programa, entre elles Marta Montaner, era una de les cares que ho vam dir, comentar. I sense anar més lluny, ens hi van coincidir les dues Aitanes, l'Aitana Ocaña i l'Aitana Bonmatí.
1: Ja està bé, perquè divendres vam comentar que teníem una mica de confusió, perquè el WhatsApp que nosaltres havíem rebut dient que l'Aitana hi anava, eren un context de noms de futbolistes.
0: Exacte.
1: I deien, l'Aitana també hi anirà, i nosaltres vam comprar Aitana Ocaña de primeres, i el dia que tu ja no vas venir divendres vam pensar, i si era Aitana Bonmatí?
0: I teníem el
2: dubte. Quadraven, que se quadraven
0: totes les dues. Quadraven totes dues.
1: Però és veritat que fans. En un WhatsApp on esmentava Piqué, Cobercí, de sobte vam pensar, merda, poder era Bonmatí. Però no, eren les dues.
2: Jo sabia que l'Aitana hi aniria.
1: Tu ho vas dir, sí.
0: I van veure les dues Aitanes i molts oients també les van veure i sobretot ens han comentat el moment en què es troben a la llotja de l'estadi i se saluden, que això va ser just abans de començar el concert. I ens deien, Aitana Ocaña, acompanyada de la seva mare i amigues, i ha saludat a l'Aitana Bonmatí, lluint un outfit digne d'un viatge al Cercle Polar.
2: Molt abrigada ens anava l'Aitana Ocaña.
1: Sí, una jaqueta preciosa, he de dir.
0: Diu, ha estat asseguda la major part del concert i ha marxat després de La gent que estimo, que ha estat l'única cançó que hem vist cantar i que, si mal no recordo, devia ser la penúltima, no? La gent que estimo.
2: Sí, i també hem rebut whatsapps dient que va marxar a mitja cançó de La gent que estimo, cosa que em sembla un crim absolut perquè és l'última vegada que veuràs aquesta cançó en directe.
1: La primera.
2: També per un tema de seguretat, imagino, i de ella, exacte, no trobar-se tota la marabunta de gent que li demanarà fotos segur.
0: Una Aitana Ocaña que, almenys pels instastories, s'ho va passar molt bé, perquè va penjar uns quants vídeos d'ella cantant i saltant amb les seves amigues. I per la seva banda, l'Aitana Bonmatí, jo crec que ens ha fet pràcticament de corresponsal a la zona VIP del concert.
1: És que
0: no,
1: ella li encanta Instagram, L'Aitana Bonmatí tira...
0: El treballa molt.
1: Sí, sí.
0: Ella. Vull dir, la Fira del Bolet, el concert, vull dir que sabem tot el seu cap de setmana. Ella ha compartit un post d'Instagram amb unes quantes fotos on se la veu a l'interior de la llotja, que és aquella zona del catering, i se la veu parlant amb en Josep Montero i també amb en Gerard Piqué.
1: En Josep devia tenir unes ganes de plegar, d'agafar cotxe, C-17 i cap a casa. O sigui, devia estar...
2: El pots entendre, no?
1: Absolutament.
0: O sigui, no perquè, clar, però... Creus que els atenia una mica per compromís?
1: No, crec que li feia molta il·lusió, però crec que a la vida moltes vegades les coses no són incompatibles. I jo crec que per molta il·lusió que li fes en Josep aquests concerts, que segur que li feien moltíssima, perquè ha estat l'etapa més important de la seva vida per força o que es gràcies, i evidentment ha de fer una il·lusió tremenda que gent tan famosa i tan coneguda i tan important pel país vingui a saludar-te. Clar que estava content i joiós. Ara, al mateix temps, estava comptant els minuts per estar a casa seva.
0: I que ja es coneixien amb en Piqué, perquè en el seu moment en Piqué i la Clara Chia van entrar als camerinos d'Oques a no sé quina festa de la Mercè de, jo crec, de fa un parell d'anys.
2: En Piqué va fer un tuit, el veu veure? Mm.
0: Què deia en Piqué?
2: Fes-me tocar el sol fins que em cremi.
0: Que aquí la fan és segurament la Clara Chia, i en Piqué és allò que et fas fan perquè a la teva nòvia li agrada tant
2: algú. I l'heu posat al cotxe algun cop, i clar, que sort de tu, és preciosa.
0: També ens han explicat que en Piqué va intentar passar...
1: Mira, es parla poc, també, d'aquesta... O sigui, clar, si sort de tu ja l'has dedicat a un nòvio, què?
0: No, ja està.
1: Sí, home.
0: No pots dedicar la mateixa cançó a dos nòvios?
1: Home, no. Dedicar, en plan, em recorda tant i tant a tu, t'estimo
0: tant i tant. Aquí sempre hem dit que una cançó no pot canviar de propietari.
1: Home, em sembla molt exagerat.
2: Per vosaltres no, per vosaltres les cançons d'Oques no fan referència a moments que després poden anar canviant, perquè en el fons parlen més de vosaltres, de com us sentiu.
1: Sí, depèn de quina cançó, sí. Però si jo, sort de tu, li vaig dir al meu exnòvio, Gordi, te la dedico.
0: O és la nostra cançó.
2: Clar, ho veu dir així. No ho sé, podríem parlar-ho amb la gent, perquè jo crec que aquí hi hauria opinions per tots els gustos,
1: A mi m'ofendria molt que un nòvio meu em dediqués una cançó que ja li va dedicar una ex.
0: I que normalment, bueno, almenys parlo per
1: dedicar.
0: Mi, tens la, només
1: la
0: una cançó.
1: M'agrada molt, te l'ensenyo.
0: Teniu una cançó amb la teva parella. No és que en tingueu moltes.
1: O més d'una. Jo he trobat a tenir-ne tres.
0: Bueno, sí.
1: I ara estan blindades. Ara ja no puc sentir Bailar Pegados es Bailar, de Sergio Dalma. Gràcies a Déu, també, perquè, clar...
2: Un altre tema és la de tota la d'exparelles que han quedat després de comprar les entrades fa un any d'Oques Gràcies, és a dir, com s'ho van repartir per poder anar a un d'aquests quatre últims concerts del grup.
0: La custòdia
2: d'anar al concert i després amb qui balles les cançons un cop ja ho has deixat.
1: Home, és que hi ha gent que podria anar amb una nova parella, inclús vull dir-te, la Cèlia Espanya compartia, vaig comprar les entrades sense saber amb qui aniria i he anat amb un nòvio. Ah, és que això és la vida, també.
2: Doncs sí.
1: Passa tant de temps.
0: Cares conegudes que van anar a Oques Gràcies. Pep Guardiola, no sé si us l'esperàveu, però a casa no. va fer com il·lusió, a mi em va sorprendre.
2: Sí.
0: Que hi ha més. Un cop més, l'encarregada de documentar la seva presència ha estat l'Aitana Bonmatí, que va publicar una foto amb en Pep, i també l'Helena Fort, que és la vicepresidenta del Barça, tots tres a la llotja de l'Estadi Olímpic. El dijous ja ho vam explicar, que hi havia anat Pau Cobercí amb els seus amics, que se l'havia vist cantant totes les cançons. també va entrar a saludar amb en Montero a la llotja, i aquests dies s'ha estat comentant molt que Pau Cubarsí hauria anat al concert d'Oques Grasses en condició de solter.
2: Javi Hoyos no està penjant res al respecte, eh?
0: Hi ha un TikTok que ha estat molt, molt, molt, molt, molt viral. És veritat que en Cubarsí i la seva ex s'han deixat de seguir a Instagram, i això vol dir coses.
1: La seva ex vols dir la seva presumpta ex?
0: Bueno, jo estic parlant...
2: No, per què? Sí. Què vols dir?
1: Home, vols dir, s'ha deixat de seguir amb la que era la seva parella fins ara?
2: Sí.
1: Doncs, que en principi no ho han confirmat ells, no? Entenc que
0: no, ells no ho han confirmat.

0: setembre?
1: De setembre.
0: Ostres, just després sí que ens arriba tard, doncs.
1: I ens arribaria tard si fos així.
0: Però ruptura en bons termes? O van acabar fatal, com el Rosari de l'Aurora?
2: Jo entenc que si s'han esperat a deixar-se de seguir és que almenys hi havia la conciliació de dir, esperem, perquè sabem que quan fem aquest gest hi haurà una mica de rebombori a xarxes, i això només es fa també si estàs en un context d'entesa.
0: Ui, però estàs parlant un idioma que no sé si altra gent el domina, sobretot en el món del futbol.
1: Clar, de la maduresa.
0: Sí, des d'una maduresa i responsabilitat emocional que no sé si tanta gent gasta.
2: Però perquè penso, si ho han deixat fa tant de temps i segueixen ara, o sigui, et recordo que la Goico i el Manu sabíem si ho havien deixat o havien tornat, perquè
1: real,
2: la mateixa tarda
1: real
2: et deixaven de seguir. Jo penso que si trigues tant és perquè ho has parlat.
1: Bé, això és tot el que sabem. Veurem si tenim més informació en els propers dies, si la font segueix brollant. Altres famosos que van anar al concert d'Oques i que coneixem molt bé, en Jair i la Neus eren el dissabte. Un oient ens ha dit que els va veure radiants i molt agafats entrant a l'estadi. També va anar a la Melero amb la seva filla el mateix dissabte. Un oient ens explicava que la Melero al final del concert va quedar-se dreta i aplaudint i que la seva filla l'anava estirant perquè volia marxar, i la Melero va dir, ens quedem aquí a aplaudir aquesta gent fins al final. I també ens confirmen, no sé si era un pàlpit teu, Julián, o no, que Biel Juste finalment divendres hi va anar.
2: Era impossible que no hi anés.
1: Us escric per confirmar el dubte de la Juliana en l'episodi d'ahir de si aniria en Biel. Envia el Juste, diu, ahir vaig anar al concert i de camí a l'entrada de Front Stage, a la pista A, vam veure en Biel acompanyat d'una dona, suposem que era la seva mare.
2: És bastant probable,
1: perquè
2: un planàs,
1: doncs.
2: És que ells fan moltíssims plans amb els pares, vull dir, tant la Júlia com en Biel constantment estan fent plans amb els pares. Això és preciós, si hi penses.
1: I també ens van avisar en el seu moment que la Julieta se l'havia vista a la pista seguint el concert, i que en el moment que les Oques van cantar Com el dia i la nit, que és la cançó que ella va cantar amb ells, es va fer com un cercle al seu voltant i estava allà ballant també la cançó. I fins aquí els famosos. També aquí van Santi Balmes, he vist que també hi va anar, i suposo
0: i el dissabte
1: que
0: moltes autoritats.
1: Sí, va anar
0: el president
1: Salvador
0: de la Generalitat,
1: Illa,
0: també, sí. No són
1: de Parlament. Bé, fins aquí els famosos del concert de comiat d'Oques.
0: Us ho vau passar bé, tu, Roger, t'ho vas passar bé?
1: Jo m'ho vaig passar molt més bé del que em pensava, sí. I vaig anar amb en Marc Andreu, que se'ns va trencar
0: d'una
1: manera...
0: A la gent que estimo, molt. O a la fans. Què dius?
1: A la gent que
0: a la
1: estimo...
0: Gent que estimo. Jo també, eh?
1: Va trencar fort.
0: Jo també em vaig trencar.
1: Va trencar motor. I jo el vaig abraçar.
0: Què dius?
1: Sí,
0: molt bé,
1: sí,
0: carinyo.
1: Sí.
0: Clar que sí.
2: Estàs en un moment...
1: No, el vaig veure tan vulnerable, hi havia tanta gent, que li vaig dir, Tito...
0: Toca.
1: Vine,
2: i l'Agnès Codina el que més matina, com el vas veure?
1: Estava anant a buscar cervesa, jo crec que es va perdre tot. Fem una pausa i anem cap a Can Vilatovella.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Dos quarts i mig de set, parlem de la Rosalia, que acaba de publicar una cançó amb Fontanys DC, la banda irlandesa.

0: primer cop que la sento en directe.
1: Jo també.
2: Què en penseu?
1: Em recorda a Crepúsculo. No sé.
0: Té un aire així.
1: Té un aire així com, sí, sí. Saps, com de tardor. Sí, és molt tardorenca, realment. És una col·laboració de la qual estàvem molt pendents, perquè en realitat, a més, a ella li dona prestigi, perquè ara mateix Fontaines D.C. són un dels grups indies més situats del panorama internacional i de fet són caps de cartell d'aquest any que ve el Primavera Sound a Barcelona i per tant és un moviment que encaixa molt amb els últims anys de carrera de la cantant catalana perquè va en la mateixa línia que col·laborar amb un Ralphie Xu, amb una Bjork o amb Carolina Durante. Ella té ganes de posicionar-se en realitat com a It Girl i sobretot es vol desmarcar, jo crec, del món del reggaeton. No, perquè ja no tenim col·laboracions amb Ozuna, Jay...

0: el Vinto Quixa. No. Ella vol jugar al joc del nínxol perquè sap que l'indie és el nou mainstream. Però combinant-ho amb altres coses, perquè a tot això dissabte la Rosalía va cantar el Saturday Night Live marcant ja finalment l'etapa de Lux, cantant per una banda Magnolias.
1: Dicen que sí, quieres pasar a tu lado la muerte, la merced.
0: I per altra banda també va cantar Reliquia. Que han estat molt celebrades i que la posicionen com a possible guanyadora dels Grammy, dels quals està nominada a 6 premis, us ho recordo perquè déu-n'hi-do, i que se celebraran el 12 de novembre a Las Vegas. I mentrestant, ella està aprofitant per passar uns dies a Catalunya. Perquè amb tot això, entremig del Saturday Live Night...
2: Que està gravadíssim per la gent que...
0: Gravadíssim.
2: Que es pensi que és directe.
0: No, gravadíssim.
2: Amb això de les puntes, que molta gent ho comenta, tants minuts aguantant... fent aquest pas tan típic de ballarina d'aguantar-te amb les puntetes dels dits.
3: Entenc que és superdifícil, per com ho ha vengut també la Pili, que diu que està com superorgullosa.
2: Tan orgullosa,
3: no?
2: Però després jo llegia articles del periòdico que deia «Los expertos ven tongo», com dient que potser hi havia algun truc perquè pogués aguantar així tanta estona, no ho sé.
0: Hi ha hagut molt de debat constant amb el tema de la Rosalía com a ballarina de ballet clàssic en aquesta nova etapa de Lux, que moltes diuen que tenia tan bé, en canvi hi ha moltes ballarines que diuen que ho fa tan i tan malament...
2: Físicament ha de ser molt difícil aguantar de puntetes tanta estona.
0: I està clar que han sigut dues actuacions amb les quals vol remarcar moltíssim l'estètica i tot l'imaginari per al qual ha apostat a Lux, i per això va amb tutu, fa tot això de les puntes, etc. El cas és que ella, mentre s'estava emetent aquestes actuacions, estava passant uns dies segurament a Sant Esteve de Ses Rovires, perquè va ser vista ahir mateix a una pastisseria de Martorell, a 10 minuts en cotxe del que és el seu poble natal. El testimoni protegit que ens explica aquesta història diu que la va veure comprant dolços a una pastisseria marroquina que es diu Hamdouni. És un local amb un 3,8 al Google Maps, és un forn de pa, però també venen dolços típics del Marroc, entre d'altres. També venen de sobte un croissant, o sigui, és com que toquen els dos mons. Al principi, explica el nostre investigador, no la va reconèixer, només va pensar com s'assembla aquesta noia a la Rosalía. I després s'hi va fixar bé i va veure un cotxe tintat amb un senyor corpulent en fila de ser guarda de seguretat, guardaespatlles directament.
3: Amb el que juga a amagar-se, no?
0: Exacte, en Víctor es diu. Després es va fixar una mica més en la noia i va veure que duia l'aro de colorat als cabells que la Rosalía ens ha dut aquesta era de luxe.
2: Encara el porta. Se'l va posant i traient, eh?
0: Sí, tot i que sobretot crec que és a dir, que se'l va traient, o sigui, com que l'ha mantingut bastant. Saps? En realitat se l'ha tret en algun punt.
2: Jo penso que ja el deixa estar, però de cop i volta torna a portar-lo.
0: Perquè al final jo crec que quan fa coses com molt de luxe, que representen molt l'aire de luxe, se'l
3: torna a fer, no?
0: Com per exemple en aquestes actuacions.
2: Ja, però ja les havia fet.
0: Ja, però poder fa una setmana.
2: Ja.
0: No? I no es va voler tenir... L'altra és aquesta. Fa molt malbé el cabell, això.
2: Sí.
0: No pots estar-te constantment traient i de... O sigui, decolorant.
3: I no pot ser pintat.
2: Clar, podria ser un spray. No sé.
0: Ella, quan va ensenyar que li feien en aquell directe, quan va començar l'era de luxe,
3: era tint, no?
0: Era tint de veritat, però clar, vés a saber, vés a saber ara. Res, jo he intentat investigar, he trucat a la pastisseria, no m'han volgut donar informació, m'han fet un embolic de caldeu, perquè primer m'han dit que la Rosalía havia anat cada dia de la setmana, després he vist que no m'estaven entenent i no hi havia anat, ja s'ha generat moltíssima confusió.
3: Hi ha hagut un problema que tu pensaves que havia comprat gairebé pràcticament el negoci.
0: Sí, i només m'estaven recitant la carta que tenien, que és interessantíssima, i val molt la pena segur visitar aquest local de Martorell. El cas és que sí que he pogut confirmar que ella almenys ja anava sola a la pastisseria.
2: No hi havia la Loli, eh?
0: No hi havia la Loli, no hi havia la Pili, no hi havia en Diego, no hi havia l'Albert, no hi havia la gent que normalment corre pel seu voltant. Altra cosa és que fossin al cotxe, que també és una opció.
2: La Pili sí que corre per Barcelona, almenys per les publicacions que ha penjat a les últimes hores al seu Instagram, que veiem el Tibidabo i el paisatge de la capital.
3: Està fent fotos, eh?
2: Sí.
0: Ella sempre...
2: Però unes fotos? A banda d'aquestes molt apaisades, com retallades, que et queden com si fos una panoràmica, tan borroses. Jo no entenc res.
3: Deu ser una càmera...
2: Per què és tan moderna? Que... És que t'ho juro, jo no entenc per què la penja.
0: De vegades, si no s'entén res, és
2: que no vol dir. O sigui, el mòbil està brutíssim.
3: Vas molt avançat. Jaume Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Que somrius i t'estàs fent a sobre el comentari de...
4: No, no anava a dir res. Me fa molta gràcia aquest concepte d'anar Marta angoixada perquè està borrós.
2: És que no entenc res, eh?
4: Sí que hi ha una moda moderna de fer les fotos com borroses que pareixin super instantànies i improvisades.
2: Mira, el Tibidabo.
4: I és un poc excessiu,
2: no? A part que és com amb un zoom i veus un fanal...
3: Sí, bueno, no, jo tampoc l'he entès.
4: Sí, però... com de càmera bruta, el sí, que dius, sí. Que ses llums t'entren com si hi hagués suor impregnada a sa càmera, no?
2: Sí.
4: Bé.
3: A tu et funciona, però, aquest tipus de...
4: A mi sa càmera m'agrada tenir-la nata. No sé. Però bé, escolta, sóc demòcrata, saps?
3: Mm. Què, com ha anat, això?
4: Com ha anat setmana? Que...
3: Bueno, per no entrar ja directe com...
4: Ah, molt bé, he anat al Festival de Sitges.
3: Això sí que vas aconseguir entrada per veure un director molt famós.
4: En Peter Jackson, director d'entre d'altres la trilogia del Senyor de los Anillos o del Hobbit, efectivament. Jo és que sóc molt fan de la seva versió de King Kong, una obsessió personal que tinc.
0: Ets tan cinèfil, Jaume, me n'oblido que has estudiat a l'ESCAC.
4: Sí, és que... sí, no s'entén perquè després m'agraden unes coses que ningú... O sigui, duc un tatuatge que posa Paris Hilton, m'entens?
0: Bueno, jo al revés, això tot. Em quadra tot quan sí? me'n recordo d'aquest cinèfil.
4: Ai, moltes gràcies.
3: Va ser agradable aquest senyor amb el públic. I
4: molt agradable, va fer un discurs molt interessant perquè ell va estrenar una pel·lícula fa com 31 anys en el Festival de Sitges, Brain Dead, i la van tornar a reposar i jo no l'havia vist mai i m'agrada molt, una pel·li de culte de com de zombis i sang i gore i fetge, que a mi això també me funciona bastant, t'he de dir.
0: Quin cap de setmana, tots hem tingut caps de setmana ben diferents,
2: sí, sí, plens sí, de contrastos.
3: Va, anem cap a Madrid.
5: ¿Cómo se llama?
6: Sí.
3: Jaume, ahir a la nit la Shakira finalitzava aquesta residència de 13 concerts a Madrid i ho feia rodejada de molts convidats i VIPs.
4: Sí, ahir la Shakira feia el seu darrer show a Madrid, una data extra que s'afegia darrer moment com a comiat d'aquest Macondo Park. Segons el comunicat oficial, vos he de recordar que aquest darrer espectacle seria un homenatge a en Lorca i en el seu llegat i atenció, la Shakira va decidir celebrar l'obra d'en Lorca cantant Te dejo Madrid amb en Dani Martín o enganxant pelvis contra pelvis amb en Maluma cantant Agua.
2: La gent no se la sap potser encara, no?
3: No,
2: aquesta?
3: Encara no.
4: És que aquesta va cançó està flopejant bastant, eh?
2: Sí, aquí...
3: Sí.
4: A mi m'agrada molt.
2: Vam apostar molt línia. Per ella.
0: Sí, però quants cops us l'heu tornat a posar?
2: Ah, no, jo ni una.
0: Com amb el disc de les mujeres ja no lloren, que hi havia punteria, cohete, i jo totes són boníssimes, me les posaré sense... I no me les he tornat a escoltar.
2: Però mira el Dai, quin petardasso que ha estat al final.
0: Ah, sí. Però el Dai també amb tot el pretext del Mundial.
3: Una mica dopada, no? Ah, ja. Anava dopada. Ah, vas veure química, tu, en aquesta actuació?
4: Jo la vaig veure tan improvisada que és una cançó que requereix ball i clarament no estan coordinats. Llavors és com que per
0: estan
4: moltes ganes...
0: Estan exigint en Jaume amb el món divas.
4: No, perquè els abus que intenten ballar merengue i no se troben, o sigui, se mig trepitgen, no? I en tot cas, tornant a lo que deia abans, l'Orquià...
0: Quan va dir
4: no
0: que volia
4: sé.
0: Que estiguis dedicat a l'Orca aquest? També és que es vol apuntar tots els carros.
4: Quan
0: ja
4: van anunciar...
0: Va fer Macondo Park amb el Gabriel Mercat i a Marguer.
2: No hi cap no tothom.
0: Així, no, ja que convidi Club Tandem i si vols li fotem un,
3: no
0: un programa de literatura, però és que clar, el Macondo més genial no hi cap.
4: És que si no record malament, dia, o sigui, ahir se complien 90 anys de sa mort, de s'assassinat, d'esfusilament d'en Lorca, i ell ho va voler unir tot, però no sé jo si, bé, no sé què trobau. Tot està funcionant, Agua per en Lorca?
3: No he acabat de veure l'enllaç.
4: Bé, potser en Lorca era fan d'esmerengue i aquí ho desconeixem. Potser som unes ignorants. Bé, vos he dit que aquests no són els units famosos que varen poder veure en escena. Com hem vist aquestes setmanes, na Shakira fa una caminata inicial per arribar a l'escenari i ho fa sempre acompanyada de famosos per generar una mica de conversa, no? Una mica com lo del confessionari de na Rosalia o que la casseta,
2: la
4: no?
2: La casseta de Bad Bunny.
4: Sí. A excepció de na Penélope Cruz, que ja ha participat, solen ser famosos molt poc aspiracionals, ja vos ho dic, perquè hi ha gent com en Chuso Jones o na Vicky Martín Berrocal.
3: No, escolta'm.
4: Sí, però gent que tu saps que la truques i sempre hi serà.
0: Home, lo i és per anar a que... un concert de la Shakira, és que vindrien aquí al programa.
4: És que jo crec que lo xulo, que de fet en Bad Bunny en aquest sentit sí que ho va fer, és que duguis a gent tan famosa, però que tu ets alhora tan famós que has aconseguit convocar, no? M'estic explicant?
3: Sí, sí, Néstor Espósito sí,
4: no surt tant de casa. No, és més
2: ni Úrsula Corberó.
0: No, exacte. Més que res que també tot desprèn, és que a mi em sap greu, perquè certa a mi la Shakira m'encanta, no? I m'encanta tot el seu univers, però és hortera.
2: Dirà, xarca, lo de la bassa, no?
0: És que tampoc sé molt bé el que és, o sigui, saps? No sé molt bé el que significa, però a mi em sembla hortera. Si hortera vol dir xarca, sí.
4: Sí, que cutreja, no?
0: Sí, a mi m'ho sembla, o sigui, els modelets que porten, les ulleres. I en canvi, jo crec que per portar, doncs no passa res, doncs en Xuxo Jones potser farà més impressió, i de fet crec que així va ser quan va dur, per exemple, els sanitaris que havien estat cuidant el seu pare.
2: Ah, això va ser molt mono.
0: Vital, saps?
2: Quan hi ha una història al final, no?
0: Clar. O són fans de veritat, o crec que té més poder.
4: Sí, sí, estic totalment d'acord. De fet, m'hagués agradat molt que hagués duit a ses mamaratgis, que van ser ses descobridores de Snow i Dilly amb Anna Clara Chià per part d'en Piqué.
0: Això hagués sigut puntit, perquè hagués sigut a més en riure-se'n d'ella mateixa.
4: Exacte. Bé, vos he dit que aquest dilluns, ahir, hi ha participat la nostra estimada Laura Escanes. A mi aquesta participació sí que m'agrada. Evidentment va fer sa caminata vestida d'entrepà amb paper de plata o de patata al forn, ja no sé molt bé, com ja és habitual. I una vegada va fer sa caminata, va gaudir del concert, cantant tan fort que només se sent en Laura en els vídeos, com ja és habitual també. Estoy a tus pies, contigo, mi vida, quiero
0: vivir la vida, lo que me queda de vida. També la Shakira, aquesta rima, contigo mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida.
4: Està molt bé. De lo malament que està, home, està molt bé.
2: I fixa't en el que ens vol dir l'autora.
0: No, si és bonic.
2: És bé, és una cosa...
4: No, però és que quan les rimes són tan ridícules, per mi ja arriben a un punt de meravella excel·lent. Per exemple, Ana Karol G té una rima que és comentari fora de lugari. Ella ha readaptat les paraules per tal de que encaixin dins la seva cançó i m'agrada.
3: Són la llengua fins trencar-la.
2: Que la Laura Escanes, que veiem el vídeo d'aquest Stories, és d'aquelles que en comptes de gravar l'artista com cantes, grava ella.
0: Sí.
2: Vull dir, no només que se la sent, sinó que també se la veu.
4: A la càmera selfie.
2: Exacte, selfie d'ella cantant el concert de l'artista.
0: Sí, sí. Jo l'adoro i agraeixo en realitat aquest gest, perquè després de 11 concerts de la Shakira, que ja he vist 15 milions d'Stories d'ella, sí, vull veure també la persona que està gaudint del concert.
2: Sí,
0: Laura,
2: com...
0: altres coses no. Gaudir del concert ho està fent molt.
4: Ella és una gran gaudidora.
2: Va dir que estava contenta de no haver anat a Oques Grasses, eh? Perquè els comiats no els porta bé.
3: Fatal, oi?
2: Sí, sí, que no sentia fomo.
4: Però entenc que és molt fan, llavors, igualment, a pesar del comentari, no?
2: Sí, fan d'Oques, sí, sí.
4: Clar. Bé, més personatges d'interès en aquest Les Mujeres Ja No Lloran Tour, perquè algú se'n recorda del nom Núria Andreu.
0: Com oblidar-ho? Encara té un missatge meu de LinkedIn per respondre.
2: Igual te'l respondria ara.
0: Poder sí.
4: Bé, anem a posar context. La Núria Andreu era la mànager de Naitana durant el 2024 amb àmplia experiència internacional, perquè ja abans havia fet feina amb la Rosalia també. I la Núria també era una de les grans protagonistes del documental de Naitana de Netflix, se deia Metamorfosis, crec.
2: Sí.
4: Que se va estrenar en febrer del 2025. I d'haver 4 dies abans de l'estrena d'aquest docu, la Núria va ser acomiadada per Naitana de forma imprevisible i fulminant.
2: Uf, com ho van viure des d'aquí, a quina nostàlgia.
4: Bé, és que a més ella va enviar un comunicat com plorant, no sé si era Oc Diario...
2: Sí, algo així hi havia.
4: Va ser molt fort, sí, sí. Des de llavors li havien perdut sa pista, però gràcies a les micros de Televisió Espanyola ahir vàrem descobrir que ha exercit de directora d'estadi des Macondo Park.
6: Macondo Park ha sido un viaje increíble, ha sido un proyecto tan bonito y tan valiente porque no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, ¿no? Ha sido un trabajo de muchos equipos, de mucha gente, que bueno, que a la gente le está encantando, que es que era un experimento porque no sabíamos qué iba a pasar.
4: Bé, ara sabem que no està contestant a LinkedIn a Juliana perquè té feina.
3: Home, ha de muntar tot això i ara desmuntar-ho. I ara desmuntar-ho.
4: Bé, més noms sorprenents en aquesta residència madrilenya. Durant el concert, na Shakira va agrair a diverses persones l'èxit d'aquest Macondo Park, entre d'elles un nom inesperat, Antonio de la Rúa.
2: Uf.
4: Que aquest és el gran exnòvio de na Shakira durant 10 anys, va estar del 2000 en el 2010, més o menys, i no varen acabar massa bé degut a el solapament amb en Piqué i, de fet, també diversos problemes judicials en aquell moment. I, de bé, ara pareix que se duen genial i ha estat una part indispensable d'aquesta gira.
7: Y claro, las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira, me ha ayudado muchísimo durante toda la gira, y que ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park. Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este, que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma. Antonio de la Rúa. Antonio, gracias.
2: La de voltes que dona la vida, eh?
4: Sí,
0: eh? Perquè és més còmode enganyar-se, o sigui,
2: uau.
0: Què he de dir? Jo només diria aquestes paraules
2: si estiguessis segrestada
0: o si m'estigués tirant el meu ex.
8: Ostres,
2: jo crec que no.
3: És de veritat,
2: que...
3: ho sent així, ho comparteix.
2: Clar, jo crec que de vegades també...
0: Han passat molts anys, també.
2: I com que el seu últim ex s'ha convertit en un enemic, saps allò de l'enemic del teu enemic és el meu amic? És...
4: Mm. Ah, que ja sigui una mica també venjatiu, no? Com aquesta retelefonada en el seu
2: no
4: ex.
2: No ho sé, però que potser amb en Piqué... En Piqué ha fet bo Antonio de la Rúa i ella ha volgut reconciliar-se. No ho sé, eh?
0: No, i que és veritat que han passat tants anys i és que ho van deixar, que jo entenc que...
3: Que us podeu tornar a retrobar amb una relació consensual diferent.
4: Fàcil,
2: sí,
4: de fet,
2: sí, però
4: ella...
2: que no ho van deixar de bones maneres. No, és que sembla mentida. Anys. Ja, però igualment.
3: A part que ho van deixar professionalment, també diria, no?
4: És que, de fet, vos he dit que en Antonio de la Rúa, a pesar, o sigui, més enllà de sa parella, també era com conseller i o mànager de l'artista. No se sap ben bé, depèn des mitjà que llegigueu, dirà una cosa o una altra.
0: Conseller, com si fos la reina de la zona, la Shakira.
4: Sí, com un Jafar d'Aladí.
0: Sí,
4: no? I de fet, això, quan varen trencar, varen també separar els seus camins professionals i ell va posar-li una demanda milionària a ella per estafar-li diners, bàsicament. O sigui que la cosa va anar bastant gran, però passats els anys ja vos dic, però és que han recuperat l'amistat i n'Antonio torna a tenir un paper important com a assessor d'en Shakira. Per lo vist, ara mateix torna a ser assessor, ja fa mesos que està implicat en aquesta gira. Vos he de dir que no ets l'únic treballador d'aquest tour que mos interessa. En aquesta residència madrilenya, na Shakira ha tornat a comptar amb un nom familiar. Ella és na Natàlia Palomares, ballarina valenciana i que aquí la coneixem molt, a Catalunya, perquè és ex-coach d'Eufòria.
0: És el millor que ha fet Trescat en els últims anys.
2: De coreografia, de danses.
4: Pensava que anaves a dir que és el millor que ha fet ella. Jo vull respectar Eufòria des d'aquí, però no és
0: el millor. No, la Natàlia els hi va fer un favor.
4: Vale.
3: Estava molt per
2: sí,
3: sobre del...
2: Sí, que sempre la venien des del mateix format dient, no?, que ha creat coreografies per grans famoses, per cantants
3: era
2: internacionals.
3: Era un dels grans reclams.
2: Sí, sí.
4: Efectivament, na Natàlia ha ballat amb multitud d'estrelles, com na Karol G o na Rosalía, i des de fa temps és ballarina de confiança de na Shakira. I així ho ha explicat en el podcast Señor Wolf.
9: Pues aquí para mí es una amiga, ya es una amiga, son muchos años, y sobre todo también es una persona a la que admiro muchísimo, porque... tanto como persona como profesional, porque tiene varias cualidades que yo admiro mucho, lo genuina que es como artista.
10: ¿Es Shakira tan perfeccionista como dicen?
9: Sí, como dicen y más, la verdad.
4: M'agradaria arribar en aquest punt de sa vida que dius Shaki és mi amiga. M'hauré de conformar en dir Marta Montaner és mi amiga, però ja està prou bé.
0: Bueno, ja li agradaria a la Shaki de ser la meitat de genial que la Marta.
4: Això
0: jo prefereixo mil vegades
4: i
0: dir
4: bona
0: Marta
4: amiga.
0: Montaner és la meva amiga que no Shaki.
2: A mi si m'aturessis el mango ens quedaríem juntes.
0: Home, sí.
4: No hi hauria
0: la
4: Marta
0: estaria que vingués la teva germana Júlia dient, perdona,
2: Marta està
0: Marta
2: de shopping.
0: Està de shopping. Espera-la quan salga per la puerta. I que la Marta mentre se'n vagi per la porta al darrere i jo a la porta del mango dient, no, és que hi ha la Marta Montaner.
2: Ara vindrà.
0: Que ara bé surt de fer-se
2: fotos. Ara es farà
3: fotos. Com va funcionar Instagram, aquesta anècdota, eh?
2: Va funcionar
3: bé. Molt.
2: La gent es pensava que era d'ara. I clar, no, això va passar el 2011 o 2012.
4: Sí, les bones històries no envelleixen, eh?
2: Ai, sí, jo tinc dos clàssics, aquesta i la trobada amb Pep Guardiola, que ben bé va ser la mateixa època. Ja explicarem un altre dia la de Pep Guardiola.
4: Aquesta no la conec.
0: Dolça, dolça, eh?
2: Dolça, dolça. Sí, sí.
4: Quins bons temps, sí. M'agrada. Bé, tornant-te a Natàlia...
2: Era molt bonic trobar-te aquesta gent per passeig de Gràcia.
4: Això, ara ja no pot
2: era una altra versió... Ah, de fet, ara tots dos ens els podríem trobar també, perquè la Shakira, entre que té aquestes coses judicials, que hauria de sortir la sentència d'aquí no res...
3: És veritat, van dir les mamarazzis que en sortia ja...
2: I en Pep Guardiola, que de tant en tant també volta per aquí, que va anar a Oques...
0: Això sí que em fa fom, ho veus? Perquè jo em vaig perdre aquella etapa perquè com a noia que vivia a comarques em pensava que Barcelona era el CaixaForum.
3: Saludaríeu en Pep Guardiola pel carrer?
0: Jo no, em faria vergonya, giraria la cara.
2: Jo et recordo que va passar per aquí en Flick i li vaig dir Happy Birthday perquè sí, era el seu aniversari sí, i em va dir moltes gràcies.
4: Però quantes anècdotes tens?
0: En famosos totes.
2: És que potser faré un llibre.
0: D'anècdotes en famosos. Quan acabi que no surti, ara, Marta, pots tirar encara com d'aquest lore, saps?
2: Ah, mira.
3: Que en Flick llavors va dir la premsa que li agradava de Barcelona que pel seu aniversari la gent pel carrer el felicitava.
2: Sí, sí,
3: que això l'emocionava.
4: Sí, te va mig esmentar?
0: No, va dir que estava enamorat d'ella, va ser bèstia.
3: Absolutament penjat.
2: Ai, prou ja, que jo el que sento per ell és admiració. I aquesta nit estaré contenta de retrobar-me amb ell a través de la ràdio i la tele.
0: És que estem parlant del que sent ell per tu. Perquè mai és direccional, a més, en el teu cas. Tots els tios que s'enamoren de tu que venen aquí al programa, com l'Àlex Ubago, l'Adrià Sala...
2: Prou ja,
4: prou
0: ja.
2: Set anys de tot això.
0: L'Àlex Ubago de tot és el que més es va enamorar de la Marta.
3: L'Àlex Ubago, la Marta, la Riba Mirà. una dècima de segon més i ell cancela el vol hotel Botigas i se'n va a viure amb la Marta.
4: I li compon una cançó amb
2: no
4: la Maya Montero.
2: No hi vam anar, eh? No hi vam anar, home, i va ser molt lleig.
0: Home, clar que no hi vam anar a un concert d'Àlex Ubago, Marta.
3: Nois,
0: i sobretot perquè no t'agradava, si no hagués sonat.
3: Demà hi tornem a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen a Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: I també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres, 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Bon dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat. Maiol.
2: No m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tirolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de presidència Albert Dalmau i als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Gènesi. De fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: Heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és el, o la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: Pff, a vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això doncs... faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix?
2: Sí.
0: És possible, més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè
0: a veure.
2: Aquesta matinada hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà, allà tirat, allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí. D'aquestes que si et pica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tir dinosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira, estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fòssil del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Molts dels oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Bruno Mars aquí?
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades a Spotify.
0: Ah, molt aquí bé, Marta, molt bé.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats.
0: Veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador. Fora. Tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ah, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí.
0: No,
4: dic, sona iPhone, això. Sona iPhone. Qualsevol cas, recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur. Spotify Cafe. Tot això es fa en voluntat d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs, siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé.
4: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria bé una torradora. Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
5: No és tan senzill.
0: Clar, que tant que no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
6: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
7: Todo de saber cuándo.
6: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
0: per anar a la Molina,
4: especial. No, exacte. La feina consisteix que després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
4: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
8: Ahir comentàvem.
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
4: 5 mesos allà.
8: 5 mesos.
0: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
4: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up Little Susie, dels germans Donny i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens donem a passar bé o què, penya? Ens donem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oques Grasses, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Sí, això és un tema per donar a menjar per massa aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de Tres Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall. Des de l'està passant, vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola, amiga, amics, estàs veient això? Vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mames. O papas i papas. Per què no? Mames i mames també. Si aquest missatge et ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és una altra per donar-li a menjar part pel que amb les coses
2: fort,
1: que fan la tia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com per exemple el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard!
7: Hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: Qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renolles el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Casum de nap!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí.
2: Tinc un problema.
1: M'ho dius de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
2: Tinc un problema. Sí, sí, sí. L'algoritme trencat.
1: Jo, bueno, el meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen les coses...
2: Us apareixen aquestes coses. Les novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com
2: no sé,
1: un minut.
2: No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho
2: no
1: sé.
2: Sé no
1: home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè a part són capítols allà tirats que no entenc res.
2: I quan duren?
1: 8 minutets.
2: Ah, una cosa ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats, eh?
2: Sí, eh?
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: l'enganxa. Guapíssims, tots
2: enganxa.
1: Guapíssims. Sí, o sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigues i Conocides de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues salgo con el lazo, si no, no salgo. Con el director del programa.
1: Sí.
8: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo, yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
9: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, soy actriz, ¿eh?
1: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olesa, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies també de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juan Lu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
9: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia, es un vestido de cóctel de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda al final es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido. Yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llarg que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
2: I segur que va guapíssima ella, eh?
1: Seguríssim.
2: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta, i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casarà la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
1: Sí, exacte,
2: al final.
1: És que, clar, no t'hauria de dir, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que amb només 7 minuts arribem a 6:15 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
11: Havíem de sortir a les 8 i 10 de Totxa i arribar aquí a les 11 i mitja d'ahir, i acabem d'arribar, que són les 6 i mitja del matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9 i mitja treballat, com a mestre en escola amb gat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
12: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, i he tinc que treballar. I aleshores realment, doncs, ho he dit. Doncs m'han dit, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te el parquet de tarda. Aleshores vaig a casa, teletreballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
10: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
13: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
10: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
14: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall alegre.
10: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
15: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir... Ha llegit moltíssim, s'ha la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i per tant que han complert 18 anys amb el David. I el David ha anat a les seves festes d'aniversari. Hi ha un nivell de proximitat.
10: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos. Avui, amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
16: Vamos a ver. A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea... Hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase en la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
1: Mare meva, com està Los Santos Pati. Aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Ens esperem de saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari, una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners,

0: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Judit Nederman, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
1: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
2: Els més matiners.
3: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one

0: like you.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
2: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
3: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que recordem col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
4: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
3: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
2: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
3: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Ràdio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
5: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
3: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
2: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
3: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
2: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
3: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular

0: circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
0: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
0: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
2: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
0: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
0: Recull els 400 millors discos catalans de pop rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Lux de Triquell del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
0: Som-hi.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
1: 6:45, 5 minuts, moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia, avui amb la visita dels Reis a Ceuta.
3: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o en declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
4: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que afegeix del nostre país. Diu la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el país destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
3: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
4: Visita a Ceuta banda. Hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
3: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
4: Altres titulars que ens han cridat l'atenció: El Periódico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
3: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada i del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
4: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
3: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
4: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
3: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
4: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'Esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
3: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
4: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
3: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
4: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
3: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repàs també la premsa digital. Aquí no deixen tranquil.
3: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
3: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Esclar que sí.
3: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
3: Sí, la presidenta peruana Keiko Fujimori diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més que és adequada per ella.
1: Però adequada suposo que, vist el context de la notícia,
3: sí,
1: entenc que per sobre dels genolls, no?
3: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull el País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
3: Reobre el Carme.
1: Ah, no sé si mira, que gaire. Bé!
3: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer. Per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
3: Encara que no t'he posat l'amiga. La,
1: ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
3: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el Torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, Torró de Sant Esteve?
1: Sí.
3: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé...
3: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró de Nocilla. Llegim el Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
3: Ara.
1: Puja, puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
3: Maria Curta.
1: Vinga. Que jo aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
5: Si és que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu?
5: Ens encanta el Nadal.
1: No és ganes de que passi, no ha ni començat, però per sort sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
5: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Alec Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies tampoc deixem de parlar. Vinga. De teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Iago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig.
1: Quina bona notícia que hem tingut.
3: Sí.
1: Que de fet la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
5: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: no el supero.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
2: Sí.
1: A veure, 3 minuts. Ah, mira, l'Ara ja ha arribat. Hola, carinyo.
3: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
0: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
0: bon
1: xorra
0: dia
1: i tranquil·litat del món. Ai, el Cordomí també el dec tenir per aquí despert.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Aquí a punt.
0: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
4: Home, sí. Jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
4: Home, per favor. No en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
4: enganxat amb la Dada Maria. A part de la meva intervenció.
1: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
4: La Dada Maria. La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar el temps.
1: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
4: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
4: Tinc molt curiositat per saber quina.
0: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
5: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
0: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
0: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets a mia. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
4: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
0: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
0: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
0: Exacte, jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
2: Mira, no, he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3.
2: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
4: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
4: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Home, escolta'm, però coneixent Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim, hi ha un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
2: No té cap sentit,
1: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
0: Eloi Cordomí!
1: A veure.
0: Són dos, però vam quedar que guanyaves que s'aproximava més per sota si hi havia empat, eh? Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
0: a l'any. Qui pot crear 100 llibres a l'any?
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
4: Què et sembla? Aquí anem apuntant maneres ja, eh?
1: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria, m'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
2: No, home, no.
1: És que no em foto ni una lloc, de veritat.
0: L'Eloi em porta 2, tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte,
0: mira,
1: eh?
0: Mira, Lara, 8. Marta, 7.
2: Ui!
0: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2.
1: Bueno.
0: I després els artistes convidats que he tingut.
1: Ens enllacen últimament.
0: No sé què
1: li deu estar passant. Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
0: Fins ara.
1: Fins ara. a 6:15 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas, saludar-nos. 93207474. Maiel Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiel Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 6:13. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, tele i sèries. I atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, algunes jerarquies al món animal hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim, no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha al món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar ya más, ¿por qué me llamo usted a mí?
1: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si son muy simpáticos, no sé.
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
12: It's the moment to believe in the project.
11: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
12: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns núvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir. En general, les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones temperatures, perquè com ens acabes de dir, el cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà, adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Marc? Molt bé, i tu?
3: Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: De Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: És tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
3: Doncs porteu una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
3: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja buscar els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalà. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja, adéu.
1: Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé. Ja acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Sí, aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu.
1: Adéu, bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, als propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: Un mai sol al ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urbús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, i ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número, doncs mira, el Marc de Tiana se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller de Presidència, l'Albert Dalmau, també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I per... la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara, encara amb els trens, i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència de quilòmetres, eh?
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si
1: doncs
3: no,
1: bé.
3: Si no, no estaríem aguantant. Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: Però de Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura.
1: Això sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens fantàstic. Agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: que
3: ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, i tornem demà, com sempre, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dimecres. Adéu, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és dimecres 14 d'octubre del 2026. Seguim amb temps estable i núvols i boira també en punts de l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, tenim tres dies així a la vista, avui, demà i divendres, avui amb aquests núvols baixos, boira, fins i tot a la Catalunya central i alguns núvolets també al prelitoral. En poden aparèixer alguns al litoral i prelitoral durant el dia, poc importants, amb capes de núvols prims, moltes estones de sol i temperatures que seran semblants a les d'ahir. Poden arribar, al millor dels casos, fins als 28 graus, 29, 30, en alguns llocs de les comarques de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I llavors, de cara a divendres encara puja més la temperatura i a partir del cap de setmana sembla que es va confirmant un canvi que ens podria dur pluges amb un front que arriba, després podria convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, i veurem doncs on s'acaben ubicant les precipitacions més abundants entre les illes, País Valencià i Catalunya.
0: És un dia que es preveu complicat per la mobilitat. De fet, els problemes de... amb l'AVE, que arrossegarem també retards encara durant dies, pel tren que es va incendiar diumenge a Saragossa, i que encara, per cert, no està retirat. Doncs avui tenim nova protesta de pagesos. I això vol dir que hi ha diverses columnes de tractors que sortiran des de primera hora de diferents punts del país, des de Lleida, des d'Osona, des de l'Ebre, des de l'Empordà, des de l'Alt Urgell o el Bages, tots en direcció a Barcelona, on volen protestar davant de la delegació del govern espanyol, el Departament d'Agricultura i la plaça Sant Jaume.
2: Fa unes setmanes, el govern de la Generalitat va llançar una campanya. El futur és aquí. Nosaltres volem llançar un missatge molt clar i per això sortirem al carrer el dia 14. Sense pagesia, el futur no és aquí.
0: La marxa convocada per Unió de Pagesos demana mesures reals, efectives, per reduir els costos de producció en un context molt complicat. Per exemple, per la inflació, per la pujada dels preus dels carburants. Avui seguirem també les diferents columnes amb un desplegament especial dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Parlem també en temps d'agora amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, per saber què pot oferir el govern als pagesos i ramaders, quan el que estem vivint és un efecte directe, com dèiem, a la pujada del preu del carburant. I per tant, això té un responsable, que és qui provoca la guerra, qui provoca els aranzels, qui provoca la situació que estem vivint. I aquí caldrà doncs veure quina és la solució que dona l'administració catalana. I un últim apunt també de mobilitat, perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos a Barcelona, que havia de començar avui gràcies a un acord també d'última hora entre treballadors i TMB. I en clau política, doncs tenim dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que demanen a Esquerra un pacte amb els comuns, una entesa que, per ara, fet, sempre ho han dit, els republicans descarten. Àlex Giral, Robert, bon dia.
3: Bon dia. Com Rufián, Colau, candidata del Front Ampli, encapçalarà la llista de Barcelona. Els dos dirigents no volen rivalitzar i collen Esquerra per fer-ho possible. La direcció dels republicans, però, es nega a diluir les sigles del partit en una confluència on Podem també rebutja integrar-se.
0: I els Reis Felip i Letícia visiten avui Melilla, després de dormir aquesta nit a Ceuta, en una històrica visita que avui trobareu també a la portada de tots els diaris.
4: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad.
0: Avui també us explicarem que Junts de Ripoll demana que revisi el procés d'urgència que va portar la filla de l'alcaldessa Sílvia Riols a ser agent de la policia local. I a aquesta hora també us avancem un nou gir de guió en el cas de dos exalumnes de l'escola Pare Manyent de Barcelona que es van suïcidar. Eren la Kira i l'Òscar. Ara ha estat l'escola qui ha denunciat les famílies per suposadament vulnerar l'honor del centre. Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Els pares de la Kira creuen que l'escola no va protegir la nena que patia assetjament i els de l'Òscar sospiten que un professor podria haver abusat d'ell. L'entitat titular del Pare Manyanet demana als pares 70.000 euros perquè considera que manifestant aquestes sospites vulneren l'honor de la institució.
0: I a partir de les 11, avui també Àgora Esportiva amb un Barça que continua imparable de golejada en golejada.
6: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 1-4 al camp del Galatasaray amb gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. Repassarem també amb la Laia Tudel, el Carles Planchard, la Carme Lloberes i la Carme Barceló. Aquest inici de temporada espectacular. També els tres partits que venen, que són el Betis, el PSG i el Real Madrid.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem amb dos noms, Gabriel Rufián i Ada Colau, que pressionen Esquerra Republicana perquè arribi un acord electoral amb els comuns. Ara mateix...
4: són rivals per les eleccions generals del 29 de novembre.
1: Àlex Giral Robert.
5: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
6: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
5: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
7: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
5: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
8: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
5: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre la intenció de vot.
9: És el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades el 29 de novembre. També es publicarà el baròmetre del CEO amb enquestes al Parlament i al Congrés.
1: I la precampanya s'enverina. Ara amb la llei de nets, el govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats per la llei de nets.
4: L'executiu assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment contra la suspensió del vot al Tribunal Constitucional. Des del PP aplaudeixen la decisió del Suprem.
1: Madrid, Laura Estrada.
10: La ministra portaveu Elma Saiz creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP el seu líder, Alberto Núñez Feijó, defensa la decisió del tribunal.
11: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
12: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
10: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de dret administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
13: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
10: Des de Madrid, Laura Estrada, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el rei Felip VI visita avui Melilla després de rebre un bany de masses a Ceuta.
9: El monarca completa així la gira per les dues ciutats autònomes que feia 19 anys que no rebien la visita d'un cap d'estat espanyol. A Ceuta i enmig de la tensió amb el Marroc arran de l'entrada massiva de migrants de fa 2 mesos i mig, el monarca ha fet un discurs contundent per defensar la sobirania espanyola de la ciutat. També ha demanat unitat a les forces polítiques i ha apel·lat a les institucions europees per defensar les fronteres.
14: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado estemos sin fisuras.
1: I l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre, al migdia, després de 9 anys.
4: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
1: I abans del retorn de Comín, la setmana que ve és quan el Tribunal Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i l'expresident Carles Puigdemont.
9: El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa. Malgrat aquest escenari, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, manté que l'expresident s'espera tornar després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido y que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista, ¿no?
9: El Suprem també amnistiarà els exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, que estan condemnats per malversació i inhabilitats.
1: I el president Salvador Illa defensa des de Brussel·les la necessitat de regular el mercat de l'habitatge.
4: El president ha arrencat el seu tercer viatge oficial a la capital europea des que va assumir el càrrec, intervenint en un fòrum sobre prosperitat compartida.
1: Anem cap a Brussel·les, ho ha seguit Bruno Fortea.
2: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat, de la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
3: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
2: I per crear prosperitat diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, avui els tractors tornen a Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat una nova tracturada per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari i també reclamar compromisos concrets a les administracions.
9: Els pagesos denuncien l'augment de costos de producció, especialment per l'encariment dels carburants, però també la falta de rendibilitat de les explotacions i la competència de productes importats. Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori iniciaran una marxa lenta que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern i anirà després fins a plaça de Sant Jaume de Barcelona. També farà parada davant el Departament d'Agricultura. La protesta pot provocar afectacions a la mobilitat durant tot el matí.
1: Precisament sobre això, la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per un incendi de dilluns, recordem, d'un comboi a l'altura de Saragossa.
4: Sí, les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar encara dies. Les operadores Irio i Uoigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers. Els usuaris es prenen amb resignació els retards i la reubicació en nous trens.
16: Darrerament que agafo el tren, vingo bé amb el de Rodalies o amb l'AVE i és estrany que vagi correcte, eh? Més aviat has de venir sempre amb bastant temps d'antelació.
17: Ha sido media hora la diferencia y no suele pasar últimamente, o sea que no. Está dentro de lo habitual.
18: 45 minutos, como siempre, que cogemos la últimamente.
4: Ahir la majoria de trens van acumular retards que van arribar a superar una hora.
1: I a Ripoll, Junts demana la revisió del procés de selecció que va nomenar com a agent de la policia local a la filla de l'alcaldessa i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que, com us dèiem ahir, ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció a inspector. Girona Maria Rovira.
19: En la denúncia, Francesc Campayo exposa que fa 9 mesos que exerceix les funcions d'inspector i compleix els requisits de la plaça que va guanyar. La va presentar la denúncia divendres en un jutjat de Girona, segons va avançar El País, per manca de resposta a un requeriment presentat al juny perquè se li regularitzés la situació. I també sobre la policia local, des de Junts per Ripoll van demanar ahir a l'Ajuntament que revisi d'ofici el procés de selecció de 2 agents interins. Segons un informe jurídic, el procediment presentaria irregularitats greus en les regles de selecció, composició del tribunal i deure d'abstenció de l'alcaldessa. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 exalumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar. Són la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019.
9: L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
20: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
21: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, 2 pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
20: Anna Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
0: El Barça que guanya el Galatasaray 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols per 3-1. Avui Manchester City PSG i Roma-Madrid a partir de les 9. El Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ja, ja.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Això ja està, de Pau Vallvé, perquè a aquesta hora us podem avançar al matí de Catalunya Ràdio que el cantautor estrenarà el seu nou disc al Festival Estrenes de Girona. El nou àlbum es dirà Hipernormalitat i es publicarà el 2 d'abril. El concert de presentació serà el dia 1 de maig a les escales de la catedral i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
0: La segona.

0: Estopa publicarà un nou disc titulat La Maqueta el 20 de novembre. Els germans Muñoz recuperen cançons inèdites que van gravar quan tot just començaven. També faran gira per quatre estadis de quatre ciutats diferents i a Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades es posen a la venda el 17 de novembre.
1: I la tercera?

0: I acabem amb Alegria d'Antoni Afon, perquè és el millor disc segons la revista musical En The Rock. Per celebrar el seu número 400 han fet una edició especial on han recollit els 400 millors discos catalans de pop rock del segle XXI ordenats de manera cronològica.
1: Tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nil amb 3,505 quilos a l'Hospital Universitari Igualada, i el Nicolás Andrés a un quart de 4 de la matinada a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
3: obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
4: A 9:45, entrevista Albert Dalmau, conseller de la presidència.
3: I a les 10 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
4: I a les 11, Àgora esportiva, després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, sembla que avui tindrem un altre dia tranquil amb temperatures suaus. Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquestes hores ja són força suaus, potser no tant com ahir, eh? Hem baixat un palet, 1-2 graus a l'interior, 20 graus al Blanes ara mateix tenim, 16 graus a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, 13 a Olot, 12 a la Pobla de Segur, hi ha alguns bancs de boira o bé núvols baixos a la Catalunya central en alguns llocs del prelitoral. Després, durant el dia, quedaran alguns nuvolets també a la costa i al prelitoral, poca cosa, amb algunes capes de núvols prims i moltes estones de sol, i amb temperatures que avui poden enfilar-se amb facilitat fins als 25-26 graus, en alguns llocs de l'oest i del sud del país poden superar els 28. Llavors, en pròxims dies encara pujarà més la temperatura, sobretot de cara a divendres. Demà tindrem més núvols a prop de la costa, i de cara al cap de setmana sembla que es va confirmant l'arribada d'un front que es pot convertir en una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que probablement deixarà precipitacions primer dissabte aquí a Catalunya, i després diumenge haurem de veure si el gruix de les precipitacions queda concentrat a Catalunya, al País Valencià o a les Illes. Ara mateix sembla que quedaria a cavall d'aquests tres llocs.
1: I pel que fa a la mobilitat i a les carreteres, a la mobilitat, Maria Fernández, funcionen les pantalles avui de Rodalies o no?
3: Avui les pantalles de Rodalies en principi, funcionen, sí. No ens han dit el contrari. Val. El que sí que hem vist és que pel que fa als trens d'alta velocitat, els que estaven previstos per avui a primera hora, els trens, els tres trens que hi ha a partir de les 5:40 fins a aquesta hora, encara no han sortit. Per tant, s'espera que hi torni a haver un nou dia de retards a l'alta velocitat. De fet, recordem que encara no s'ha enretirat el tren sinistrat a Saragossa. I si avui teníeu previst agafar un autobús a Barcelona, sapigueu que s'ha desconvocat la vaga parcial que hi havia prevista. Això pel que fa al transport públic. I pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona ara mateix comença a haver-hi les retencions habituals a les rondes. Pel que fa a la resta de Catalunya, estem molt pendents de les marxes de tractors que hi ha previstes arreu del territori, però de moment encara no hi ha retencions. I atenció si heu de circular per l'A27, perquè entre Valls i Montblanc hi ha molta boira.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 9 minuts seran 6:45. I a aquesta hora activem el satèl·lit a París. Saludem la Isabel Galí. Bonjour.
7: Bonjour, Ricard.
1: Des de Pequín, Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquestes són les tres connexions d'avui al satèl·lit de Catalunya Ràdio. A França, feia temps que l'Assemblea Nacional no aprovava una llei per unanimitat, mentre el carrer protesta en aquest cas. De quina llei es tracta, Isabel?
7: Per fi una bona notícia. S'ha aprovat a l'Assemblea Nacional per 503 vots a favor i cap en contra la llei integral contra les violències sexistes i sexuals. La seva relatora només en lamenta una cosa, que al final no inclogui els articles que protegien específicament les dones estrangeres, les més vulnerables entre totes. Una llei que ha aconseguit el consens després del drama de la nena d'11 anys, Liana, violada i presumptament assassinada per un home que ja havia estat acusat de violacions de menors, però que la justícia no va investigar ni detenir per deixadesa burocràtica. França hi ha dit mai més.
1: Això pel que fa a França, l'Assemblea Nacional, i al Japó, la Comissió per al Comerç Just investiga les quatre grans productores de cervesa perquè haurien pactat de sota mà els preus de totes les seves begudes, Francesc.
8: Doncs mira, Ricard, prendre's una cervesa al Japó porta de manera pràcticament inevitable a que sigui Asahi, Kirin, Suntory o Sapporo, perquè aquests quatre grans representen el 90% del mercat domèstic. El 2022 i el 2025 van a pujar el preu de la cervesa, segons van dir, per l'augment del cost de la matèria primera. I ja va ser sospitós per la coincidència en el temps. Ara la investigació haurà d'aclarir si van aprofitar per millorar el benefici saltant-se la llei antimonopoli.
1: I tanca també la llibreria més antiga de Madrid. El motiu, el que us imagineu, no el renoven al lloguer, Paula.
0: Sí, fundada el 1946, situada al barri de Salamanca i rellançada fa 4 anys per nous llibreters i un inversor anònim, la llibreria Pèrgamo no ha aconseguit sobreviure a la pressió immobiliària. Abaixarà la persiana el 17 de novembre. Punt final a 80 anys d'història. Pablo Cerezo és un dels llibreters.
9: És molt difícil estar a l'altura de la pressió immobiliària que nos està ahogando absolutament a tots i a totes.
0: I la propietària de la Pèrgamo vol vendre el local o obrir-hi un altre negoci. Mal futur per a les llibreries madrilenyes. En l'últim any n'han tancat 3 d'històriques, totes víctimes del mercat de lloguer.
1: I a tot això, una de les notícies també de les últimes hores. Netflix retransmetrà el pròxim Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
10: Bon dia, sí. Espanya i Andorra, només. Espanya i Andorra. Però alerta amb això, eh? Netflix oferirà tots els partits i seran més de 100 amb el desplegament habitual en aquests casos. El que és interessant és que no s'ha concretat quants diners hi ha, no s'ha concretat les quantitats, però l'acord arriba després que els ingressos de la FIFA per drets televisius augmentessin un 25% aquest últim Mundial en comparació amb l'anterior.
11: Porro el segon pal i Correra el gol!
10: Ferran! És més important del que sembla, que Netflix entri en el futbol. Fins no fa gaire, la plataforma es resistia, com a mínim en públic, a emetre esdeveniments en directe. Però, ara fa 4 anys, quan el negoci de Netflix va començar a afluixar, va introduir aquella subscripció, que era més barata, que incluïa anuncis. I això els hi ha funcionat i molt bé. Hi ha informes que diuen que Netflix, només en publicitat, només en anuncis, aquest any ingressarà 3.000 milions de dòlars. I la publicitat és especialment efectiva si emets coses en directe, és a dir, els anuncis te'ls has de menjar, tant sí com no. Des que va fer aquest model amb anuncis, Netflix ha anat entrant gradualment en esports en directe. Per exemple, el 2024 va retransmetre un partit de tennis d'exhibició a Las Vegas entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.
12: Please welcome Carlos Alcaraz, Rafael.
10: I després va emetre un combat de boxa, també d'exhibició, entre Mike Tyson i Jake Paul, que va ser l'esdeveniment esportiu més vist de la història de l'streaming. El dia de Nadal va retransmetre 2 partits de futbol americà, aquest Nadal hi tornarà, un dels quals amb una actuació de Beyoncé a la mitja part, el de l'any passat, i això va suposar, d'entrada, diners en publicitat, però sobretot, un augment de subscriptors. Netflix, a més, emet cada setmana la lluita lliure. La lluita lliure cada setmana, però que a més Netflix té els drets dels 2 pròxims mundials femenins de futbol i ara té el masculí. Molts analistes diuen que encara hi ha marge per créixer. Netflix què diu? Doncs que no es planteja emetre competicions més llargues, com lligues de futbol o la Champions, perquè diu que són molt cares. Però vaja, també resistia als altres esports. Hem de recordar que no és un cas aïllat. Amazon o Apple també han comprat drets esportius i YouTube, per exemple, retransmetrà els pròxims Oscars. I han dit algun cop que el streaming s'assembla cada vegada més a la tele convencional.
13: Que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
14: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé. O que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
15: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts serà 6:45. El Barça líder provisional de la Champions amb la victòria 1-4.

0: L'Atlètic de Madrid va guanyar 2-0 al Manchester United i el Villarreal 3-1 al Nàpols. Destaca també l'empat a 3 entre el Viking i el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà 3, Bruges 4.
1: I a les 9 juga el Madrid de Mourinho al camp de la Roma.
0: El tècnic del Madrid irònic davant l'últim partit del campionat de Lliga.
2: Yo los invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal.
0: També a partir de les 9, Betis Porto i partides Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Mentre el Barça guanya el Maccabi de l'Eurolliga de bàsquet.
0: 90-87 amb un triple in extremis. Sekulić, tècnic blaugrana.
3: Crec que estem millorant, però podem ser molt millors. Aquesta és la qüestió. Un quart no és suficient. Hem de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem.
0: A la FIBA Europa Cup, victòria del Girona, 76-91 a la pista de l'Ostende. A l'Eurocup, derrota del Manresa a la pista del Başakşehir per 100-88. I a la Lliga Europea d'Handbol, Aguasantes de Portugal, 31, Granollers 32, victòria dels Vallesans. Avui debuta a l'Eurocup femenina l'Uni Girona davant l'Ostrava, mentre que el Mundial Masculí d'Hockey Patins de matinada, victòria d'Espanya davant Portugal pel resultat de 2.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui al Serral, a la Conca de Barberà, a les 8:06.
2: I es pondrà a les 7:18 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:12.
1: Temperatures a aquesta hora?
3: A Girona 12 graus, al Perelló 17 i a Barcelona 19.
1: Tot plegat en un altre dia amb temperatures molt suaus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui arribarem altra vegada als 25-26 graus a la majoria de comarques, 28 graus o més en alguns punts a les Terres de l'Ebre i del Pla a Lleida, amb un dia variable, en general amb sol, però també amb alguns núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de la ciutat. Atenció si heu de circular per la 27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira i mentrestant torna a haver-hi retards als trens d'alta velocitat. I pel que fa als regionals, també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de cable de cobre.
1: I tot això avui, que és dimecres 14 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Rufià Nicolau.
2: Pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al front ampli. També ho rebutja Podem.
1: El segon, pagesos.
3: Tornen a sortir avui al carrer convocats per Unió de Pagesos per protestar per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, agreujades per la pujada dels carburants i l'augment de costos. Des de primera hora surten de diversos punts del país tracturades que confluiran al centre de Barcelona aquest migdia.
1: El tercer, Toni Comín.
2: L'exconseller tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys. Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya Nord serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
1: El quart, pare Manyanet.
3: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
1: I el cinquè, Lleó 14.
2: El papa es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que l'ha intervencionat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat de moment, però no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Fem un cop d'ull també al que ens deixa la matinada. A Brussel·les, Freddy?
6: Ha ampliat la col·laboració amb Líbia en gestió de les immigracions, La Unió Europea ha firmat un finançament addicional de 25 milions d'euros per donar suport a la gestió de fronteres del govern libi a l'est del país. Tot i les moltes crítiques que hi ha d'entitats i d'experts d'aquest tipus d'acords, Brussel·les avança un pas més, segons ha avançat aquesta nit l'agència Reuters.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
6: Amb la detenció d'un home que treballava per OpenAI, l'empresa del xat GPT, acusat d'espionatge. És un home de nacionalitat saudita a qui l'FBI ha detingut després que l'empresa trobés un dispositiu de gravació amagat darrere un televisor en una sala de reunions embolicat en paper higiènic.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades molt bones de les vendes a l'exterior, les exportacions xineses han crescut un 29% al setembre en comparació amb un any enrere, és fins i tot superior a les dades de l'agost. Les exportacions són, per tant, el motor clau davant dels problemes

0: interns de demanda de la segona economia del planeta.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en la visita dels Reis a Ceuta.
2: Una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o d'una altra, ja sigui en fotografia o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc i el periòdico titula que el rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable. Aquest és el mateix destacat que ha triat l'ABC amb el matís que hi afegeix del nostre país i acaba dient la sobirania del nostre país no és negociable. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos i el Mundo destaca que la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. Qui passa més de puntetes en aquesta visita és el diari Ara. Per començar, la fotografia ja és un altre, és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants. Visita a Ceuta. Banda, avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Girona impulsarà la creació d'una taula d'emergències d'habitatge i reclamarà limitar els lloguers, Lara García.
3: Segons el diari de Girona, la intenció del consistori és agilitzar l'atenció a les persones en risc de perdre casa seva i reclamarà a l'Estat i a la Generalitat noves mesures per limitar els preus del lloguer, frenar els desnonaments i reduir els pisos turístics. Ho va aprovar ahir al ple de l'Ajuntament. Més coses. El Regió 7 diu que Manresa estableix un mínim de 28 obertures anuals de contenidors per no haver de pagar un recàrrec de 45 euros. Caldrà utilitzar l'any 12 cops el de l'orgànica, 12 el dels envasos i 4 el del rebuig. Qui no tingui la targeta o no l'utilitzi mai rebrà una penalització de 90 euros. I a Lleida dels agents rurals han albirat un os rondant pels nuclis de Sorpe i Borén, al terme municipal d'Alt Àneu. L'última vegada que el van veure va ser dilluns a la nit enmig d'una carretera que comunica aquests dos pobles del Pallars Sobirà, ho explica el Segre. Els agents rurals, però, calmen a la població i descarten que tingui un comportament anòmal.
1: I pel que fa als esports, continua la ratxa del Barça, ara la Champions.
4: El Barça, sí, imparable. El Barça guanya el Galatasaray 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester i del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui City, PSG, Roma, Real Madrid a partir de les 9, mentre que l'Euroliga de bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv.
1: Avui just falten 20 dies per les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units. Ens hi fixem amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. El magnat Elon Musk s'ha convertit en el principal sponsor d'aquestes midterms. Segons ha anunciat el New York Times, el tecnooligarca ha regalat 336 milions de dòlars a candidats i organitzacions conservadores de tots els Estats Units. Aquesta despesa supera les anteriors donacions de Musk a les passades eleccions federals, on va afluixar 300 milions de dòlars per assegurar l'elecció de Donald Trump. La notícia és sorprenent, no només perquè la relació de Trump i Musk s'hagi deteriorat molt, sinó perquè el seu paper al Departament d'Eficiència Governamental va ser molt polèmic, fins i tot entre els republicans. També perquè ha pagat sumes de diners importants, com ara 10 milions, en suport de polítics com Ken Paxton, el senador republicà de Texas, que s'ha descrit com el pitjor candidat del partit a tot el país. I també cal dir que l'impacte d'aquests regals cada dia és menor, perquè els tecnofeudalistes americans passen per un moment de mala reputació difícil de superar.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta en plenes negociacions de candidatures amb la vista posada al 29N. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
6: I és que ara mateix són rivals directes per les generals del 29 de novembre. En un vídeo a les xarxes, l'exalcaldessa de Barcelona ha fet aquesta crida.
7: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
6: També en un missatge a les xarxes, Rufián ha assegurat que no té sentit demanar unitat a Madrid i que no n'hi hagi a Catalunya per fer una coalició. Tenen temps fins divendres. Avui, per cert, el CIS i el CEU publicaran baròmetres d'octubre sobre la intenció de vot.
4: I l'altre punt d'atenció d'aquest matí, els tractors tornen avui als carrers de Barcelona per exigir solucions a la crisi que arrossega el sector agrari. És una protesta que han convocat des d'Unió de Pagesos.
6: Reclamen preus justos per garantir que la feina al camp sigui viable, que els productors puguin continuar mantenint les seves explotacions i adverteixen que està en joc el futur de l'alimentació. Hi haurà una vintena de columnes que preveuen arribar a les 12 del migdia a la delegació del govern.
4: En una d'aquestes columnes, a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, i a la Clara Jordan. Bon dia, Clara.
8: Hola, bon dia. Una columna que just ara arrenca la marxa en direcció cap a Girona. Tres tractors aquí. Hem de pensar primer que aquest és el punt d'inici i després que hi ha molts pagesos que han optat per no fer servir el tractor per anar fins a Barcelona. El preu del gasoil seria una de les raons i optaran per anar-hi en cotxe i també s'han organitzat diversos autobusos. Aquesta és la primera de les columnes que surt a Girona i també n'hi ha arreu del territori, des de Lleida, el Bages, l'Ebre, Tarragona, Pirineu i Girona. Diuen que és un sector escanyat que, de fet, en 25 anys ha perdut 17.000 pagesos que han tirat la tovallola i no volen que això continuï passant. Pina de l'As és un dels pagesos que hi ha aquí a l'Alt Empordà.
9: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura. Però això no és una fatalitat, no té per què ser així. Amb determinades polítiques pues es podria solucionar, igual que es posa, diguéssim, tots els mitjans perquè es desenvolupi l'energia renovable o determinats sectors, diguéssim, industrials, l'únic que es tractaria és que es faci el mateix amb el sector primari.
8: Perquè això passi, demanen, entre d'altres coses, el desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, el desplegament també correcte de la llei de protecció dels espais agraris i una reserva de gasoil professional. La intenció és concentrar-se a Barcelona davant la subdelegació del govern espanyol, la Conselleria d'Agricultura, i acabaran aquesta protesta avui, que ja avisen que no serà l'última, a la plaça Sant Jaume.
4: Gràcies, Clara. I a la columna de Belloc d'Urgell hi ha el Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
10: Bon dia, una columna que encara no ha sortit perquè encara no han arribat els tractors que participaran en aquesta manifestació. Som en un dels accessos a Belloc d'Urgell, a l'autovia A2. Aquí han quedat diversos pagesos amb els seus tractors. S'espera que de les comarques de Lleida hi participin una vintena de tractors. Com deia la Clara també, molts pagesos aniran amb autocar. Sortiran més tard de la ciutat de Lleida. S'espera que hi vagin una 60 de persones i molts també agafaran cotxes particulars per marxar cap a Barcelona. Per tant, una columna que encara no ha sortit, estem amatents que arribin els primers tractors i parlarem amb els pagesos que ens donin aquesta informació d'aquesta participació de Lleida en una tracturada. Recordem que Lleida divendres passat ja va tenir una tracturada pel mateix motiu, per la crisi de preus del sector i dels costos de producció, una tracturada que en aquell cas convocava JARC. Avui Unió de Pagesos té el suport de Saja.
4: Gràcies també, Pere Joan. Us seguirem al llarg del matí, al matí de Catalunya Ràdio. I a la cultura martaviana, Robert Eggers serà l'estrella avui al Festival de Sitges.
11: Sí, el director de Nosferatu presentarà un avançament de la seva reinterpretació del mite de l'home llop. En les últimes hores, la cara més coneguda ha estat la de Numi Rapaz.
4: Sitges, Marc Garriga.
12: Numi Rapaz, que va saltar la fama interpretant la Lisbeth Salander de la saga Millennium, ha presentat The End of It, una superproducció internacional futurista dirigida per la debutant Maria Martínez Bayona. Rapaz ha dit a Catalunya Ràdio que la catalana la va seduir de seguida.
13: Crec que va ser una combinació entre la Maria i el seu guió. La Maria és una directora jove, molt reflexiva i sàvia, i el guió aprofundeix en temes que crec que ens preocupen a tots avui dia, perquè parlen de la mortalitat o immortalitat, la recerca de la joventut, la bellesa, la vanitat.
12: En un planeta on només mor qui vol, el seu personatge té 80 anys i segueix comportant-se com un adolescent, i creu que no estem tan lluny de crear una societat similar a la que mostra el film. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
4: I teatre, perquè ja sabem els nominats als Premis Butaca.
11: L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que La mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El barquet, dirigida per Julio Manrique, estan nominades a 8 categories. Completen el grup de muntatges, La corona d'espines i Una festa de Roma, amb 5 nominacions cadascuna. La gala d'entrega dels premis es farà el 23 de novembre al pavelló d'esports de Premià de Mar, al Maresme.
4: I música, perquè àlbums dels Pets, Manel, Antònia Font o Maria Arnal i Marcel Vegès, entre els millors discos del segle XXI, segons la revista musical Enderrock.
14: La idea era celebrar els 400 números d'Enderrock amb un número d'aquells que són antològics. Per fer-ho hem citat a 50 periodistes d'arreu del país i els hi hem demanat allò els 50 millors discos d'aquests últims 25 anys.
4: És Lluís Gendrau, president del grup Enderrock, la revista que celebra amb una edició especial el número 400 amb tota aquesta música. I ara, el temps. Perquè avui en general farà més sol, però no a tot arreu. Hola, Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, ens llevem altra vegada amb núvols baixos, avui més concentrats a la Catalunya central, també en alguns llocs del prelitoral, i és més o menys aquí on es mantindran tot el dia. En general més oberts durant el dia i s'obriran clarianes, però també arribaran algunes capes de núvols prims, per tant, en general tindrem moltes estones de sol, però amb aquest cel una mica variable en alguns moments. Hi ha temperatures que tornaran a ser suaus. A aquesta hora les més altes arriben als 20-21 graus a la costa, les més baixes als 8-10 graus al Pirineu. Al migdia s'esperen màximes de 25-26 graus a la majoria de comarques, però més de 28 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà segurament augmentaran els núvols a la costa i al prelitoral, també en el centre del país, al centre del país. I de cara a divendres pujarà una miqueta més la temperatura a l'espera d'una baixada que notarem al cap de setmana. A més, aquesta baixada anirà acompanyada de noves precipitacions.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
15: Doncs pel que fa al trànsit, a l'àrea de Barcelona hi ha les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i als accessos a la ciutat. També a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona. Atenció, si heu de circular per l'A27 entre Valls i Montblanc perquè hi ha molta boira. D'altra banda, mentrestant, aquest matí hi ha retards de mitja hora en els trens d'alta velocitat que han sortit a primera hora de Sants en direcció a Madrid. Recordem que el tren sinistrat a Saragossa encara no s'han retirat i pel que fa als regionals també hi ha endarreriments en els trens que circulen entre Saragossa i Lleida a causa d'un nou robatori de coure. I si us heu de moure en transport públic per Barcelona, recordeu que avui s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
17: Sembla fàcil dir a la gent de Barcelona que no pugi a Collserola a donar un tomb, però la gent nostra, nosaltres, què hem de fer? I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint de la gent del barri, però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és 3 mesos.
16: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
11: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Ahir va ser una jornada de volatilitat a les borses europees que van tancar pràcticament planes, pendents dels resultats empresarials de les tecnològiques dels Estats Units. L'IBEX 35 ha cedit un 0,39% fins als 19.200 punts. Tot i els beneficis anunciats per algunes de les grans entitats financeres dels Estats Units, Wall Street ha tancat també en vermell. El Dow Jones perd un 0,35% i el Nasdaq un 0,15%. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora... Perdoneu, a aquesta hora, els asiàtics, el més destacable és que el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 0,90%. Avui el preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda els 106 dòlars del barril. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
19: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
20: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
21: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
19: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
4: I a aquesta hora, quan falten 12 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Avui molt pendents de les tracturades que des de diferents punts del territori aniran cap a Barcelona. Barcelona, Marta Viana, bon dia.
11: Molt bon dia.
4: Anem també a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
22: Hola, bon dia.
4: Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
23: Hola, bon dia.
4: I com dèiem, pendents d'aquestes tracturades, anem en primer lloc a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, on fa pocs minuts ha arrencat aquesta tracturada. Clara Jordan.
24: Hola, sí, bon dia. Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix, en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors, amb pocs tractors ara mateix, que ha de plegar els pagesos de les comarques de Girona amb la intenció d'arribar a Barcelona al migdia. Reclamen a l'administració mesures urgents i el desplegament de les normatives que ja existeixen perquè la sequera, la pujada del preu del gasoil o l'augment dels costos de producció no els mantingui tocats de mort, com diuen que estan des de fa molts anys.
4: Gràcies, Clara. I a Barcelona, també, doncs, pendents de l'arribada, en aquest cas, de la tracturada, Marta.
11: Sí, a les 12 ja ha convocada una concentració a la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Després aniran fins a les portes del Departament d'Agricultura i acabaran a la plaça Sant Jaume davant la Generalitat. La previsió és que també surtin tractors des de Sant Vicenç dels Horts i Mollet del Vallès a partir de les 10 del matí i abans també ho facin des de Jorba, Vic, Sallent i Vilafranca del Penedès.
4: A banda d'aquesta mobilització, Tarragona presentarà avui els resultats de l'enquesta sobre les condicions de vida dels adolescents de la ciutat, Ricard.
22: Sí, es tracta d'un projecte de l'Ajuntament i del grup de recerca social de la Universitat Rovira i Virgili. La continuïtat d'aquest estudi, de fet, permetrà disposar de dades longitudinals i també analitzar l'evolució dels hàbits, el consum i les condicions de vida dels adolescents al llarg d'una dècada. L'últim informe sobre els adolescents a Tarragona és del 2023. Va recollir dades de més d'un miler de nois i noies d'entre 15 i 17 anys. Va destacar en aquell cas un empitjorament del benestar general dels menors de la ciutat derivats de la pandèmia i també els factors socioeconòmics. A veure què diu aquest nou estudi.
4: I a Lleida acabem avui pendents de la paeria, en concret de les reaccions polítiques a la proposta de l'equip de govern d'ordenances fiscals. Noelia.
25: Sí, el PSC, que governa en minoria, ha presentat el seu projecte que pretén congelar totes les taxes i impostos municipals. Asseguren que és possible perquè el consistori és sòlid financerament i també per l'increment d'ingressos procedents de l'Estat. El projecte també vol fixar l'habitatge com a prioritat. Ara, però, el dubte és si els socialistes tindran suports per aprovar-ho. Els últims 3 anys han acordat aquestes ordenances amb el grup de Junts. Hores d'ara, però, no hi ha cap suport confirmat. Veurem, doncs, què en diuen els partits de l'oposició a la paeria.
4: Doncs així tenim el país quan falten 9 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
26: El Barça, que guanya el Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, un partidàs de Lamine Yamal fent d'assistent, victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui partidàs Manchester City, Paris Saint-Germain, també juga el Madrid de José Mourinho al camp de la Roma, els dos partits a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
4: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap
3: per resoldre els interrogants del dia.
0: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
4: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la compra de Netflix dels drets per retransmetre el pròxim Mundial de Futbol.
1: Ha comprat els drets del Mundial 2030 de futbol i l'emetrà en exclusiva. Les plataformes premium, les que paguem, tenen cada vegada més publicitat i aposten per l'entreteniment i són ja molt paregudes a la tele generalista. Ens demanen als mitjans, als analistes, que ens fem ressò de la seva programació. Perfecte. Doncs jo vull la mateixa transparència en les audiències. Vull saber les xifres de les estrenes. Vull saber-ho tot.
4: I a la recomanació del dia, arran del rescat d'un espeleòleg després de passar 26 hores atrapat en una cova de Sardenya, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 13 vides.
2: Basada en un cas real que segurament recordeu i amb grans noms com Viggo Mortensen o Colin Farrell, recrea el rescat angoixant d'un equip de futbol amb 12 nens i el seu monitor que el 2018 van quedar atrapats en una cova de Tailàndia durant setmanes per culpa de les pluges torrencials que la van inundar. Un rescat subterrani molt mediàtic, amb submarinistes que s'enfronten a galeries claustrofòbiques, túnels inundats i decisions de vida o mort a contrarrellotge. Molta tensió i també enginy i cooperació davant d'una situació límit. Trobareu 13 vides a Prime Video.
4: I ahir què deien els altres, Jovany?
6: Ahir vam poder gaudir del convenciment amb què bona part de la caverna madridista volia fer-nos creure que Vinícius no va estirar els cabells al seu rival, sinó que van ser els cabells del seu rival els que van anar a la mà de Vinícius.
7: Saliba és un futbolista que té el pelo extremadament rizado, pràcticament
9: afro,
7: i això pot succeir.
23: Los peluqueros de España o del mundo, que nos digan, por favor, peluqueros no manden aquí.
6: Pel que fa a la política, Jiménez Los Santos aprofitava la visita dels Reis a Ceuta per declarar la guerra al Marroc.
27: A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra nos...
6: I a la COPE, encara extasiats per la desfilada militar del dia anterior, tenien dificultats per donar la informació del trànsit.
28: Les carreteres de GT, Elena Lozano, buenos días.
29: Muy bien, pues cuando me digas.
6: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Jovany.
19: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
4: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
19: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
4: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va...
30: Són les 6 del matí, bon dia.

0: atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
1: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
2: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
1: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
2: Totes les preguntes.
1: Amb Ricard Ostrell.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora actualitzant l'estat de les mobilitzacions d'avui de la pagesia, connectant amb diferents punts del país per veure com avança la protesta. Anirem fins a Lleida, les comarques de Girona i Tarragona.
4: A 9:15, entrevista Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
3: I a 10:00 rebrem a Ferran Adrià i Albert Adrià, cuiners i germans que han inspirat la creació de la sèrie Gènesi.
4: I a 11:00, Àgora esportiva després de la victòria del Barça contra el Galatasaray a la Champions, amb Carles Planchart, Carme Barceló, Laia Tudel i Carme Lloberes.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Sort del cafè aquesta hora, eh?
1: Home, t'ho diràs.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó?
1: Bon dia. De nou, avui ens despertem amb la música del dominicà Juan Luis Guerra i Ojalá que llueva café, perquè tal dia com avui, un 14 d'octubre, però de l'any 2014, la República Dominicana va entrar al llibre del rècord Guinness, i no precisament per un bon motiu. El país va entrar-hi per ser el lloc més perillós per circular per la carretera, sobretot en moto. Actualment, les autoritats viàries i els estudis assenyalen que l'excés de velocitat, la imprudència al volant, el consum d'alcohol i les deficiències en l'educació viària o les infraestructures continuen sent els principals reptes que afronta

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
4: I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I ara, per aquí, per exemple, és el, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
7: Per Catalunya!
2: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
8: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
2: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
9: La terra no és dolenta, no ho creieu.
2: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornen les protestes dels pagesos. Com hem vist ja en altres països europeus, el sector de l'agricultura torna a organitzar tracturades que sortiran de diversos punts del país i que arribaran aquest migdia a plaça Sant Jaume de Barcelona. Per tant, protesta que seguirem avui també en directe, convocada per Unió de Pagesos, que vol denunciar la falta de solucions, el que qualifiquen de crisi estructural de la pagesia catalana. Hi haurà fins a una vintena de columnes, una de les quals ja ha sortit, és a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. Anem en directe. Clara Jordan, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ja fa una estona que estem en ruta. Ara mateix estem a l'altura de Bàscara, al Nacional 2, camí del Gironès, que és la segona de les tres parades previstes en aquesta columna de tractors que ha sortit de les comarques de Girona. Els pagesos, molts d'ells, no aniran amb tractor, aquí n'hi ha tres. La majoria aniran amb cotxe o amb autobusos. Un dels motius és la pujada del preu del gasoil, que també, de fet, és un dels motius d'aquesta protesta. Els pagesos demanen a les administracions l'aplicació de les lleis que ja estan aprovades per evitar que el sector mori. I aquesta, ja avisen, serà una de les moltes protestes que faran. Escoltem Pino de Las, d'Unió de Pagesos a l'Empordà.
2: És la primera, és un moment de molta feina. Nosaltres comencem aquest cicle de mobilitzacions. Potser no és un moment tan efervescent com en altres moments en què hi ha hagut un esclat, però està a la cantonada que això torni a succeir.
1: Com deies, la intenció és que totes les columnes conflueixin a les 12 del migdia a Barcelona.
0: És Clara Jordan, des de l'àrea de Girona. Gràcies, Clara. Fins ara, una altra columna també, que ara fa uns minuts no havia sortit encara, és la de Bell-lloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, en aquests moments, comença a caminar aquesta petita tracturada. Són 5 tractors de moment, però també van vehicles, cotxes particulars de diversos pagesos. Som a Bell-lloc d'Urgell, a la comarca del Pla d'Urgell. D'aquí ja s'incorporen amb la custòdia, amb la vigilància dels Mossos d'Esquadra per l'autovia A2 cap a Barcelona. Recordem que també de Lleida surten doncs una seixantena de pagesos que aniran a motocar i d'altres que ho faran des de Lleida en cotxe particular. Lleida havia de ser en aquesta protesta perquè el pes de l'agricultura a les comarques de Lleida és molt important, ens ho destacava Jaume Gardenyes d'Unió de Pagesos.
4: A Lleida el pes de la pagesia representa a nivell de Catalunya més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estaríem els pobles abandonats.
3: Una tracturada, per tant, que està a punt d'incorporar-se a l'autovia 2.
0: I completem el repàs amb les columnes que surten de les comarques de Tarragona. Anem cap a Reus, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí comencen a arribar ja els primers pagesos amb els seus vehicles particulars i algun tractor. De moment només n'hi ha un. Aquí, però, la intenció que tenen és esperar que arribin les diferents columnes que venen procedents de Falset i també de les Terres de l'Ebre, que s'han concentrat una mica abans, per després anar tots junts ja en direcció a Barcelona. Ens ho explicava el Jordi Castellnou, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp.
6: Que aquí a Reus mos trobarem les columnes del Priorat i de l'Ebre i de la Terra Alta. Tots mos trobarem aquí a Reus. Anirem direcció cap a l'Alt Camp, direcció cap al Penedès, i allí mos concentrarem junt amb els que baixen de Girona, Lleida i els que entren de Barcelona, vale?
5: Aquí, concretament, a les comarques de Tarragona s'han organitzat columnes a diferents punts de l'Ebre, com Camarles o Amposta. També al marge, al parc d'aquí de la de Reus, també han sortit columnes de Falset, de Montblanc, de Vila-rodona i de la Bisbal del Penedès, que s'aniran agrupant. I és que els pagesos estan farts de la inacció del govern per donar suport a aquest sector, que diuen que té uns problemes endèmics que no s'acaben de solucionar mai i que, a més, ara estan agreujats per la pujada del preu del gasoil.
0: Avui ho seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio. Tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona al migdia, coincidint també amb la protesta. El president Salvador Illa segueix a Brussel·les per reunir-se avui amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: Perquè aquestes protestes de pagesos ja fa mesos que repeteixen a tota Europa.
7: Sí, de fet, la setmana passada centenars d'agricultors francesos van portar el mateix, van portar tractors a París per protestar, en aquest cas, contra un factor clau en tota aquesta crisi: l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. N'hem parlat molt. Recordeu, el Mercosur, aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil. L'acord entre la Unió Europea i aquest bloc, segons molts sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial perquè fa que aquí arribin productes que tenen menys exigències legals i que, per tant, poden rebentar preus.
0: I això evidencia que la situació de la pagesia té gairebé els mateixos problemes a tota Europa.
7: Sí, ha passat una miqueta desapercebut, però ara fa uns dies teníem dades d'Eurostat, de l'Oficina Europea d'Estadística, que evidenciaven que els agricultors de la Unió Europea, dit de pressa i malament, tenen més costos i menys ingressos. En concret, segons Eurostat, els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre consecutiu amb caigudes, això dels preus que paguen, que ingressen els pagesos. En canvi, els béns i serveis consumits a l'agricultura, com l'energia, els fertilitzants o els pinsos, han pujat pràcticament un 5%.
0: Avui, doncs, tornem a tenir protestes de pagesos que complicaran la mobilitat al centre de Barcelona i que seguirem minut a minut al matí de Catalunya Ràdio, una mobilitat que també seguirà sent difícil a l'alta velocitat. Això després dels incidents relacionats amb l'incendi d'aquesta setmana a la línia Barcelona-Madrid. Anem en directe també a Sant Joan Garcia. Com està el panorama ara mateix? Bon dia.
8: Bon dia. Amb menys trens, però diria que amb més ordre. Així comença avui aquest tercer dia de limitacions a l'alta velocitat al corredor Catalunya-Madrid. Factors en contra. Es mantenen els retards. De moment, de mitja hora, els primers que han sortit. I hi ha menys trens. Iriona ha suspès 4. L'AB també redueix circulacions i de 2 trens en fa 1. Coses que milloren. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 km de via única a l'Aragó. Va començar sent de 80 km per hora i s'ha arribat als 160. I les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies, perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Així les coses, la gent ja fa com a l'aeroport i ve amb molt de temps.
9: Com passa, no sé si a quina hora sortirà, ja veurem. Hem vingut amb molt de temps. És un merder. Poques inversions i aquest és el resultat.
8: Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVEs al final del dia.
0: Gràcies, Joan. Avui a l'Àgora del Matí en parlarem també amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Arturo Puente. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimecres, 14 d'octubre. La temperatura ha baixat una mica en alguns racons del Pirineu. Tenen 8 graus a Sort, 7 graus a Queixans, a la Cerdanya, i en canvi a la costa encara hi ha 21 graus a Canet de Mar o 13 graus a Santa Coloma de Caral, a l'interior. Avui, en previsió d'alguns núvols baixos al centre de Catalunya, també se'n poden formar al voltant del prelitoral, amb algunes capes de núvols prims a la resta del país i moltes estones de sol en general, que faran que la temperatura s'enfili fins als 25-26 graus a moltes comarques o fins als 28 graus o més als punts més càlids de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: Això pel que fa al temps, a les carreteres ens despertem amb circulació densa als punts habituals d'aquesta hora, sobretot a l'àrea de Barcelona. Destaquem la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i les dues rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, retencions també a la C32 a Taià, en sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Ara són les 7 i 8. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Dos dies.
13: És el marge que tenen les esquerres per arribar a un acord de cara a les eleccions del 29 de novembre. Un pacte que ara es preveu molt complicat. A Catalunya, Rufián i Colau pressionen Esquerra per arribar a una entesa amb els comuns, cosa que els republicans descarten.
14: Alhora, Colau fa una crida a Podem a integrar-se al Front Ampli, però Irene Montero intenta girar els termes de la negociació i diu que és l'espai que fins ara ocupava Sumar, qui s'ha de sumar al pacte que té amb Rufián i no a l'inrevés.
0: I les primàries? Havien de fer unes primàries, a Podem. Ja fan un pacte? Àlex Giral Roberts.
15: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
16: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
15: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
17: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem tema Catalunya.
15: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
18: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
15: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un gran embolic.
19: El que ha generat la decisió del Suprem de suspendre el dret a vot als nacionalitzats espanyols a través de l'anomenada Llei de Nets. La Moncloa assumeix que les 160.000 persones afectades hauran de recórrer personalment als seus respectius consolats.
20: La decisió també deixa situacions anòmales. Per exemple, algú que va poder votar a les generals de fa 3 anys, el 2023, ara no podrà fer-ho. O algun nacionalitzat per aquesta via podrà votar si viu a Espanya, però no si viu a l'estranger.
0: Anem cap a Madrid. Laura Estrada.
21: La ministra portaveu Elma Saiz creu que la decisió del Suprem restringeix un dret fonamental com és el vot, mentre que des del PP el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, defensa la decisió del tribunal.
22: És una situació d'una extraordinària gravetat.
2: que restringe uno de los derechos fundamentales, que es el sufragio.
12: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. No puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
21: En declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el professor de Dret Administratiu de la UDG, Josep Maria Aguirre, adverteix que la suspensió del vot als nets d'exiliats és una anomalia.
22: Són nacionals a tots els efectes i, per tant, d'acord amb la Constitució, haurien de tenir dret a vot en aquestes eleccions o a les passades.
21: Des de Madrid, Laura Estrada, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doble enquesta.
13: El Centre d'Estudis d'Opinió presenta avui el segon baròmetre de l'any, un sondeig que inclou estimació de vot en el Parlament com al Congrés. També coneixerem el 6 del mes d'octubre, el primer que Pedro Sánchez va convocar eleccions.
0: Per separat.
14: L'exconseller Toni Comín ha confirmat que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre. Vol creuar la frontera caminant i ha fet una crida al seu entorn perquè l'acompanyi. Carles Puigdemont, però, deixarà el retorn per després del 29N. Ho va anunciar el seu advocat, González Boye, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: El president dijo que él había marchado al exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
0: A Melilla.
19: Els Reis Felip i Letícia visiten avui la ciutat autònoma després d'haver dormit a Ceuta, on ahir van rebre un bany de masses.
20: Felip VI va fer un discurs defensant la sobirania espanyola de la ciutat autònoma i demana bona fe al Marroc.
24: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España.
0: Segon dia.
13: Del viatge oficial del president Illa a Brussel·les, a primera hora participa al ple del Comitè de les Regions, després es reuneix amb els representants de la Comissió d'Agricultura de l'Eurocambra i acabarà amb una trobada amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera. Ahir va defensar regular el mercat de l'habitatge.
25: Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien, y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
0: Que es revisi.
14: Junts de Ripoll demana que es comprovi si hi va haver irregularitats en el procés per la via d'urgència que va nomenar com a agent de la policia local la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Això després de la denúncia que ha presentat el cap de la policia local perquè no li reconeixen la promoció inspector.
0: Vulneració de l'honor.
19: Gir de guió en el cas dels dos exalumnes de l'escola Pare Manyanet de Barcelona, la Kira i l'Òscar, que es van suïcidar fa 5 i 7 anys respectivament, segons avança el Matí de Catalunya Ràdio. Ara és el centre que ha denunciat les famílies per suposadament difamar contra l'escola.
0: I atenció al que està passant a França. Pràcticament 500.000 de persones
20: van participar ahir a la nova jornada de protestes d'estudiants. Una protesta que, de fet, abraça cada cop més sectors i on comença a haver-hi crides per unir forces amb els històrics armilles grogues.
0: I avui, a les 8 del vespre...
26: Això ja està, sembla que això ja està.
13: Ja es podran comprar les entrades pel concert de Pau Vallvé al Festival Estrenes, on presentarà el seu nou àlbum i, per normalitat, el concert es farà el dia 1 de maig i el disc es publicarà un mes abans, el 2 d'abril.
0: I qui també traurà música nova, en aquest cas, és Estopa.
27: No m'obligues a pintar.
14: Es dirà la maqueta i sortirà el 20 de novembre. David i José Muñoz i recuperen cançons inèdites que van gravant als seus inicis, com aquest Bicho Raro. Els germans de Cornellà expliquen que va sorgir la idea.
28: Vamos a publicar, por un lado, todas las canciones de la maqueta
29: tal cual estaban,
28: que la escucha la gente, pero con la peculiaridad de que mi madre, que es una destroyer, cuando estaba limpiando la casa, que mi madre lo tira todo, nos ha tirado.
29: Dice, ¿qué hace zafarrancho?
28: Y no sé por qué estaba tirando y tuvo un momento de lucidez que una cinta, David y José, 1997.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, remunten.
30: El Barça capgira l'1-0 inicial, guanya 1-4 al camp del Galatasaray, amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Lamine va tornar a fer un gran partit amb una genialitat en l'assistència al gol de Gordon.
31: Bueno, ha sido efectivo al final. Casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. El momento me ha salido así y pues ha salido bien para la asistencia de Gordon.
30: Victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester, del Villarreal al Nàpols 3-1, avui City, PSG i Roma, Madrid a les 9, el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de vuit del matí, anem ara al quiosc.
1: notícies d'aquí, del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en la visita del rei a Ceuta. Ho veiem a La Vanguardia o al periòdico que titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable, un titular molt similar a l'ABC que hi afegeix el matís del nostre país. El País destaca les paraules del monarca, diu no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi llegim la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la del rei donant la mà a tots els veïns de Ceuta, la veiem de fet a tots els diaris menys al diari Ara, on la imatge és del rei davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'un titular ben diferent. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Francesc Soler per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Cardona, 13 a Tagamanent i 18 a Vilanova i la Geltrú. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs amb retencions a la C32 a Taià per un accident en sentit Barcelona i a aquesta hora també molta congestió al Nus de la Trinitat i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
19: Encara sobre mobilitat, sobre d'alta velocitat des de l'estació de Sant Joan Garcia. Com ho tenim? Bon dia.
4: Bon dia. Retards d'entre 15 minuts a mitja hora els primers trens d'alt que han sortit, però amb més ordre als accessos. Hi ha menys trens, Iriona suspès 4, l'AB també redueix circulacions de dos trens en FAU, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat dos AVE al final del dia.
19: I notícia d'aquesta matinada, desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui.
5: La direcció de l'empresa i el comitè de vaga han assolit un preacord sobre els principals punts del nou conveni col·lectiu i anulen també les 5 jornades de mobilitzacions més que tenien programades per aquest mes.
6: Entre d'altres, l'acord preveu que a partir del 2027 la plantilla disposi de 10 dies més de descans anuals i una jornada laboral pròxima a les 35 hores setmanals.
19: L'ACA preveu tirar a terra, per raons de seguretat, 19 cases a Sant Romà de Sau, a Osona, ocupades per una trentena de persones.
5: Els afectats de mesura no té cap sentit quan falta tant habitatge.
19: Vilanova de Sau, Nàtia Dell.
7: Segons l'alcalde Jaume Orra, val més diners arreglar les cases que tirar-les a terra.
8: De fora es veuen molt maques, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar tot, eh?
7: No ho veu així l'Héctor Buenas Mañans, que porta 3 anys aquí a Sant Romà.
9: Aquestes cases portaven 30 anys abandonades. A Vilanova de Sau no hi ha habitatge i aquestes cases també. No entenem que vulguin tirar això a terra.
7: L'alcalde afegeix.
8: Els ocupes per mi són delinqüents. No n'empadronaré cap mentre sigui calda. Així no, que m'hi aneu veïtin.
7: Per cobrir la demanda d'habitatge, l'Ajuntament ha adquirit un solar al nucli urbà per fer-hi una desena d'apartaments de protecció oficial. Des de Vilanova de Sau, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
19: El disseny com a eina de protesta és l'eix central de la 21a edició de la Barcelona Design Week.
6: Que s'inaugura avui.
19: Montse Mas.
11: Són 11 dies amb 140 activitats des d'exposicions i rutes de suport al comerç local fins a propostes de disseny sorprenents, com un àvia robot que vigila els visitants. Alessandro Manetti, comissari del certamen.
16: Què fa? Explora des de la recerca en disseny noves formes d'integrar els sistemes de vigilància en la vida quotidiana, substituint les càmeres convencionals per figures familiars. És una crítica de qual és nostra privacitat.
11: Aquest és un dels 30 dissenys de l'Underground, l'exposició col·lectiva que del 22 al 24 d'octubre converteix un pàrquing del carrer d'Àlaba de Barcelona en una galeria. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
19: Tot això quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
32: 11, 17, 20, 22 i 35, i els sols, el 4 i el 8.
18: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Sons del matí.
2: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà ara mateix en direcció a Girona, seguint aquesta primera columna de tractors.
12: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
13: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
14: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
15: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
20: A París la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
21: Lamine Yamal prova de superar amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Intervenir.
19: En el cas de l'habitatge, que el govern actuï directament sobre les regles del mercat per regular els preus, protegir els lloguers o controlar l'oferta i la demanda. Ahir ho defensava el president Illa a Brussel·les. I estan en contra els que consideren que el mercat ja s'autoregula i sorprèn que siguin capaços de defensar-ho sense que se'ls escapi el riure.
0: Tracturada.
19: És una manifestació concentració de pagesos i agricultors que circulen o es congreguen amb els seus tractors. Quan els tractors, en lloc de llaurar els camps, fan camí cap a Barcelona, és que el primer sector les passa magres.
0: Honor.
19: És el reconeixement, la dignitat i el respecte que una persona o col·lectiu rep de la comunitat. Avui Catalunya Ràdio s'explica que l'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes que es van suïcidar i que van acusar l'escola de no protegir-los. Aquest centre, pertanyent a la congregació dels fills de la Sagrada Família, els demana 70.000 euros per vulnerar el seu honor. Potser caldria recordar que l'honor també és una qualitat moral que porta una persona o institució a obrar amb rectitud.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 160.000.
1: Són els espanyols nacionalitzats per la llei de nets que no podran votar després que el Suprem els hagi suspès la inscripció al cens electoral exterior. El govern espanyol assumeix que l'única opció que tenen els afectats és recórrer individualment al Tribunal Constitucional. Per fer-ho han de tenir documentació que pugui acreditar que els seus avis van ser exiliats.
0: 7%.
1: És l'augment del salari mínim interprofessional que demanen UGT i Comissions Obreres de cara al 2027. Se situaria en 1.300 euros bruts en 14 pagues o 1.524 en 12 pagues. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha qualificat d'ocurrència la proposta dels sindicats i recalca que no té el vistiplau dels empresaris.
0: 400.
1: La revista Enderroc celebra el número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'AM de Barcelona i on ha recollit els 400 millors discos catalans del pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic des de Rússia d'Antònia Font del 2000 fins a Paco de Luxe de Triquell del 2025.
0: I ara el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig el rei Felip i Letícia, tots dos tenen el cap cot i el rei té la mà al pit, al cor. Davant hi ha un cementiri de tombes blanques amb diferents números.
5: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar la visita dels monarques ahir a Ceuta, la primera que fa un rei en 19 anys. Va visitar el cementiri on hi ha les víctimes de la darrera entrada massiva i va demanar el retorn dels migrants irregulars.
0: A la segona imatge hi veig tres joves en primer pla, vestits amb roba fosca i texans, estan en una manifestació, alguns porten mascareta, també ulleres per protegir-se, i darrere s'hi veu més gent, ja difuminada.
5: És un moment de les protestes d'estudiants d'ahir a París, que segons Interior va plegar 160.000 persones. Aquesta foto en concret la veiem al periòdico, que també diu que Greta Thunberg s'uneix a la revolta i que es preparen per un 17 d'octubre històric amb motiu de l'aniversari de les armilles grogues.
0: I a la tercera imatge hi veig l'accés al complex industrial que la multinacional química Dow té a Tarragona. Hi ha desenes de treballadors concentrats a l'exterior i els que hi ha al davant porten una samarreta negra on es pot llegir Stop acomiadaments. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
22: Doncs mira, estàs descrivint la mobilització dels treballadors posterior a la primera reunió que han mantingut a l'empresa per negociar un expedient de regulació. Estan en silenci mentre escolten les paraules dels líders sindicals. La multinacional química els ha dit que reduirà els acomiadaments previstos inicialment i passarà dels 138 als 116 treballadors. Saben que la majoria seran de la planta de Tarragona, eh? Els sindicats s'hi oposen frontalment i demanen més implicació del govern espanyol i de la Generalitat.
23: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixarem en dos grans anticiclons que provocaran un canvi radical del panorama meteorològic els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, probablement amb un nou episodi de pluja que tenim a la vista. Mira, el primer anticicló és el que tenim avui, és el que hem tingut aquests últims dies, i que retira cap al nord-est d'Europa. En aquest procés de retirada encara ens enviarà una massa d'aire més càlid de cara a divendres. El segon anticicló ara mateix es troba sobre Terranova, sobre el Canadà, i els pròxims dies creuarà l'Atlàntic i quedarà ubicat entre les illes Britàniques i Escandinàvia. I espereu que sigui molt profund, amb pressions de 1.035 o 1.040 hectopascals al seu centre, i podria arribar a convertir-se en el que se'n diu un anticicló de bloqueig. Què vol dir això? Doncs que durant uns quants dies les borrasques o les masses d'aire d'aire fred en altura que habitualment circulen en aquelles latituds s'hauran de desviar més amunt o més avall perquè l'anticicló els barrarà el pas. Per tant, es preveu que aquestes masses d'aire arribin a casa nostra. De moment, per dissabte, ja preveiem un front que reactivarà les pluges a molts llocs de Catalunya i entre diumenge i dilluns entrarà en joc una dana, una depressió aïllada a les capes altes de l'atmosfera, que podria arribar a formar una llevantada entre el País Valencià i Catalunya. Caldrà seguir l'evolució dels pronòstics que apunten interessants.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: I dimarts l'Enigmàrius feia: pot ser una cinta, un filó o un corrent d'aigua? I la resposta era veta. Una veta pot ser una cinta de cotó, un filó de mineral de petites dimensions o bé un corrent d'aigua subterrani i prim. Avui dimecres, un Enigmàrius vegetal, enfilat com l'heura preferida del pastor. De 7 lletres, enfilat com l'heura preferida del pastor. 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El rei Felip VI reuneix els alts comandaments militars del país sense la presència de Pedro Sánchez en una demostració de la seva mala relació. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia, diu la notícia que el rei Felip VI manté una mala relació amb el president del govern Pedro Sánchez i que les seves desavinences venen de la visita conjunta que van fer a València quan va succeir la dana. També afirma la notícia que el rei ha volgut reunir-se amb els alts comandaments militars de l'exèrcit sense la presència de Sánchez abans de viatjar a Ceuta i Melilla per assegurar-se el suport militar davant de qualsevol intent d'anar en contra de la monarquia. Finalment, la notícia assegura que l'exèrcit ha expressat el seu suport total al rei i que el defensaran davant de qualsevol amenaça consumada en compliment del seu deure i mandat constitucional.
0: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest any fes les maletes una sola vegada i descobreix una destinació nova cada dia. Amb els creuers de RAC Travel pots fer la reserva per només 100 euros, estalviar-te fins a un 50% i gaudir d'ofertes com ara nens gratis o grans descomptes. A més, amb facilitats de finançament perquè comencis a planificar les vacances avui mateix. RAC Travel, viatges que surten rodons.
25: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent.

0: no grisa. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dimecres, 14 d'octubre. Ens despertem amb 12 graus a Linyà, 13 a Fornells de la Selva i 18 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem a 9:15 el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. I això és un dia en què cal estar molt pendents també de la mobilitat, bàsicament per aquesta nova jornada de protestes de pagesos, a què li preguntarem també al conseller de la Presidència. Hi ha diverses columnes ara mateix de tractors arreu del país que avancen ja cap a Barcelona, on tenen previst arribar-hi cap al migdia. Des de l'Alt Empordà ja fa estona que estan en marxa. Clara Jordà, bon dia.
2: Bon dia, sí, i ara ja som a Medinyà, al Gironès, que és la segona de les tres parades previstes d'aquesta columna. La tercera és a Franciac i llavors els pagesos ja enfilaran cap a Barcelona. Pocs tractors, ara mateix concretament 4 i alguns vehicles amb cotxes. Els pagesos opten per no agafar les seves eines de treball justament per l'augment del preu del gasoil, que és una de les seves demandes. Demanen també un desplegament correcte de la llei de la cadena alimentària, una llei de protecció dels espais agraris, una reserva de gasoil professional i que s'apliqui l'IVA reduït als béns que necessiten. Diuen que la supervivència dels pagesos depèn dels polítics que tenen les eines per tirar-ho endavant.
1: I a les comarques de Lleida fa mitja hora que la marxa ha arrencat també des de Belllloc de l'Urgell. Tere Joan Álvarez, on us trobeu ara mateix? Bon dia.
3: Bon dia, doncs som a Castellnou de Seana, a l'autovia 2, amb una caravana, amb una columna en què hi participen una desena de tractors. Estan dirigint-se en marxa lenta per l'autovia cap a Barcelona. També surten de l'Oliana, de l'Alt Urgell, han sortit diversos tractors, també en una altra columna al final de les comarques de Lleida, i participaran una vintena. També hi ha vehicles particulars, cotxes particulars que surten de Lleida a aquesta hora, i també en autocar, per tant, una tractora en la que la participació de Lleida serà com sempre important.
1: I a les, això, les comarques de Lleida, i encara una última connexió, en aquest cas és de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
4: Hola, bon dia, som a Polígon Agro Reus. A Reus, aquí és punt de concentració de les diferents columnes que han sortit de les Terres de l'Ebre i també de Falset i la Terra Alta. Ara mateix acaben d'arribar una trentena de tractors, entre els que venien de l'Ebre i els que venien del Priorat. Aquí ara s'estan agrupant i organitzant perquè la idea és sortir en direcció a l'autovia T11, després agafar la N340 fins a l'altura d'Altafulla, en què agafarien l'autopista AP7 per enfilar ja cap a Barcelona, agrupant-se a la zona del Penedès amb tots els que venen de l'Alt Camp i també de la zona del Baix i l'Alt Penedès. Això tot plegat per arribar a Barcelona i fer sentir l'afartament que tenen tots els pagesos per la inacció del govern davant dels problemes endèmics que té el sector.
1: Es preveu un dia amb complicacions a les carreteres. Encara no tenim tampoc arreglada, per cert, l'alta velocitat. I avui el retards tornen a ser la norma. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia. Retards d'entre un quart d'hora i mitja hora els primers trens que han sortit, i menys trens. Iriona ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions, de 2 trens en fa 1, però s'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó. Avui, a diferència d'ahir, Renfe ha recuperat 2 AVE al final del dia.
1: I un darrer punt també de mobilitat, perquè la vaga que finalment s'ha desconvocat és la de treballadors d'autobusos de Barcelona. A última hora han arribat a un acord amb TMB. De seguida ampliarem l'estat de les carreteres i també de la resta de la mobilitat. Pel que fa als esports, Robert Prat.
6: El Barça que guanya el Galatasaray 1-4, gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi, victòries també de l'Atlètic de Madrid 2-0 davant el Manchester United, i del Villarreal al Nàpols 3-1. Avui City, PSG, Roma, Madrid a partir de les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga de bàsquet.
1: I pel que fa al temps, sembla que encara tindrem 3 dies amb força calma. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns bancs de boira i sobretot núvols baixos a la Catalunya central i al prelitoral. S'obriran clarianes, però no acabaran de desaparèixer del tot. I a la resta sí que farà sol, amb alguns núvols prims i temperatures altes com les d'ahir.
1: I a les carreteres, un accident provoca retencions a aquesta hora a la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, hi ha uns 3 quilòmetres de lentitud entre Vilassar i Taià, en sentit Barcelona. A banda d'aquest

0: aquesta incidència, doncs, les retencions als punts habituals, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la C16 a Vallvidrera i la B23 a Esplugues, també les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a la P7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Cerdanyola, direcció nord, i també a la C58 de Terrassa a Sabadell i a la C17 a Parets, tot en sentit Barcelona.
1: Ho rematem amb les portades de la premsa, Marta Viana.
2: Unes portades d'avui centrades en la visita dels Reis a Ceuta. Veiem titulars força similars a La Vanguardia o al Periòdico. Altres diaris titulen amb les paraules de Felip VI. Al País llegim, per exemple, no us deixarem sols ni indefensos, mentre que al Mundo hi veiem la nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya. La fotografia de portada que predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La veiem, de fet, a tots els diaris, menys a l'Ara, on la imatge és dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques. Visita a Ceuta a banda, avui la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i que Estopa recupera cancions inèdites al nou disc.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente. Quan són les 7:35. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui als diaris hi trobem opinions sobre les candidatures a les eleccions i també sobre el mal funcionament dels trens.
3: Per exemple, l'exdiputat d'Esquerra, Joan Tardà, fa un article al Periódico titulat El costerut camí de la unitat de l'Esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis i considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies, diu, i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor. El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, alerta de la bola, diu, la mentida que s'ha convertit en arma electoral, i lamenta que de cara al 29N la intel·ligència artificial contribuirà a propagar més que mai la desinformació. El País lamenta que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar, mentre que El Mundo assenyala que el mal funcionament dels trens té farts als ciutadans i sacseja el PSOE a Catalunya. Critica que el ministre Òscar Puente estigui més preocupat de les xarxes socials que de solucionar el problema. Per la seva part, l'Ara considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic, i afegeix que tenim dret a exigir que els trens vagin bé.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
4: Lectura obligada de l'article Cony gratis a l'habitació de dalt d'Alba Alfageme a l'Ara, arran del cas Cornell, una estudiant violada grupalment mentre estava drogada. 7 violadors i 50 universitaris nord-americans que van callar, havent vist el missatge, van tolerar la violència sexual. Alfageme també desmunta el relat de l'extrema dreta i d'altres, que els violadors són els que venen de fora. Recorda que ara que es vol desarticular la lluita feminista, qüestionar els serveis d'atenció i desacreditar les víctimes, atacar les dones i els migrants és un mateix procés de retrocés de drets. No oblidem.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
7: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
8: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
10: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
11: Una maravilla és poder viajar.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
14: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
15: Citroën.
14: Consulta citroen.es.
15: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal quan són les 7:39 amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. A qui no deixen tranquil?
16: A Cristòfor Colom. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original. El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial, inclou una fotografia de la ruta que va seguir en la seva expedició del 1492. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Al Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
2: Té la presidenta peruana Keiko Fujimori diu que els nens han d'anar amb els cabells curts a la classe i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se el maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la vida de les faldilles ha de ser adequada, sense precisar més. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: I la notícia que farà saltar del sofà a una generació.
16: Reobre el Carme, la mítica sala de la plaça Reial de Barcelona, amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos amb nous propietaris que en volen conservar l'essència, diuen. Darrere hi ha l'equip del Magnífico Club, ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig per Nadal, torrons esgotats.
2: Es van esgotar de seguida la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, el Torró de Sant Esteve, que és a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra. Torrons Roig es va quedar sense existències del trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del Torró de Nocilla. Ho veiem al Segre.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
17: Els diaris francesos aborden encara el ciberatac que explicàvem ahir en cadenes de supermercats del país que va fer pujar la temperatura de les neveres i va fer malbé tones de menjar. Le Monde avui explica que l'oficina anticiberdelinqüència francesa ja ha obert una investigació i que de moment ja saben que els pirates informàtics van entrar en aquests sistemes de refrigeració a través d'un centre suposadament de control d'una empresa danesa que es diu Danfoss. Parlant de França, el Financial Times entrevista avui Marine Le Pen. La líder de l'extrema dreta promet que si l'any que ve surt elegida presidenta, hi haurà un autèntic pols entre França i Brussel·les pel pressupost i les competències de la Unió. Tot i això, el mateix Financial Times destaca que Le Pen vol projectar una imatge de pragmatisme per, diu, tranquil·litzar els votants. I als Estats Units, la premsa aborda l'última destitució de l'administració de Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, fins ara ambaixadora a Grècia, molt pròxima, també fins ara, a Donald Trump. Segons el New York Times o Wall Street Journal, el president l'ha fet a fora arran d'uns missatges de text on es veia que demanava $100,000 a un donant. Uns missatges que, per cert, ell assegura que s'han fet amb intel·ligència artificial.
0: I en plan econòmic, Cinco Días diu que els països europeus es preparen per l'impacte de la inflació en els seus salaris mínims. França i Bèlgica tenen mecanismes automàtics per a pujar aquesta renda amb els preus, mentre que la majoria ho decideix amb diversos criteris, apunta el diari. L'Economista es fixa avui en ciutats que van passar per una crisi habitacional com la que viu a Espanya i que la van superar. Assegura que Auckland o Nova Zelanda i Austin a Texas, Estats Units, van optar per construir. L'evidència internacional apunta que revisa els límits de la densitat, facilitar els petits desenvolupaments i reduir els terminis de tramitació és la solució, assegura. Ilona Economia explica que el català encara queda lluny de l'anglès i del castellà com a requisit per accedir a una feina. Un estudi mostra que un 18% de les vacants demanen el català, mentre que un 31% demanen castellà i un 49% l'anglès.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, el Barça confirma la desena victòria consecutiva.
18: Un partidàs del Barça amb un Lamine Yamal estel·lar que suma, com diu el diari Esport, la desena victòria en 10 partits dels Blaugrana. Ho han guanyat tot.

0: Diu que aquest Barça diverteix, il·lusiona, destaca un nou partidàs dels blaugranes. Pel Mundo Deportivo és un bany turc amb una remuntada enorme, implacable, recital de Lamine, de joc, de passades, una rosca perfecta en el segon gol, una acció màgica en el tercer, que fan de Lamine i del Barça un equip insaciable. L'esportiu diu que no hi ha infern per tant de talent d'un Barça que envia un missatge potent a Europa. Els dimonis es vesteixen de blaugrana, l'infern turc, titula el diari Ara, amb un Barça platòric, un Barça que dansa en aquest infern turc, pel periòdico. Per La Vanguardia, aquest Barça fa un salt de qualitat, se sent imbatible, apunta Joan Josep Pallàs. Per Ramon Besa, El País, és un Barça que enlluerna, entregat a la màgia de Lamine. Pel diari Marca, és un Barça que va de festa en festa, mentre que el diari As es pregunten: de quin planeta vas venir, Lamine?
1: Mi casa, teléfono.
2: Altres notícies curioses del dia amb Xavi Caralia i Gerard Jovany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home compra un quadre per $5 i al veure que hi ha un nom que és David Bowie, a la part posterior el ven per més de $100,000.
4: El comprador va aconseguir el quadre en un centre de donacions i li va sortir tirat de preu, només $5, però quan va girar el quadre va veure el nom de David Bowie. El cantant n'era l'autor, una obra en acrílic del 1997. Una casa de subhastes el va vendre per $100,000. Podem afirmar, doncs, que va fer l'agost. Ho hem vist al Marca.
2: Un error provoca que un rector de Calçada de Calatrava, a Ciutat Real, retransmeti la missa amb ulleres de sol i barret.
5: La SER explica que Jesús García Sosa retransmet sempre la missa a través de les xarxes socials. Aquest cap de setmana va deixar tots els seguidors amb la boca oberta, apareixent amb unes ulleres de sol i un barret, una imatge insòlida i divertida. Tot plegat, però, va ser un error perquè va activar un dels filtres del telèfon abans d'iniciar la retransmissió. Ell mateix ho va explicar quan va acabar la missa.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Doncs mira, felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren, avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes, i acabem...
2: També xef.
5: En aquest cas, el presentador de...
2: Ah,
5: el Jordi, sí, per això ho he dit. I acabem felicitant a Aixer, que avui...
2: També cuina a casa seva.
5: Sí, també, amb plastilina. Aixer avui en fa 48.
2: I Sant Oral.
5: Avui és Sant Calix i Santa Gradema.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Alberto.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 14 d'octubre de 1996, el PSC canvia de líder després d'uns mesos bastant moguts. Se'n va Raimon Obiols i el nou secretari general és Narcís Serra, exalcalde de Barcelona i exvicepresident de Felipe González. Serra diu que l'objectiu màxim dels socialistes ha de ser la presidència de la Generalitat. Jordi Pujol porta 16 anys de president, però el que no sap Narcís Serra és que encara n'hi quedaran 7 més. I ara fa 30 anys el papa Joan Pau II reapareixia en públic i anunciava la seva voluntat de continuar. Va sortir a una finestra de l'Hospital Gemelli després d'una operació d'apendicitis. Era la sisena intervenció de Joan Pau II i tothom parlava que al papa li quedaven 4 dies. Doncs no va ser així. Encara va estar al peu del canó 9 anys més, fins al 2005. I acabo a Àustria. El primer avís que l'ultradreta tornaria a Europa va venir d'allà. Jörg Haider i el seu partit d'extrema dreta van obtenir el 30% dels vots a les eleccions europees. Fins aquell moment, cap partit havia aconseguit una xifra semblant a tota Europa.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
13: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
2: Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des de primera hora surten tracturades de protesta des de diversos punts del país que arribaran a Barcelona al migdia.
3: Convocats per Unió de Pagesos es manifesten per la falta de solucions davant les crisis que viu el sector, greujades per la pujada dels carburants i l'augment dels costos.
2: Ada Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana per arribar a un acord electoral amb els comuns.
12: Ada Colau a les xarxes.
15: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
12: Els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. També ho rebutja Podem.
2: Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys.
3: Anunciar que creuarà la frontera a peu per un dels colls de la Catalunya del Nord serà després que el Suprem previsiblement la setmana que ve li apliqui definitivament l'amnistia tant a ell com a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
2: I us avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar.
12: Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
2: El Papa Lleó XIV recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
3: El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continua ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
2: I als esports, el Barça guanya el Galatasaray 1-4.
12: Amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Avui, City, PSG i Roma, Madrid a les 9. En bàsquet, el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga.
2: Com dèiem, és un dia en què estarem molt pendents des de primera hora del matí d'aquestes tracturades. I per això fem una ronda també de connexions pel país. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
2: També passarem per Girona. Laia Claret, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
18: Bon dia.
2: I Barcelona, Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia.
2: A Lleida ja està en marxa aquesta tracturada. Pere Joan.
16: Doncs estem a l'alçada de Tàrrega, això és a la comarca de l'Urgell, anem per l'autovia 2 i participen una desena de tractors que han sortit de Belllloc d'Urgell. Hem de dir que també hi participen pagesos amb els seus cotxes particulars i que han sortit amb autocar també de la ciutat de Lleida una seixantena de persones. A més d'aquestos pagesos de la plana de Lleida, també hi participen una desena de tractors que han sortit a primera hora des del Pirineu, des de la comarca de l'Alt Urgell, Oliana. Per tant, una participació important de les comarques de Lleida, on el pes de la pagesia és evident.
2: Al Camp de Tarragona, Protecció Civil, atenció, perquè vol fomentar la sensibilització del risc químic de la zona, Clara.
20: Sí, per això ha creat un nou organisme de participació ciutadana. Es tracta dels Consells de Participació dels Polígons Nord i Sud, que reuniran 10 municipis que conviuen amb la indústria petroquímica. Es vol reforçar la transparència i l'intercanvi d'informació entre les administracions i la ciutadania. Aquesta és una eina similar a la taula de veïns de Tarragona que es va impulsar després de l'accident d'Icoxe l'any 2020. D'altra banda, els usuaris, sí, de la línia R15 recuperen el servei directe entre Barcelona, Caspi i Saragossa. S'ha restablert la circulació de trens de passatgers entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, que des del mes de gener s'havia de fer en autocar.
2: Gràcies, Clara. I a les comarques gironines, pendents també de la llengua i també de les fires de Girona, que ja s'acosten, Laia, que sí. Pesats que sou.
17: I Girona més. A veure, d'una banda, avui a la tarda a Girona es presentarà una nova edició del Voluntariat per la Llengua,
2: sí,
17: que aquest any es posa en marxa amb 90 parelles lingüístiques. Les trobades per parlar català comencen la setmana que ve. I l'altra, això que esperes, el 24 d'octubre comencen les fires. A veure, us avancem. D'una banda, tindran un nou punt on els joves s'hi podran fer proves ràpides per detectar infeccions de transmissió sexual. Serà la fira d'entitats. I de l'altra, es vol promoure el consum d'alcohol responsable. Per això, hi haurà un còctel sense alcohol. El nom, te'l dic, es dirà 6Z00.
2: Molt bé, doncs ja el tastarem, no?
17: Sí, llimona, poma, xarop...
2: El dia 30 també. De setembre vindrem cap a... Ai, de setembre, d'octubre vindrem cap a Girona, també per inaugurar la temporada alta, vull dir que guarda-me'n una mica i ja el tastarem.
17: El tastarem fet.
2: Va. I a Barcelona avui estarem molt pendents de la mobilitat.
19: Sí, perquè segueixen els retards a la línia d'alta velocitat. Els AVEs, de fet, van amb més de mitja hora de retard i això se sumarà als problemes de mobilitat que hi pugui haver per la tractorada aquesta que ara sentíem i que ha d'arribar a Barcelona. De fet, a les 12 hi ha convocada una concentració a les portes de la delegació del govern espanyol. La bona notícia és que el caos serà una mica menys caos perquè s'ha desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui i mobilitat a banda. Si sou fans del disseny, avui arrenca la Barcelona Design Week amb 140 activitats diferents per diversos espais de la ciutat i al CCCB avui hi ha l'escriptora ucraïnesa Sofia Andrujovic que participa a la Bienal del Pensament.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara de sortir de casa sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
18: Eloi. Altes, sí, altes molt semblants a les d'ahir. Vam tenir màximes ahir que van arribar als 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui es podrien repetir.
2: És que és culpa de l'Armínia, que, com saps,
18: l'Armínia
2: sempre diu Oriol i se m'ha creuat els cables.
18: Però hi ha molta gent, jo contesto. Quan algú m'anomena Oriol ja... I ja responc com si fos Eloi, gairebé. Tothom s'equivoca amb aquest mateix nom. En fi, avui, dia de sol, dia d'alguns núvols primers que estan donant una sortida de sol bastant rogenca, per cert, i aquests núvols baixos, bancs de boira que hi ha al centre de Catalunya, que aniran aixecant, s'aniran marxant a mesura que vagi passant el dia, potser no acabaran de desaparèixer del tot, i aquestes temperatures que són semblants a les d'ahir. Demà augmenten els núvols a la costa i al prelitoral, divendres encara puja més la temperatura, a l'espera del canvi de cara al cap de setmana, dissabte amb algunes primeres pluges, i diumenge les pluges podrien fer-se més abundants, sobretot al sud de Catalunya.
2: I pel que fa al trànsit, a la C32 a Taià segueixen les retencions per un accident. Clàudia Serra.
21: Sí, ja s'estan retirant els vehicles implicats, però es mantenen encara aquestes retencions entre Cabrera de Mar i Taià en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, destaquem retencions als accessos a Barcelona per la C33 i C58, a Montcada, la B20 a Santa Coloma, també la B23, Esplugues, la C16 a Vallvidrera i les dues rondes. Fora de l'àrea de Barcelona, molta densitat a aquesta hora, la P7 a Santa Perpètua, sentit sud, C58, de Terrassa fins a Sabadell, direcció Barcelona, C60 a la Roca cap a Granollers i també la C17 a Parets en sentit Barcelona.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de la Lola. És comerciant a Barcelona, a la zona de Collserola, i és una de les impulsores de la manifestació convocada per dissabte per part de diversos botiguers que reclamen aixecar les restriccions d'accés a la muntanya a causa del brot de pesta porcina africana.
25: I sobretot els negocis i restauradors que estem allà vivint, de la gent del barri però també de la gent de fora, doncs és insostenible. Podíem haver dit que és una gestió difícil i que han de tancar més d'un any, però com que això no s'ha dit mai, sinó que és tres mesos.
24: La Generalitat ja ha anunciat ajudes econòmiques, però la Lola demana que garanteixin més cobertura. Pel que fa a la reobertura de Collserola, de moment la Generalitat no ha fixat cap data concreta.
23: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Són les 7:56. I ara repassem el preu de les coses. Avui ens hem fixat en els veterinaris.
26: En concret, en els preus d'una visita rutinària. A Girona, la clínica veterinària Quissus, el preu d'una revisió per gossos i gats és d'uns 40 euros.
27: Una visita rutinària serien uns 44, una coseta així, sobre uns 40, podríem dir. Inclou una exploració física general, com per exemple, bueno, mirar les mucoses, la temperatura, auscultació cardiopulmonar...
26: A Tarragona, la clínica veterinària Tarragona, la visita és més econòmica.
28: Tenen un cost de 30 euros i inclouen pues, la revisió del termòmetre, mirem temperatura, mirem el pes, mirem els ulls, les orelles, tot una mica.
26: I per als animals exòtics, és a dir, tot el que no són gossos i gats, és encara més barat, a 25 euros. En canvi, el veterinari Exum de Sabadell tenen la visita per exòtics una mica més cara.
29: La visita són 40 euros. Els animals que més visitem és gat i gos.
26: Vale, i això és genèric, Vull dir que un gat i un gos paguen el mateix.
29: Per visites d'exòtics tenim un preu diferent. 5 euros més, 45.
2: Avui, a partir de 11:15, tindrem secció d'animals al matí de Catalunya Ràdio amb Evelyn Segura. I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimecres? Què costen les obres als talussos de les carreteres? Ot Serra, bon dia.
30: Bon dia. Les pluges dels últims dies han malmès talussos de diverses carreteres i la Diputació de Barcelona ha obert una licitació per arreglar-los. Bàsicament, caldrà posar xarxes de malla amb l'objectiu d'immobilitzar materials que puguin ser inestables. I també s'intentarà corregir el pendent del talús, cosa que implica fer excavacions. Les actuacions seran en 7 trams de diverses carreteres, totes elles a la comarca de l'Anoia. El pressupost és de 867.000 euros.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, doncs avui les xarxes bullen amb vídeos de folclore musical del Quebec, enregistrats a la televisió als anys 70 i recuperats ara mig segle després. Al Matí de Catalunya Ràdio hem tingut la delicadesa de seleccionar-ne un, el d'un nen d'uns 12 anys que sembla en Pepito Badacurt perquè l'han vestit amb un trajo dues talles per sota del que necessita. De fet, al meu fillet li devien treure els pantalons al bany Maria i que interpreta una cançó típica del Quebec com si fos el mateix Torre Bruno. Escoltem.

0: Pepito Badado, el Pepito Badado, el nostre, aquella cançó que es va traient el dit, el nas, el braç, aquesta cançó, és exactament el mateix. Aquest nen està entregadíssim, hi ha una cosa fantàstica i hi ha un públic de la tercera edat que li respon aquestes frases mentre pica de mans, eh? De fet, aquest bailet, pobret meu, no sé com va arribar al final de la cançó, perquè jo, si fos sa mare, li hagués fet mirar la pressió arterial. Bé, Ricard, molt recomanable que feu la recerca d'aquests vídeos a internet, fareu cultura i us esgarrifareu a parts iguals, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
0: A tu!
1: Fa 32 anys de l'estrena d'una de les pel·lícules que va canviar la història del cinema modern. És Pulp Fiction, i per això avui dediquem la cançó a tots aquells que la vau viure com una revolució i sobretot els que a vegades heu ballat com John Travolta. Bon dia, Catalunya!

0: Avui tothom mira a l'esquerra de l'esquerra. Ara mateix tenim sobre la taula un acord electoral entre Esquerra Republicana i Podem que, lluny de tancar res, ha obert una nova batalla dins de l'espai progressista. L'acord preveia que Podem no es presentés a les eleccions catalanes a canvi d'incorporar algun independent a la llista d'Esquerra Republicana. Però la reacció dels comuns i del Front Ampli d'Ada Colau han estat contundents. Acusen directament Rufián de dividir l'esquerra. Des de Sumar, Verónica Martínez també ha qüestionat la contradicció de Podem. Diu que no sembla gaire coherent reclamar primàries obertes per un Front Ampli i alhora tancar un pacte electoral. I aquest xoc etern es va traslladar ahir també a l'interior d'Esquerra Republicana, perquè Rufián hi va tornar. Va dir que volia anar més enllà d'aquest tàndem amb Irene Montero, i que ara vol un acord que inclogui precisament els comuns, que cal desbloquejar la situació per presentar-se junts a unes eleccions. Un pas que arriba mentre la cúpula del seu partit, Esquerra Republicana, tornava a tancar-li la porta. Entremig, a tot això, hi ha el votant d'Esquerra, que no acaba d'entendre res. Oriol Junqueras, per exemple, ha insistit que no hi haurà cap proposta que dilueixi la marca del partit. Però hi ha Rufián. I Rufián continua lluitant pel seu propòsit. El de Santa Coloma sap que s'ha convertit en una de les figures més reconeixibles del progressisme espanyol. Sap que el seu estil funciona a les xarxes i que té una marca personal amb molt de magnetisme. Potser té raó quan diu que Espanya necessita un revulsiu per combatre Vox. Però la política no és només comunicació, ni només missatge, ni tampoc capacitat de connectar amb la gent. La política també va de construir. La política vol dir negociar, vol dir cedir, vol dir convèncer el que no pensa com tu. I la solidesa d'un projecte no pot dependre del carisma d'una sola persona. Això és especialment rellevant quan parlem d'Esquerra Republicana. Estem parlant d'un partit amb gairebé 100 anys d'història, amb unes cicles pròpies i un electorat que està molt definit. Aquest és el dilema de Rufián. Com liderar un espai més ampli sense trencar amb un partit, de fet el partit que li ha donat l'oportunitat de ser qui és? I també és el dilema d'Esquerra Republicana. Com preservar la seva identitat sense desaprofitar la figura que han potenciat, la figura de Gabriel Rufián. La precampanya tot just acaba de començar, queda molt partit i caldrà veure també quins seran els equilibris quan comenci el foc real. Però hi ha un taló de fons que en tot això no es pot ignorar. Les enquestes publicades aquest cap de setmana apunten a una possible majoria absoluta del Partit Popular i de Vox. I amb aquest horitzó, els personalismes poden convertir-se en un llast per tot l'espai progressista. Avui, per exemple, Joan Tardà publica al Periódico una reflexió sobre aquest dur camí de la Unió de l'Esquerra. Defensa que cal abandonar les arrogàncies. Diu que cal evitar que els desacords es converteixin en ressentiment. És una idea que va més enllà de Rufián, perquè tothom parla d'unitat, però cadascú sembla tenir una idea diferent de qui l'ha de liderar i de qui està disposat a cedir què. I aquí és on la realitat sovint s'imposa al romanticisme. Una cosa és voler ser el líder de l'esquerra i una altra de ben diferent és aconseguir que realment s'uneixi. Perquè la unitat no es proclama i de vegades construir-la vol dir renunciar a ser-ne el protagonista. Si tothom vol encapçalar el projecte, si ningú està disposat a cedir, potser el problema no és que falti un líder, potser és que en sobren. I mentrestant, Partit Popular i Vox no esperen a ningú.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: La pagesia torna a sortir avui al carrer per denunciar la falta de solucions amb una sèrie de tracturades convocades per Unió de Pagesos. A hores d'ara, una vintena de columnes formades per tractors i cotxes avancen cap a Barcelona on tenen previst concentrar-se al migdia.
0: La segona.
2: A la precampanya de Colau i Gabriel Rufián pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat signar una entesa, però els republicans deixen clar que no se sumaran al Front Ampli. També ho rebutja Podem.
0: La tercera.
2: L'exconseller Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys. Anunciar que creuarà la frontera a peu, per un dels colls de la Catalunya Nord. Serà després que el Suprem, previsiblement la setmana que ve, li apliqui definitivament l'amnistia, tant a ell com a a Carles Puigdemont i a Lluís Puig.
0: La quarta.
2: Us ho avança Catalunya Ràdio. L'escola Pare Manyanet demanda als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, que acusen l'escola de no haver-los protegit. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'entitat titular del centre els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució.
0: La cinquena.
2: L'alta velocitat entre Madrid i Barcelona no recuperarà la normalitat fins que no es retiri el comboi que es va accidentar dilluns. S'han cancel·lat alguns dels primers trens del matí i els que circulen ho fan amb retards per les limitacions de velocitat. D'altra banda, un acord de matinada permès desconvocar la vaga d'autobusos de TME prevista per avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Victòria de prestigi del Barça al camp del Galatasaray, 1-4 amb gols de Cancelo, Gordon, Fermín i Adeyemi. Victòries també de l'Atlètic de Madrid, 2-0 davant el Manchester United, del Villarreal al Nàpols, 3-1. Avui Manchester City, PSG, Roma, Madrid a les 9, mentre que el Barça guanya 90-87 al Maccabi a l'Eurolliga de bàsquet.
0: Avui serà un dia tranquil, però hi ha canvis a la vista. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, els canvis arribaran a partir del cap de setmana, dissabte amb ruixats, diumenge segurament amb més pluja, especialment al sud de Catalunya. I avui el dia comença amb núvols baixos al centre de Catalunya, al prelitoral. En general, però, farà força sol amb temperatures que continuaran sent altes avui, demà i encara més divendres.
0: I pel que fa a les carreteres, millora la situació a la C32 a Taià. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ja s'ha retirat l'accident que tallava un carril en aquest punt en sentit Barcelona i la circulació comença a ser ja més fluida. On sí que es manté la congestió és als accessos a la capital. Destaquem la B20 a Santa Coloma, B23 a Esplugues i també les dues rondes. I fora de l'àrea de Barcelona tenim retencions. Aquesta hora a la 2 a Riudellots de la Selva per un accident en sentit Girona i molta densitat a la P7 de Mollet del Vallès a Barberà, sentit sud, i a la C58 de Terrassa Sabadell, direcció Barcelona.
0: Avui a la Gora ens acompanyaran Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Eva Pomares i Arturo Puente, també el conseller de la presidència Albert Dalmau, el dia en què parlarem de les protestes dels pagesos.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.

Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquest és el so que torna a sonar avui. Tornarà a sonar avui al centre de Barcelona. El sector de l'agricultura torna a organitzar aquestes tracturades que a aquesta hora ja han sortit a diversos punts de Catalunya i que tenen previst arribar al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. És una protesta convocada per Unió de Pagesos que insisteix que les mesures aprovades fins ara no han estat suficients. Diuen que la crisi de la pagesia és estructural i que calen solucions més clares i, sobretot, més eficients. Per això han organitzat també una vintena de columnes de tractors que, com dèiem, arribaran al centre de Barcelona aquest migdia. Anem a fer una ronda de connexions. Per seguir-les també en directe. Comencem pel bell lloc d'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs des de bell lloc d'Urgell ha sortit aquesta tracturada amb una desena de tractors, però ja transitem per l'autovia 2 al terme municipal de Cervera. Això és a la Segarra. El responsable del sector d'herbacis d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, destacava que Lleida, evidentment, havia de ser en aquesta tracturada cap a la capital catalana pel pes específic de l'economia lleidatana que té el sector de la pagesia.
2: A Lleida, el pes de la pagesia representa, a nivell de Catalunya, més del 40 o quasi el 50% de la pagesia catalana. Si no hi hagués pagesia, vull dir, estarien els pobles abandonats.
1: Hem de dir que a banda d'aquests 10 tractors que van per l'autovia 2, també hi ha cotxes particulars que han sortit de la ciutat de Lleida, també una seixantena de pagesos amb autocar i que hi ha una desena de tractors que han sortit a primera hora des de l'Alt Urgell, des del Pirineu, des d'Oliana, també direcció cap a Barcelona.
0: Anem ara també al nord del país. Des de l'Alt Empordà ha sortit una altra columna. Clara Jordà, bon dia.
3: Bon dia, una columna que tot just ara està vorejant la ciutat de Girona en direcció a Franciac, el gironès mateix, que és la tercera de les parades d'aquesta columna que després ja enfilarà cap a Barcelona. Aquí són 6 els tractors que estan fent aquesta variant de Girona. Recordem que hi ha molta gent que ha optat per anar en vehicle particular o amb autobusos cap a Barcelona justament per l'augment del preu del gasoil. Joan Cavall, que fins fa poc era coordinador nacional d'Unió de Pagesos, explicava aquesta emissora una de les propostes que tenen sobre la taula per evitar que els afectin tant com ho està fent aquests últims temps l'augment dels costos de producció.
4: Si hi ha una inacció política de que no apliquen les seves pròpies normes, nosaltres el que demanem és que hi hagi una compensació econòmica perquè no plegui ni un pagès ni ninguna pagesa. Portem una proposta, doncs, novedosa i alternativa, que és que proposem un ajut directe a tots els pagesos per el fet de fer de pagès, perquè excepte potser els de l'Avellana, que són els beneficiats de la guerra dels aranzels amb en Trump.
3: A banda de les demandes globals, a les comarques de Girona els pagesos reclamen sobretot una millor gestió de l'ACA per evitar greus inundacions cada vegada que plouen els seus camps i també reclamen un millor control de la fauna cinegètica que cada any també els provoca milers d'euros en pèrdues.
0: I rematem també tot plegat amb les comarques de Tarragona. Reus, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, aquí a Reus una trentena de tractors s'han agrupat procedents de les columnes que venien de la zona de l'Ebre i també de la Terra Alta i el Priorat. Han sortit ja en direcció cap a Torredembarra, on està previst que entrin a l'autopista P7 i des d'allí s'aniran unint també a les columnes que venen de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp i el Penedès. Esperen que puguin entrar cap a un centenar de tractors en total, sumant tots els que s'aniran afegint des del sud de Catalunya la mobilització prevista per aquest migdia a Barcelona. L'objectiu, segons explicava Carlos Vicente, que és també membre de la directiva d'Unió de Pagesos, el que volen és pressionar el govern perquè activi els fons especials d'ajuda.
6: Activar el fons de contingència vers la pagesia professional de Catalunya, que és que el camp d'apuntalar, molt ben apuntalada. Per què? Perquè està molt en risc. Tenim una nova reforma de la PAC, tenim tractats de Mercosur, cal ara acudir i sobretot apuntalar aquesta pagesia.
5: El sector està fart de la inacció del govern davant d'uns problemes històrics del sector agreujats ara per la crisi del petroli.
0: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem minut a minut aquestes tracturades que, com dèiem, arribaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona de cara al migdia. El president Salvador Illa no hi serà perquè continua de viatge a Brussel·les. De fet, avui es reuneix precisament amb representants de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Frederic Vincent, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Unes mateixes institucions europees que han reconegut que cal trobar solucions per pagesos i ramaders.
7: Sí, bàsicament perquè les dades oficials d'Europa donen la raó als pagesos en última instància. Els agricultors tenen més costos i menys ingressos perquè els preus estan baixant. Segons les dades de l'Eurostat, l'Oficina Europea d'Estadística de fa tot just uns dies, el segon trimestre d'aquest any, els preus de la producció agrícola van disminuir pràcticament un 6% en comparació amb el mateix període del 2025. És el tercer trimestre seguit que baixen. En canvi, els preus dels béns i de serveis que es consumeixen a l'agricultura, com l'energia, com els fertilitzants, com els pinsos, pugen un 4,7%. Hi ha casos més flagrants que encara es veu més clar. El preu mitjà que els ramaders reben per la llet és un 16,5% menys que fa un any. En canvi, el preu de l'energia els hi va augmentar un 22% i el dels fertilitzants un 13%, en bona mesura per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: Els ministres europeus d'Agricultura, que es van reunir fa dues setmanes, ja van reconèixer el problema dels costos per als agricultors.
7: Sí, el juliol la Comissió Europea va anunciar en teoria 540 milions d'euros per compensar els pagesos més afectats per les pèrdues. A Espanya se li van assignar 50 milions i a França 100. Per cert, que la setmana passada centenars de pagesos francesos van portar els tractors a París per protestar contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Recordem que el Mercosur és aquest bloc de països on hi ha l'Argentina i el Brasil i que, segons els sindicats agrícoles, esperona la competència deslleial.
0: Avui en parlarem de tot plegat amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Serà a l'Àgora del Matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor, Ea Pomares i Artura Puente. De moment, un primer comentari sobre la protesta. Protesta amb l'economista Miquel Puig.
8: Els pagesos tornen a protestar perquè no els parlem clar. Fa temps que ens diuen que no són un sector productiu com els altres i que hem d'assumir que tenir una producció agrària autòctona ens ha de costar diners. En aquestes circumstàncies, la societat ha de decidir com pot ser de gran aquest sector. Sobretot tenint en compte que per mantenir-lo ja estem obligats a portar treballadors de fora. Els estrangers ja representen gairebé la meitat dels treballadors. Una pagesia que es guanyi la vida dignament? Sens dubte. Però segurament això exigeix que siguin menys.
0: Avui, doncs, seran protagonistes les tracturades dels pagesos, però si parlem de protestes... també ens fixarem i ho farem també a l'hora amb el que està passant a París i estan organitzant els estudiants francesos. Ahir van tornar a París, per cert, amb l'activista Greta Thunberg, que va aparèixer també per allà, i ara volen unir forces aquest cap de setmana amb els Armilles Grogues, el moviment que va posar contra les cordes Emmanuel Macron durant el primer mandat. París, Isabel Galí.
9: A París la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat. Hi ha gairebé 40 investigacions internes de la policia per les actuacions dels seus agents. El Sindicat Nacional d'Estudiants, per la seva banda, ha fet una crida a unir-se a la manifestació de dissabte amb les Armilles Grogues. Sabrine Harbach n'és la portaveu.
10: No pararem fins que no hi hagi els 10.000 milions sobre la taula i les reivindicacions siguin escoltades, i encara serem més massius. Avui hi ha els estudiants de batxillerat i universitaris, els professors, bombers, agricultors. El 17 estarem amb els Armilles Grogues i amb tots els francesos i franceses. No és una qüestió d'etiquetes, els francesos ja en tenen prou.
9: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és la precampanya per als comicis de novembre. I un dia més ens fixem en com està tot l'enrenou també aquestes candidatures a l'esquerra del PSOE. Ara mateix, Ada Colau, Gabriel Rufián competiran a les urnes. Rufián per Esquerra, amb l'acord amb Podem, i Colau com a candidata de l'anomenat Front Ampli, que plega, en aquest cas, el moviment Sumar, Esquerra Unida, més Madrid i els Comuns. Res fa pensar que aquestes dues candidatures es puguin unir, tot i que tant Rufián com Colau pressionen Esquerra perquè el partit arribi a un acord amb els Comuns. Àlex Giralt Robert.
11: Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels Republicans. En les últimes hores, els dos dirigents han cridat Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els Comuns, Rufián amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
12: Todavía hay tiempo. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
11: Però Esquerra es nega a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert, portaveu.
13: No formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
11: I qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem, Irene Montero.
14: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
11: Els partits tenen fins divendres per registrar coalicions. Àlex Giralt Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui en continuarem parlant també, de moment sentim el comentari que hi posa la periodista del periòdico i col·laboradora d'aquest programa, Sara González.
15: La candidatura única de l'esquerra és a hores d'ara una ficció, una òpera bufa en què tothom intenta no carregar amb la culpa de la trencadissa i en la qual les ofertes consisteixen a demanar als altres que els ballin l'aigua. Uns abanderen un front estret per culpa de vetos creuats, quotes i factures del passat, i els altres han aprofitat el galimaties per llançar-los una OPA amb un tàndem mediàtic però no exempt de contradiccions. Massa galls en un mateix corral. Caldria molta generositat per refer en 3 dies les confiances que no s'han treballat en 3 anys. Potser han oblidat que hi ha un votant que s'ho mira astorat, sense haver sentit encara ni una proposta i amb el temor que el 29N acabi convertit en una tragèdia grega.
0: Passa que avui tindrem doble enquesta. El Centre d'Estudis d'Opinió presenta el seu segon baròmetre de l'any amb estimació de vot tant al Parlament com al Congrés, i el CIS, que publica la primera enquesta des que Pedro Sánchez va convocar eleccions. I encara dues coses més sobre les eleccions. La primera és l'entorn de Carles Puigdemont, que insisteix que l'expresident tornarà després de les eleccions del 29 de novembre. Sílvia Solanes, bon dia.
16: Bon dia, sí. El seu advocat Gonzalo Boye va recordar ahir al matí de Catalunya Ràdio que Puigdemont no vol interferir en les eleccions.
17: El president dijo que él había marcado el exilio en una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campanya electoral, que és el que querria el Partit Socialista. No?
16: En aquest programa avançàvem que a principis de la setmana que ve el magistrat instructor del Suprem, Pablo Llarena, aplicarà l'amnistia als exiliats i passarà la pilota a la sala penal, que és qui ha d'arxivar definitivament la causa. Serà aleshores, subratllava Boye, quan Puigdemont comparegui per explicar el seu retorn.
0: Per la seva banda, l'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia.
16: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta, on diu que és el moment de deixar l'exili. Recordem que Comín ha de recollir l'acte d'eurodiputat a Madrid per poder participar en els plens del Parlament Europeu.
0: I el segon apunt que dèiem de les eleccions té a veure amb les acampades sobre habitatge, que continuen, per cert, actives. De fet, algunes volen fer-ho fins a la vaga general convocada per l'11 de novembre. És el cas de la que hi ha a la Puerta del Sol, a Madrid. Anem-hi en directe, Tània Tàpia, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
0: En els últims dies, sobretot dilluns, que era el dia de la Hispanitat, hi va haver, recordem, tensió amb membres d'extrema dreta. No sé com està ara mateix el panorama.
18: Doncs mira, el campament desperta a poc, barrejant-se amb la vida de la ciutat. Són ja 19 dies aquí a la Puerta del Sol, una acampada que de moment es va decidir així a l'assemblea d'ahir, es manté de manera indefinida. Aquestes que expliques han estat hores difícils. El de dilluns ha estat l'incident més greu que han viscut. Ens expliquen, però, que estaven preparats. De fet, des del principi de l'acampada es coordinen i sempre hi ha un equip de guàrdia desperts tota la nit per protegir el campament. Ara, de fet, estan esperant en relleu per anar a descansar. L'ambient aquí, però, d'habitual és pacífic, es mantenen intactes els altars en record a Mari Carmen Abascal, i ens diuen que el que reben, sobretot, són mostres de suport i de solidaritat.
0: Doncs gràcies, Tània. De seguida anirem també en directe. Aquests són els protagonistes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
20: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
22: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un Renove. Torna al Renove de MediaMarkt. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
23: Fes un Renove.
22: MediaMarkt.
19: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
24: Pel que fa al temps, avui serà un dia tranquil, amb força sol, núvols primets, núvols matinals més abundants, més gruixuts al centre de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Sembla que s'aixecaran, però no acabaran de desaparèixer del tot. I la temperatura serà molt semblant a la d'ahir, una mica més alta, sobretot als llocs on faci sol. Demà continua pujant la temperatura, sobretot també de cara a divendres, i al cap de setmana arriben canvis, amb algunes precipitacions ja dissabte, i diumenge les pluges podrien ser més abundants, especialment al sud de Catalunya.
10: A les carreteres, dos accidents provoquen retencions a aquesta hora. Una a la C15 a Vilanova del Camí en sentit Igualada, l'altra a la 2 a Riudellots de la Selva en sentit Girona. Tot plegat, mentre l'àrea de Barcelona segueixen les retencions d'hora punta, sobretot els accessos a la ciutat i a la Ronda de Dalt i la Litoral.
25: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
26: Com et dius?
27: Ferran Adrià.
26: Quina és la teva experiència com a cuiner?
27: Has estat a alguna escola?
26: Has tingut algun mestre?
27: Això és una altra lliga.
26: Això són dos estrelles Michelin.
19: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
28: Estàs posant a tots al límit.
29: Tendreu tots mal.
19: Gènesi.
30: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Enfilant la Nacional 2 a l'Alt Empordà, seguint aquesta primera columna de tractors.
2: Protestem perquè no pot ser que menys de l'1% de la població activa es dediqui a l'agricultura.
12: Tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
13: Ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya.
14: Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: A París la manifestació ha recorregut 4,5 km sense incidents, però al capvespre antidisturbis i activistes s'han enfrontat en diferents punts del sud de la ciutat.
4: La mínima mal, prova de superar, amb intent de rebona, continua, s'endú la pilota per la línia de fons, ajuda Gordon, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els bàsics del dia d'avui, 14 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics de la redacció d'informatius amb Pol Forada, amb Francesc Soler, amb Sílvia Solana, Clara García i Marta Viana. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Notícia que us avança aquest programa. L'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de dos exalumnes que es van suïcidar. L'escola els demanda 70.000 euros per haver vulnerat l'honor en la institució. Ana Alfonso.
6: Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola no va protegir la nena, que patia assetjament, i els de l'Òscar, que es va treure la vida amb 21, sospiten que un professor podria haver abusat d'ell, el capellà a qui després van condemnar per tenir pornografia infantil. Ara la institució els demanda perquè considera que fent públiques aquestes sospites han vulnerat el seu honor. L'advocada Noelia Rabón representa els pares.
7: El que s'hauria de preocupar, jo crec, aquesta congregació és, en lloc de dirigir demandes contra, a més, dos pares que han perdut un al fill, un altre a la filla, a aquestes escoles, és vigilar perquè les persones que treballen allà i tenen contacte amb nens no tinguin segons quines conductes.
6: Anna Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora també estem pendents un dia més del tren d'alta velocitat, després de tots els problemes causats per l'incendi de dilluns a la línia Barcelona-Madrid. Tornem a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
8: Bon dia. Menys trens, però més ordre. Així ha començat el dia a l'estació de Sant amb problemes perquè es mantenen els retards, de moment d'entre un quart d'hora i mitja hora, menys que ahir, i menys trens. Iriona ha suspès 4, l'AVE també redueix circulacions i de dos trens en fa un. Però també hi ha coses que han millorat. S'ha augmentat la velocitat al tram de 25 quilòmetres de via única a l'Aragó i les companyies ja tenen un pla de serveis per afrontar els pròxims dies perquè encara no hi ha data per retirar el tren sinistrat. Renfe diu que és una operació complexa per haver de desplaçar els equips per treure'l i això fer-ho compatible amb la circulació. Així les coses, la gent ja ve aquí com fa, com va a l'aeroport i ve molt de temps.
9: Anem a Madrid per feina, hem vingut una hora i mitja abans per intentar agafar el tren, no dos trens d'abans. Si surt a les 9, arribem bé. Si no surt a les 9, ja veurem.
8: Les causes de l'incendi segueixen investigant-se. El tren, un model dels anys 92, diu Renfe que havia passat el manteniment que li tocava.
0: I parlant de transports, aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui.
16: La direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes.
0: Dèiem abans, avui és la segona jornada del viatge del president Salvador Illa a Brussel·les i mantindrà reunions amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i també la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Serà després de defensar la necessitat de regular el mercat de l'habitatge. Brussel·les, Bruno Fortea.
27: El president Illa creu que la gravetat de la crisi de l'habitatge justifica que les administracions regulin el mercat, de la mateixa manera que ho van fer, diu, durant la pandèmia per evitar acomiadaments, durant la guerra d'Ucraïna per limitar els preus de l'energia i durant la crisi del 2008 per salvar els bancs.
29: ¿Por qué no se va a hacer ahora? Yo no sé, por ejemplo, cómo explicarle a un ciudadano de Cataluña que se genera prosperidad, que las cuentas de resultados de las empresas grandes, medianas y pequeñas estos últimos años han ido muy bien, en fin, que va todo bien y ellos no pueden, por ejemplo, acceder a una vivienda.
27: I per crear prosperitat diu que cal aprofitar les oportunitats del mercat comú europeu. Aquest dimecres Illa culmina el seu viatge a Brussel·les amb una intervenció al Comitè de les Regions i amb diverses reunions amb dirigents de les institucions comunitàries. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlat d'habitatge, l'Agència Catalana de l'Aigua preveu tirar a terra, per raons de seguretat, 19 cases ocupades a Sant Romà de Sau, a Osona. Nati Dell.
31: Segons l'alcalde Jaume Orra, val més diners arreglar les cases que tirar-les a terra.
32: De fora es veuen molt maques, però resulta que no compleixen res d'habitabilitat. Allà s'ha d'urbanitzar

0: recepció al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
4: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses hi és benvingut.
3: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
4: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
3: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat Esplugues de Llobregat.
1: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: fas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Sí, però en una població que té
1: 47.000 habitants
0: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més, bueno, de un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, hi va haver... Hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar...
1: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
0: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
1: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
0: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
1: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
0: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
1: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escaccus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtag, o algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
0: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia 3 quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
1: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
0: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
1: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
0: Exacte.
1: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica?

0: mica, com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
1: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet... La tesi en xarxa, que si no la vulgui mirar.
0: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
1: Sí.
0: Eh?
1: Els cors de Clavé surten en la
0: tesi. A la teva tesi.
1: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43 que comença algú a jugar i al 47 que comença una altra vegada el Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, bueno, doncs la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat, doncs, a investigar la guerra civil a Esplugues, i ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, estic... I penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Rosa Vilardell, s'han escrit coses, eh? Jo no vull deixar-me ningú, el grup d'estudis...
0: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple...
1: Sí, sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, eh? Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho. I la forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada 2 mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar i investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines, i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses, i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas, i després ve un altre pas, i després un altre pas. Jo, quan vaig començar a fer la tesi, em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I... Perquè el tema es anava fent immens. Però, bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder, i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada 2 mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
0: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, perquè vinguis, i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys. anys ja, eh? Vull dir, en té 80 i escacs, doncs es va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
1: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta a l'altra i fins que vaig acabar.
0: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
1: Potser sí, mira.
0: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Coni Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
1: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
0: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
1: Correcte.
0: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la crònica de la vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
1: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Rollés, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
5: Duro con él.
6: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
9: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: sud de
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Soledad García, que va néixer a Sòria i es va traslladar a Barcelona quan tenia 15 anys. La Sole forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, al barri on viu. Hola Sole, com estàs?
2: Molt bé.
1: Gràcies per accedir a aquesta entrevista i pel Xerrem d'Arreu.
2: De res.
1: He explicat que vas néixer a Sòria, però això va ser accidental, oi? Perquè els teus pares eren d'un poblet a uns 20 quilòmetres de Sòria.
2: Correcte, és així, sí, a 20 quilòmetres. Van deixar la meva mare perquè no podia tindre casa, i a l'hospital, bueno, quan va sortir, doncs me van bautitzar a Sòria, a Sant Joan de Rabanera. És una església molt maca, romànica, en la capital de Sòria, però m'he criat, o sigui, sempre he estat al poble de Gallinero.
1: Els teus pares que feien de pagesos a Gallinero?
2: Sí, treballaven la terra, sí.
1: Sí. I tornes sovint tu encara?
2: Dues vegades, tres a l'any, més o menys.
1: I has vist molts canvis?
2: No, del poble no. Va canviant la forma o la manera de treballar. Abans se treballava molt i tot era manual, i ara amb la maquinària han canviat tot. Sí, ha millorat.
1: Però la gent segueix treballant la terra.
2: Sí, continuen treballant. Els que estan allà, els que s'han quedat, sí que estan treballant la terra.
1: I encara teniu la casa familiar?
2: Sí, encara la conservem, i con molt sentiment.
1: Clar.
2: Inclús tinc terres dels meus avis, dels meus pares i tal, i és enyorança.
1: Clar. I te les cuiden algú altre?
2: Sí, correcte. Sí, l'he tinc donat al noi i les treballa, i bueno, de moment allà estan.
1: Què cultiveu?
2: Se cultiva cereals, el trigo, el blat, l'avena, que no ho sé com,
1: bueno, cebada,
2: cebada, la cebada, i després que més, res més,
1: bueno, maïs, cereals,
2: comencen a treballar-lo per
1: blat de moro.
2: Sí, perquè abans treballaven un any la terra i la deixaven descansar un altre any. Però el que ocorria, que ara no sé què estan fent, que estan inventant, la cultiven cada any, o estan intentant cultivar-la cada any.
1: Canvien el tipus de cultiu, però...
2: Correcte, sí.
1: Està bé. I en què penses que t'ha influït la teva família, en la teva manera de ser?
2: En moltes coses. Bueno, jo crec que m'he format jo mateixa, però he tingut molt de petita, he tingut molt, molt de carinyo. Era una família molt gran, el meu avi tenia 10 fills.
1: Uf!
2: Sí, i m'he criat a continuació de los tiets. O sea, ha sigut una continuació, però jo era una altra filla per la família. Sí, ha sigut molt maco, de veritat. Sí.
1: Els teus pares també van deixar el poble i van venir després cap a Barcelona. Els hi vas obrir tu camí?
2: No, jo no. Jo no vaig ser qui els va obrir camí. Sí que les va influenciar per vindre a Barcelona, perquè treballaven molt, moltíssim, i no arribaven. I jo me vaig vindre, i el meu germà també hauria fet el mateix. I abans que el meu germà emigrés, va vindre el meu pare i va començar a treballar.
1: Que bé. De què va trobar feina ell?
2: Sí, va trobar feina en una agència, primer repartint, i després ja se va quedar com de guarda a la nit. I molt bé, molt bé.
1: De la teva arribada a Barcelona, quines impressions recordes?
2: Me va costar, no vull emocionar, me va costar molt.
1: Clar, venir sol als 15 anys.
2: Sí, tenia molta família, però em faltaven els meus pares. I bueno, i després ja molt contenta quan van vindre ells.
1: Ja. Quan van trigar a venir ells?
2: Pues jo crec que 4 o 5 anys, més ja, o menys.
1: Se t'havia fet llarg,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, la veritat que sí.
1: A quin barri vivien els teus tiets i on, on vas anar a viure
2: he
1: tu?
2: Viscut, he viscut al costat de l'editorial Bruguera, Font del Remei.
1: Sí.
2: Després vaig viure en el barri del Guinardó, els meus pares, i ara pues, aquí a les Corts, bueno, aquí a Sants, al Vingut de Madrid.
1: Sí. I et vas posar a treballar de seguida?
2: Sí, jo sí, vaig començar a treballar, a estudiar, i bueno, vaig treure el títol de teneduria de llibres, i sempre he treballat en el mateix, comptabilitat.
1: Sí, però a diferents empreses.
2: Sí, sí, sí. Vaig començar, bueno, on estava el Quirón abans, i a Camèlies, sí, en un despatx, després, bueno, dos o tres cosetes. A Valcalca també, al Pont Valcalca també he treballat, sí, en una empresa que era textil, sí, molts sí, anys, sí, aquí són molts anys, i després en Sant Joan d'Espí.
1: Ah, sí. És que bé. Després de casada vas seguir treballant?
2: Sí, vaig, quan estava, portava 7 mesos embarassada del meu fill, vaig parar, i quan la meva filla tenia 2 anys vaig començar una altra vegada.
1: Ah, mira, està bé.
2: Sí.
1: I quan vas decidir aprendre a parlar en català?
2: Bueno, jo no lo vaig decidir, o sea, simplement és que m'agradava sentir-lo. Me costava molt parlar, però un dia vaig dir, tinc que fer-lo, perquè treballava, tenia atenció al client, i a vegades trucaven dient que eren catalans, i bueno, jo tenia que seguir la conversa, i vaig començar. Me costava al principi molt, però bueno, després molt bé, hasta inclús me van dir si era catalana.
1: Ah, mira que bé, veus. I ara que vas amb un dels grups del xerrem,
2: sí,
1: el català el parles també fora del grup.
2: I tant, i tant. I a vegades animo a catalans que havia parlat el castellà amb ells, i ara digo, sí, no, ara soc jo la que vull parlar el català. Sí.
1: I tu recomanes el participar d'un grup del xerrem?
2: I tant que sí, i tant, és molt maco, jo me sento molt bé.
1: Sí,
2: sí, sí, con el grup que hem format és meravellós, és molt contenta.
1: Què feu bàsicament? Conversa,
2: conversa,
1: no?
2: Conversa.
1: No feu gramàtica?
2: No, no, no, no, conversa, però passa el rato ràpid.
1: Sí, que parleu de tot.
2: De tot, una mica, a vegades pregunta coses nostres, de la joventut, d'una altra cosa, de cultura, el que sigui, però de tot, se parla una mica de tot.
1: Teniu una guia en el
2: sí,
1: grup?
2: Sí, sí.
1: Uh-huh. I a on us reuniu?
2: En el casal de Violant d'Hongria.
1: Ah, ja.
2: El casal, sí. Uh-huh.
1: Fan moltes activitats, oi, en aquest
2: moltes,
1: casal?
2: Moltes, moltes. Jo la primera vegada que vaig començar fa 3 anys me vaig anotar relajació, després a ioga, i ara perquè no tinc més temps, però bueno, el català no l'ho deixaré, no.
1: Així m'agrada. En els grups Xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i tu t'hi vas presentar. Què et va animar a presentar-t'hi?
2: Me va animar, bueno, que guanyaves i bueno, que tenia la motivació, i me vaig posar a casa fent anotacions de les coses meves, i me va sortir el que havia sigut la meva vida. I bueno, lo vas presentar, no vas guanyar perquè ha guanyat el company,
1: sí,
2: però bueno, molt bonic.
1: És un estímul, no?
2: Sí, sí, me vaig sentir molt bé i lo poso moltes vegades.
1: I és important participar.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, ara l'escoltarem.
2: Ah, perfecte.
0: El català a la meva vida. Soc natural de Sòria. Vaig viure la meva infància envoltada de la família de la que guardo un record preciós. Sobretot de los meus avis paterns, tios i uns pares meravellosos. Vaig marxar a Barcelona amb 15 anys. Tinc el cor partit. Vaig néixer a Castella, i Barcelona m'ha donat tant i tant que és com un somni per no despertar de lo meravellós que ha estat. Vaig treballar, vaig estimar i vaig formar la meva família a Barcelona. Tot el que podria explicar és bonic i per això vull defensar el català. Quan jo vaig venir, em vaig unir a la família del meu marit. Parlaven català i automàticament van començar a parlar-me en castellà. Ara lament no haver seguit en la seva llengua i estic segura que m'haurien ajudat a parlar-lo molt abans. Transmeto de tot cor que m'agrada parlar-lo i sé que encara que no faci a la perfecció del que és català de naixement. Ho parlo sempre que puc. Ara no soc ni d'aquí ni d'allà. Només sé que he estat feliç on m'han volgut tant. Per els meus 58 anys de vivència a Catalunya, defensaré sempre el català i el benestar de Catalunya. Soledad García.

0: Ara estàs jubilada. Et va costar adaptar-te a la jubilació?
1: No, no, no vaig treballar fins als 67 anys. I bueno, sí, un canvi de tindre poques hores per disfrutar, clar, a tindre més hores, i les he estat aprofitant.
0: Veus que bé.
1: Sí, de veritat que sí.
0: I a més d'anar al grup de conversa de català, fas altres activitats?
1: Sí, a vegades truco a una amiga per prendre un cafè, altres vegades, no sé, programo un viatge. Bueno, porto 2 anys molt viatgera, molt
0: clar,
1: viatgera.
0: Clar, clar, clar. On has anat últimament?
1: Últimament, l'any passat vaig estar... L'any passat, no, l'anterior, el 22, vaig estar a Marroc, i a Tailàndia.
0: Fixa't.
1: Sí, i l'any passat vaig estar una sortida d'estes que són de natura,
0: sí,
1: a Badajoz, que me va agradar molt, moltíssim, uh-huh, perquè a mi la natura m'agrada molt, moltíssim.
0: Sí.
1: I després vaig estar, també a continuació, vaig marxar a Marroc, 10 dies aproximadament, i després vas estar a Perú, però vas vindre molt, molt, molt cansadeta, però
0: clar,
1: va agradar moltíssim,
0: perquè a més el del mal d'alçada que diuen,
1: no, com
0: que
1: ja, no vas notar res. No sé, me vas prendre una vegada que estaven a 4.950 metres d'altitud,
0: sí,
1: perquè el que és l'altitud que està en Machu Picchu, sí, que puges i tal, en l'autocar i això, no, allí bé, però en l'altra muntanya, sí, que era massa dalt, pues cuidado, no vaig sentir res, molt
0: bé. Que bé, quina sort.
1: En el lago Titicaca, o sea, vas notar una, com que no me trobava bé, no, yeah, me trobava bé, no sé el per què, però suposo que era cansanci, ja, també.
0: Ja, yeah, ja, yeah, és que clar, que quan viatges, allò que et veus com obligat a aprofitar-ho tot, no? I et canses més que no si estessis aquí.
1: I sí, portes, sí, tantos dies ja que no saps
0: clar,
1: on estàs. A vegades començaven a les 6 del matí,
0: sí,
1: i arribaven a les 10 de la nit, que
0: clar,
1: estaven fent
0: clar,
1: quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
0: Sí, sí.
1: Però jo tenia la que tenia que fer-lo.
0: Clar,
1: i
0: amortitzar el viatge.
1: Arribo sempre al final de tot, de veritat, m'agrada molt viatjar.
0: Que bé.
1: Sí.
0: I guardes, no sé, algun record especial d'algun dels viatges que has fet, o hi ha algun viatge que t'hagi marcat més que un altre, o això?
1: No, la veritat que, bueno, un país t'agrada més que l'altre, però abans que anava a saber, jo sempre me fixo molt en la cultura, en com viu aquesta gent, o sigui, això perquè no lo acaben, l'altre pregunto sempre, estic investigant sempre,
0: sí,
1: quan vaig a los viatges, això sí que lo
0: fa. Sí.
1: I això per què, i allò per l'altre, bueno, sempre... Estic consultant.
0: Clar que sí.
1: Coses, m'agrada molt.
0: Ben fet. I tens algun viatge en perspectiva?
1: Pues de moment, bueno, ara tinc que, suposo que per febrer iré a Budapest, i després també voldria a Finlàndia també.
0: Ah.
1: També m'agradaria, però clar, bueno, tinc de moment programat no, ningú.
0: Bueno, però ja, sí, si ho tens al cap, no,
1: sí,
0: és la,
1: sí, sí,
0: la manera com de començar.
1: Sí, jo és que sempre estic pensant, no paro.
0: Que bé, que bé.
1: Con l'edat que tinc i no paro.
0: I què fas, viatges amb guies locals o...?
1: Sí, sempre programat, eh?
0: Sí.
1: Vull con una veïna i m'he adaptat molt jo a ella i ella a mi també. L'any passat també estaven en Lanzarote, Santa Cruz, bueno, van estar en les Canàries també, i molt bé, hem fet ja diversos viatges i ens adapten molt bé l'una a l'altra.
0: Ah, mira, això també és important, eh?
1: Sí.
0: Perquè jo trobo que amb un viatge comparteixes molt, no?
1: Sí.
0: I a vegades persones amb la que et sembla que t'hi entens o
1: sí,
0: això, i a vegades el viatge és com la prova de foc, no?
1: Hola.
0: Perquè convius molt i
1: clar,
0: a vegades això amb situacions de cansament,
1: sí,
0: o de tensió.
1: Pues sí, a més notes que estàs vigilada, que estàs, ella està pendent de tu d'ella. Això va ser molt maco, perquè
0: clar,
1: jo de veritat que sempre havia viatjat amb la meva parella, amb el meu marit, en fi, bé, però de totes les maneres ara me trobava que sola no volia viatjar,
0: yeah,
1: I una veïna me va dir, mira, aquesta persona viatja molt, i de veritat que estic contentíssima.
0: Ai, veus que bé.
1: Sí, molt bé.
0: I el teu marit també era viatger.
1: També, sí. De veritat que sí.
0: Vas dedicar també, bueno, bona part de la teva vida a cuidar-lo, no? Que va estar malalt.
1: Sí.
0: És una altra faceta de tu, no? Molt diferent, no?
1: Molt diferent.
0: Que tens m'ha tocat. Vena cuidadora també.
1: Sí, bueno, no? Sí, és normal. Quan algú de la família se troba mal, no?
0: Sí.
1: Sempre m'he trobat durant anys la meva mare, el meu pare, el meu marit, tot.
0: Ara també cuides els teus nets, no?
1: Sí,
0: però això massa, és una alegria, no?
1: Jo crec que els cuido massa, hasta massa, no tinc que controlar, perquè això sí que no sé frenar. O sigui, és com una protecció a la família que sempre estic
0: disposada.
1: Sí, la veritat, i és massa, i no, se fan grans, clar, de petits bé, però ara quan són grans ja les molesta també que estiguis tant per ells.
0: Ah, clar, no volen la seva independència, no?
1: Això, i tinc la filla que està al costat meu, i si sí. Sé donar-me compte, a vegades m'hi passo.
0: Ja. Quina edat tenen els nets?
1: Doncs pues tenen 17, 16 i 15.
0: Ahà.
1: Sí, ja són grandets.
0: Clar, sí, clar.
1: Un petit està fora ara, que ha marxat a fer un curset d'anglès tot un any, i ara solo queda el
0: gran
1: marxat amb mi, en el dia.
0: Ah, veus? El deus trobar a faltar, no? El que és fora.
1: Sí, el petit, i tant, sí. És el més petit de los tres.
0: Bueno, però no es porten gaire,
1: és
0: però
1: que,
0: no.
1: És que cada any ha sigut un. Ha sigut un. I m'he quedat sense nenes, però bueno, són tres nens molt macos, molt bonics.
0: Clar, sí. Mira, això és una de les coses que no es pot triar.
1: No, clar que no. A mi m'hauria agradat, la veritat que sí.
0: Sí, bueno, però mira, però aquestes edats ja busquen la seva independència,
1: por
0: no?
1: Por supuesto que sí. Sí, és així.
0: Què els diries tu a persones que es plantegen apuntar-se a aprendre català amb un grup d'aquests del Xerrem?
1: Ui, que lo... que lo passaran, bueno, que si se animen i se posen a estudiar el català, que és com una diversió, però que lo passen molt bé, que hi ha molta animació i que, bueno, que troben les persones que jo he trobat en el meu.
0: Sí.
1: Perquè nos han fet una, bueno, ens han dedicat a les senyores per l'educació, per tot, vagin més gran que jo, mai en més jove, i tot és bonic.
0: Tu, a part del que vas escriure pels microrelats,
1: sí.
0: Vull dir que t'agrada la poesia, no?
1: Molt,
0: i deies
1: molt romàntica.
0: Que n'havies triat alguna.
1: Sí, he portat, bueno, tinc una que també la vaig traduir precisament per portar-la allà, perquè Lluïsa, la professora, nos va dir, si porteu alguna. I sí, la vaig traduir al català, també.
0: Ah, mira.
1: Sí.
2: Aniversari. Jo i les flores roses no supliran l'efecte que davant de totes aquestes coses sento des del meu destí. Afecta vida meva, propietària del meu cor. Només desitjo en aquest dia enviar-te tot el meu amor. Feliz aniversari, Brix, d'esperança, il·lusió. Tan sol, no t'oblidis que aquí està el meu cor. Transmeta't el meu afecte, és tot el que anhelo, i dir-te en aquest escrit dures paraules, t'estimo. Durant la nit i el llarg dia de la meva vida militar, només sento l'alegria de poder al teu costat estar. Àngels del meu suplici, que embriaguen el meu pensament, propietària del meu sospir, flor del firmament. Per això aquest dia vull enviar-te la meva felicitat i que a través del món sencer arribi tota la meva ansietat. No entristeixis, amor meu, que el nostre amor no mor, però després del llarg camí es fomenta i només creix. Abans pensava que es volia, ara no més això, sinó que A més, penso que sense tu em moriria. Perquè la separació només s'experimenta, sinó que a més aparenta un increment en la passió. Sento que un dia, no gaire lluny, tornaré aviat a casa meva i està en la nostra mà haver-lo d'oblidar. Per això, aquesta llarga estada en què ens han separat, que serveix d'incremència al nostre amor insaciat.
0: Bé, tal com dius, ets una romàntica. Doncs això, acomiadem el programa amb aquest poema que vas traduir tu.
1: Era el meu marit que me lo va dedicar quan estava fent el servei i encara no eren novis.
0: Mira,
1: encara no eren novis
0: i te'l va escriure en castellà i tu
1: sí,
0: l'has traduït al català
1: i jo lo vaig traduir per portar-lo a la classe.
0: Doncs això del romanticisme era una cosa compartida, eh?
1: Pues sí, la veritat que sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per haver-nos explicat les teves vivències i fins una altra.
1: De res, de res.
3: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
4: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
3: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
4: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brillas, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
3: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
5: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: De llauna de sardines a bicicleta, de pot de conserva a flascó de perfum, de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de pela de poma a compost per a flors i plantes.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat

0: es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma. Concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 2:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada, amb Magalí Sare, el 24 d'octubre, a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: d'entrevistar el Davide Iavarone, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Roma. Hola, Davide, com estàs?
1: Hola, Assumpta, bona tarda, molt bé.
0: Bona tarda, m'he entrebancat amb el nom, amb això de que s'accentua a la primera síl·laba.
1: I Davide, però també Davide o David, sí. Em dona igual.
0: És el que ens surt espontàniament. Tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida a Roma, i no sé, en general coneixem de Roma la part monumental i més turística, però com a ciutat per viure-hi, quins aspectes destacaries?
1: Diria que Roma és una gran desconeguda per viure-hi. No té la mateixa fama de Barcelona, però es viu molt bé. Jo vaig viure-hi fins als 30 anys. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 29 anys i vaig estudiar allà, fer la universitat, i és una ciutat on es viu molt bé, la veritat. Tot això que estigui fora del circuit del centre, dels monuments, dels turistes, segueix tenint molta... una part molt, molt autèntica.
0: I com era la teva vida allà?
1: Amb cotxe. Això sí. Has de tenir un cotxe per moure't. I sempre fent... estudiant, perquè, clar, he estudiat tot el temps que vaig estar allà... he acabat la universitat i amb amics, sortint amb la família. I Roma té uns pobles que estan al costat que també tenen platja, així que a l'estiu tothom va cap a la platja. I no, una ciutat, la veritat, que està molt bé.
0: Sí, sí. He vist moltes pel·lícules de Roma, no? I que, bueno, com aquella de la gran bellesa, no?
1: Ah,
0: que,
1: sí, clar. Sí.
0: Que la gent queda extasiada i extenuada, no?
1: Sí, aquesta va ser molt famosa. Sí, sí. També per als italians, eh?
0: Clar.
1: I hi ha gent del nord o del sud d'Itàlia que ens deia... ai, vull tornar a Roma, vull anar a Roma amb tu, perquè, clar, la grande bellezza, no? Vull
0: sí.
1: Viure la nit de Roma com vosaltres. I la veritat que va haver una època que sí que Roma era així, amb molta festa, sí, estava molt bé.
0: Jo vaig prendre consciència, per exemple, dels turons, no? Que després, quan hi vaig tornar, vaig voler pujar a uns
1: set,
0: quants...
1: per... crec que siguin set, sí, ara sí, no sí, em vull
0: sí.
1: equivocar,
0: sí,
1: però...
0: sí, em sembla que sí.
1: Sí,
0: per poder veure Roma des de dalt
1: sí,
0: i
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí,
0: i...
1: sí.
0: Sí, molt maco, realment. I en tens algun record en particular?
1: Ah... una vida sencera. Ara, sí, va haver una època que vaig treballar a la tele,
0: ah, mira,
1: fent anuncis,
0: sí,
1: i va ser divertida també,
0: ah,
1: perquè, clar, hi havia gent que... em veia, no?, al carrer,
0: clar,
1: i em deia, perquè sobretot eren... botigues una mica amb fama
0: clar,
1: a Roma,
0: clar.
1: Dins del món romà.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí, sí.
1: Això que va ser el 2009, 2010, més o menys, i va ser una època divertida.
0: Però no et va tentar seguir per aquest camí?
1: Sí i no. Havia de prendre una decisió i vaig decidir una altra cosa, finalment. I de vegades sí que faig alguna cosa, però ara no és la meva prioritat.
0: També tens vincles amb Nàpols, oi?
1: Sí, la família del meu pare. Els avis, els pares del meu pare. Sí, la província de Nàpols.
0: I has fet vida també a Nàpols?
1: No, vida no. Quan puc, vaig sempre, perquè m'agrada, m'agrada molt, i una vegada a l'any, i... però no, vida de viure-hi, no.
0: No, no. I la teva família, com et sembla que t'ha influït?
1: Ha sigut sempre molt disponible, sempre he pogut fer això que volia, moure'm, venir aquí, i mai em van dir de no provar una cosa, no sé, sempre han estat al meu costat i ajudant-me.
0: Que bé. Quina trajectòria acadèmica vas fer a Roma?
1: Jo vaig estudiar enginyeria, una enginyeria que aquí seria arquitectura, i després, quan vaig acabar amb la carrera, vaig decidir venir aquí.
0: I com és que vas decidir venir cap aquí a Barcelona? Què ho va motivar?
1: Perquè quan estàvem estudiant nosaltres, sempre es veia aquesta època, lloc meravellós que era Espanya per a l'arquitectura, i teníem, sempre hi havia un amic o un germà d'un amic, d'una amiga que havia vingut a Barcelona o a Madrid, sobretot Barcelona i Madrid, i llavors volíem venir aquí per treballar. I clar, el problema va ser que vaig acabar el 2014 la carrera i ja la bombolla havia pinxat i tothom ja havia tornat a Itàlia. Però com tenia aquesta idea, volia provar i vaig venir. I com que li tenia por a l'avió, veníem el vaixell.
0: Mira.
1: Des de Roma fins a Barcelona. I clar, quan arribava a Barcelona no tenia ganes de seguir i anar cap a Madrid, no?, amb un tren, i sempre m'aturava a Barcelona la primera vegada, la segona vegada, i a la tercera ja vaig dir bé, aquí estic, aquí conec, vaig començar a conèixer gent, amics, contactes de feines, i em vaig quedar.
0: Ja. Que va ser una cosa que va anar fluint, sí, el fet de decidir quedar-te.
1: Clar, ja ara porto 9 anys, des del 2015, febrer del 2015, una mica més de 9 anys aquí a Barcelona.
0: I ara la teva feina està relacionada amb els teus estudis?
1: Relacionada una mica, sí. Vaig començar més amb la part tècnica i després, com es mou molt dins del món immobiliari, vaig moure'm sempre més cap a la part immobiliària i de gestió d'operacions que siguin més completes, de la part de construcció, gestió, intermediació, i ara el que estic fent és estic com consultor per a operacions immobiliàries en general.
0: I què, t'agrada la feina?
1: Sí, la veritat és que sí. No m'agradava molt abans tenir contacte amb els clients finals, i ara que no tinc aquest contacte, només parlo amb col·laboradors, professionals, comercials, directors, i m'agrada i estic content, sí. Sí, sí.
0: I et segueixes formant?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, ara porto 3 anys estudiant català, això és una formació per estar aquí, sí, no? I l'any passat vaig fer un màster a la Universitat de Barcelona, el màster immobiliari, que em va agradar moltíssim, i ara hi haurà el TFM, el treball final de màster, i al juny hauré de defensar-lo.
0: Que hi veus en cor, sí.
1: I res, també vaig fer un postgrau al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Sí, sí, m'agrada. M'agrada estudiar, m'agrada conèixer coses noves.
0: És la manera de mantenir-se al
1: sí,
0: dia, no?
1: Perquè si no, seria tot tan sempre el mateix.
0: Clar.
1: No.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Gràcies.

0: Abans de venir, sabies que era Catalunya i que tenim una llengua pròpia?
1: No. Sabia. A veure, pensava que era una comunitat, una regione, no? Com diem nosaltres, però no tant, la veritat. No, amb tanta història i la llengua i... Sí, em vaig quedar... quan em van dir... Però ja vivia aquí. Quan un professor em va dir: estàs a Barcelona? Sí. Ah, clar, llavors has de parlar català allà. I li vaig dir sí o no, es parla castellà també, ja, però allà es parla català. Però clar, ja vivia aquí, ja el problema ja estava actiu.
0: I el màster el vas fer en castellà?
1: El màster en castellà i el postgrau en català. Depèn. També. Jo crec que amb cadascú, amb el públic que té, perquè clar, si tens un públic que va de fora, és més fàcil. A la millor passa una mica com va passar amb nosaltres, no? Des d'Itàlia, que no es sap tothom. La gent té un problema que a mi no m'agrada, és que quan li expliques el tema de la llengua del català, et diuen que, ah, clar, sí, tenen el dialecte, no? Com nosaltres. Sí. I jo li dic: mira, jo no parlo sempre català. De fet, jo parlo català molt poc, per a la feina, amb els amics no el necessito, però dic que de dialecte res, és una llengua com nosaltres. És que nosaltres a Itàlia tenim molt el tema de l'italià, la llengua,
0: sí,
1: i tot el que no sigui l'italià és el dialecte. No sempre, tenim llengües reconegudes, però no hi ha una protecció perquè es mantinguin.
0: El napolità
1: és... per exemple, cada italià et dirà el dialecte napolità. I hi ha gent a Nàpols que diuen que la llengua napolitana... Clar, jo tampoc soc filòleg i no sé, no? Es diu, no? És una llengua, el napolità.
0: Sí. I s'ensenya acadèmicament?
1: Diria que no.
0: Ja.
1: No t'ho pot assegurar, però
0: en
1: diria
0: canvi,
1: que no.
0: Hi ha literatura en napolità, no? Perquè tu vas participar a la Tota Veu, el Dia de les Llengües Maternes, no? Amb un poema en napolità titulat Si tu sapesse dicere.
1: Sí, una poesia de Filippo.
0: Sí, vull dir que hi ha literatura també en napolità.
1: Teatre, òpera,
0: cançons,
1: molta cultura que tothom parla i tothom entén també, crec.
0: Sí.
1: Però que crec que a nivell d'estudis o d'ensenyança no es dediquen hores. Però la veritat és que jo vivint a Roma,
0: nosaltres
1: també, cada ciutat, cada regió és una cosa diferent.
0: I tu per què vas triar el poema en napolità?
1: Perquè vaig veure una obra de teatre aquí, d'una companyia que m'agrada molt, i era una obra de Filippo,
0: sí,
1: que es feia en napolità, català, castellà i italià.
0: Sí.
1: Va semblar una cosa tan meravellosa.
0: Sí, allà, no? A la Perla.
1: La companyia és la Perla, sí. I la van fer a la Biblioteca Central de Catalunya.
0: Sí, jo també la vaig veure.
1: Sí,
0: em va agradar molt.
1: La barreja va ser fantàstica, per mi, la veritat.
0: Sí.
1: Llavors, entre això... i que els meus avis i que també la família de la meva mare vivien a un poble entre Roma i Nàpols on el dialecte que es parlava es sembla molt al napolità, tinc una mica de confiança també.
0: Clar. I el poema per què t'atreia?
1: M'agradava les paraules i pensava que per un públic que a la millor no en tenia molt, li podien semblar a paraules catalanes també,
0: sí,
1: saps?
0: Sí. I vas sovint a Roma?
1: Sí, sí.
0: Si nota la influència de la Meloni?
1: A Roma, no sé. Roma és una ciutat molt gran, no tan internacional com Barcelona, però que on va molta gent de fora, i jo penso que a Roma la vida és la manera de pensar, és una manera de pensar no tan oberta com tenim aquí a Barcelona, Catalunya, Espanya, i però clar, cada partit polític té una ideologia i unes prioritats, i crec que ara les prioritats són altres.
0: Ja, però potser pesa més la política municipal, no? El ser una ciutat tan gran,
1: sí,
0: i la capital i això.
1: Sí, sí, sí, sí. Roma té molta política, perquè Roma és la seu de la política italiana.
0: Clar.
1: Com si fos aquí a Madrid,
0: sí,
1: els Miseis,
0: sí, sí.
1: Tot està a Roma. Però crec que la vida, jo veig dels meus amics i tot, segueix com abans.
0: Ja.
1: No sé si les diferències són més grans ara, que vaig sovint, però clar, una vegada al mes o cada dos mesos.
0: Sí, però això, que hi ha ciutats que ja tenen la seva dinàmica, no?
1: Sí.
0: I ja no sé que algú actuï així amb molta agressivitat.
1: Sí, a la millor un alcalde seria diferent, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: l'alcalde,
0: sí, sí,
1: té la possibilitat de canviar, de fer ordenances municipals,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I clar, Roma, més o menys.
0: A Barcelona el turisme ocasiona l'encariment de la vivenda, l'expulsió dels veïns dels barris, i la multitud arriba a ser asfixiant. A Roma es produeix un fenomen similar?
1: Diria que no.
0: No.
1: Diria que per la la dimensió que té Roma, que és molt més gran que Barcelona, hi ha turistes, hi ha molt turistes, però no passa això que passa aquí a Barcelona, que efectivament es nota com de vegades no sé com explicar això. Com que manca espai, no?
0: Sí.
1: Falta espai,
0: sí, sí,
1: per tots, en que tothom volem viure un barri que la millor és el mateix barri on molts turistes vol anar. No sé, aquí sí que és asfixiant, com deies tu.
0: Sí, sí,
1: a Roma no, la veritat és que a Roma pots fer una vida normal i vivint al teu barri de la manera més autèntica possible i no tenir cap problema.
0: Sí, aquí passa amb segons quins espais, no?, que són molt turístics, i així que acabes no sentint-ho teu, no? O bueno, ja no se t'acudeix, per exemple, entrar en un bar de la Rambla o de segons quins llocs,
1: no
0: perquè penses que és una turistada, no?, i que et,
1: sí,
0: cobraran un preu astronòmic,
1: sí,
0: com cobren els turistes,
1: sí, sí,
0: i que no et sents l'espai teu, no?
1: No.
0: El sents invadit.
1: I com que fa falta més espai i més barris, no?, per als,
0: sí,
1: turistes també. Perquè tampoc la Rambla és suficient, ni el Gòtic, ni el Raval, ni el Born, ni la Barceloneta.
0: No, no? És que clar, Barcelona és petita, diguéssim.
1: Sí, és petita.
0: Sí, sí,
1: el,
0: sí,
1: tema,
0: sí,
1: és aquest.
0: Sou molts els italians que viviu a Barcelona. Et relaciones amb altres italians aquí?

0: Són les 3 de la tarda.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
6: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
7: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals,
8: és violència.
7: Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avencesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pepi Viciana. L'avi de la Pepa, de la Pepi, perdó, va venir de Múrcia, d'un poble miner, i ella sempre havia parlat castellà a casa. La Pepi forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, del que ens en parlarà la seva guia, la Maria Teresa Massot. Hola Pepi, com estàs?
1: Molt bé.
0: En quins barris de Barcelona o pobles has viscut tu? Creus que això ha influït en el fet que no decidissis parlar català fins a ser bastant gran?
1: Doncs crec que sí, perquè bueno, he viscut en... jo vaig néixer en Barcelona, en un barri, en Poblenou, en el barri de Poblenou, i allí en el barri l'escola tota era en castellà i bueno, tot l'entorn que jo... con quien jugaba y los nens, todo lo fiam en castellà. I pues no sempre parla castellà.
0: Clar. Ni com a assignatura feo català.
1: No, al principi no, perquè no sé, hasta que no començaves quart o cinquè no començaves con el català. I jo me vaig canviar a vivir a l'hospital.
0: Sí.
1: A mitad de cinquè, sí. I ahí aún va ser pitjor, aún se parlava més castellà.
0: Ja, ja, ja.
1: Més castellà encara.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno, quan jo vaig decidir que volia parlar més català, que me costa molt, és quan vaig tindre el meu primer fill, fa 31 anys.
0: Ja. Yeah.
1: Que quan va començar a anar al bressol, jo vaig dir, no, tinc que fer català perquè ell parla català aquí a l'escola. I ahir ho vaig començar, sí. Però me costa molt.
0: I el fet de que l'escola sigui en català, no? Tot el,
1: sí.
0: El fet de la immersió ha ajudat molt, no?
1: Sí.
0: Perquè conec altres persones que amb les mateixes circumstàncies s'han decidit. Bueno, inclús això avis pels nets, no? Que els nets
1: sí,
0: parlen
1: sí,
0: català.
1: Sí, pels avis con els nens. El meu fill parla con el seu avi català i con la meva àvia, la meva mare parla castellà. Mm-hmm. Perquè el meu pare sí que parla català.
0: Ja. Yeah. I una vegada vas decidir aprendre a parlar català, com ho vas fer per aprendre'n?
1: Bueno, pues vaig començar a anar al xerrent. Bueno, en principi, aún quan jo vivia en l'hospitalet, havia un centre cívic que anava el meu fill a fer futbol quan tenia 6 o 7 anys, i se me va acostar una dona que ara viu en Esplugues, però jo no, i me va dir que se llama Lina, la Lina Mesón, treballava en un centre cívic del Gornal, del barri del Gornal, i me diu, estem buscant dones per a fer conversa en català, i com te veus aquí sempre sentada esperant el nen que surti del futbol, no t'interessaria? I jo vaig dir, ah, pues sí que m'interessaria. I ahí vaig començar a fer unes converses.
0: Ah, mira.
1: Que va durar uns mesos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I fatal,
0: sí.
1: Perquè és que vam començar un grupet de, bueno, de dones i homes que havien, però no parlaven quasi res. I després, quan farà 21 anys, quan ja el meu fill tenia 10, me vaig anar a vivir a Esplugues. I
0: sí.
1: Bueno, pues no sé, al cap d'uns anys vaig conèixer la Teresa Massó i vaig començar a proposar lo del xerrent, i jo fui una de les primeres que va començar.
0: Uh-huh.
1: I m'esforço, també he fet un poc de aprendre gramàtica.
0: Sí.
1: I tinc hasta el B3, però no me desenvolupo millor escrivint que parlar-lo.
0: Ja, yeah, clar. Sí, és més clar segons com, no? I llegir també, no
1: sí,
0: deus tenir dificultat.
1: No, llegir, llegeixo, me lo compro, bueno, molt en català.
0: Uh-huh. I quina trajectòria acadèmica i professional has seguit tu?
1: Bueno, jo tinc hasta la ESB, i després vaig començar a treballar en talleres de confecció, i ara estoy en el sector de la neteja, contratada en no és despatx i una casa que vull cada dia també.
0: Clar, per la feina tampoc has necessitat
1: no,
0: el català.
1: No, precisament treballo sola.
0: Ja.
1: Treballo sola, sí. No parlo amb ningú. Me poso molt la ràdio i tot l'escolto en català, però
0: penses en castellà.
1: Penso molt en castellà.
0: I com que estàs sola...
1: Se'n va.
0: I ara, amb la família, parles català?
1: Sí, en el meu marit, ell me parla català i jo parlo mig-mig. Mig-mig. Em passa que quan ja porto una estona parlant català i quiero explicar coses, me poso molt nerviosa. Sí. I llavors no me dono compte, no me la dono, i ja quan ja llevo una estona me diuen que t'has anat al castellà.
2: Clar, sí, sí.
1: Però no se tumban, eh? En mi casa no se tumban. La meva filla parla català amb mi i jo mezclo molt.
2: Bueno.
1: Barreixo molt.
2: Bueno, però ja has fet el pas més important d'alguna manera, no? Que és el fet de decidir.
1: Sí, sí, no, jo crec que m'esforço i l'intento.
2: I de valorar-ho.
1: I me dona molta ràbia no fer-lo millor, perquè quan ve moltes la gent quan ve la no vinguda que ve i que mesos ja estan parlant, com lo fan si jo llevo aquí, bueno, és que llevo 58 anys en Catalunya i no tindria que saber-lo parlar perfectament i no puc.
2: Però hi ha qui té més facilitat,
1: deve ser un problema meu de cap.
2: No, però segur que tens molts altres punts forts, però sortosament no tothom tenim els mateixos, no? Ara li pregunto a la Maria Teresa, que la deveu haver sentit. En què consisteixen els grups Xerrem, que la Pepi diu que és el que li facilita aprendre català?
3: Doncs això, enxerrar català. I la Pepi concretament té molta, moltíssima voluntat, però clar, quan es dispara a vegades se'n va, però doncs consisteix en això, en explicar coses, en parlar en català.
2: Mm-hmm.
3: En català tenim un grupet molt maco que a més de ser xerraires i guia som amics tots i molt bé.
2: Que bé. Tu fas de guia, que deus conduir les converses o deus donar material perquè hi hagi motiu per parlar, no?
3: Exacte. El que passa que, esclar, Esplugues és Baix Llobregat i és dur. Costa molt Esplugues, perquè no sents català enlloc.
2: Ai, sembla estrany, jo em pensava que hi havia més burgesia, per exemple, que Hospitalet, que deia ella, que es parlava més català.
3: No, però bueno, però la gent que tinc allà tots estan molt contents de practicar i de fer-ho.
2: La feina de guia és voluntària, oi?
3: Totalment.
2: I feu formació o tothom que se'n vegi capaç pot fer de guia?
3: Quan jo vaig començar no hi havia formació, perquè va ser el començament, des del primer dia que vaig apuntar aquí, encara no sé ben bé per què, però m'agrada molt, perquè és molt compensa.
2: Sí.
3: És molt, molt gratificant. I després sí que s'han anat fent formacions i he estat amb algunes, però bueno, ja és una miqueta la rutina, quasi bé, però, però bé, molt bé.
2: Deu ser gratificant per tu, perquè valores molt la llengua catalana, no?
3: Molt. Jo la valoro i l'estimo i intento que l'estimin tots els que tinc allà.
2: Clar.
3: I és gratificant perquè per la gent veus que s'esforcen, veus que aprenen, veus que volen participar en els microrelats, que això és, per mi és una satisfacció molt gran.
2: Clar, sí. Home, que algú estimi el que tu estimes, doncs segur que és molt important, no? I és una porta també d'acollida, no?
3: Sí,
2: i d'entrada
3: molt important.
2: a Catalunya, que per nosaltres és un dels, no sé, dels fets identitaris més importants,
3: I
2: no?
3: I tant.
2: Mm-hmm. Doncs ara que parlaves dels microrelats, això que en els grups Xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i la Pepi s'hi va presentar i va guanyar el primer premi, oi?
1: Sí, estic sorpresa.
2: Ja. Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta en la que hi podia participar tothom i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, tu, Pepi?
1: Bueno, no se va animar la Teresa. Aquest any tenim que participar totes les que puguem, per a que se coneix coneixi el xerrent i el que fem, i totes vam participar. La va ser la primera que ens va dir, jo ja l'he fet, i al veure com se va esforçar, pues nos vam engrescar, i al final van ser 5 o 6, no, sí, del grupet,
4: sí, sí,
1: que van fer-lo, i no sé, i contentíssimes d'haver participat.
4: Mm-hmm. I jo encara més.
1: Sí. A sobre, bueno, perquè me va tocar, perquè vaig guanyar el meu, però que totes lo van fer molt bé.
2: Uh-huh. I com et vas inspirar tu?
1: Bueno, jo me vaig inspirar per això, perquè mira, jo me vaig esperar una miqueta, lo voy a dir, per una de les que lo va fer del grup nostre, que va fer uno que s'anava con la maleta me voy a Galícia i les ensenyo la sardana, i ells m'ensenyen la com ballen allí, a coses així. Entonces jo pensé, pues yo no me voy a entrar junt, yo a ver qué farem. Digo yo, això del català costa molt de parlar, cada vez nos costa més. A nosotros en el grupo del xarrem siempre dicen, pues cuando voy al mercat yo intento parlar català, y ahí me vais a il·luminar, y vais a dir, pues me voy con la maleta, digo yo, coger el carro de la compra, me iré al mercat, y en el mercat se parla bastant català, y llavors por fomentar el català dintre del mercat.
2: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: El tema dels microrelats era lliure o hi havia un motiu?
1: No, hi ha un lema.
0: Sí.
1: S'estableix sempre un lema per... o per les dues categories igual, o de vegades algun cop ha estat diferent. Amb 8 anys hi ha hagut de tot.
0: Clar. I quin era el lema d'enguany?
1: Amb la llengua a la maleta.
0: Ah, mira.
1: Un tema que podia tenir diverses interpretacions. Hi ha hagut qui ha dit que aquest tema no li agradava, però precisament les persones que van fer de jurat van dir que era estupet.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí,
0: sí. Doncs mira, ara, Pepi, si ens vols llegir el microrelat amb el que vas guanyar, que segur que és un premi molt merescut, eh?
2: Soc la Pepi Viciana Sánchez, del Sarrent d'Esplugues de Llobregat. Amb la llengua a la maleta. No cal anar molt lluny per potenciar el català i llançar-nos a parlar sense por. Per això he decidit viatjar en la nostra llengua a la maleta. Metafòricament, perquè serà el meu carro de la compra. Doncs apa, marxo de passeig per el mercat municipal del meu barri. Ja estic dintre, sembla un petit poble. Es mesclen les olors dels menjars, les rialles dels paradistes. Tothom va caminant, aturant-se a tot un ventall de productes frescs, com d'aveliam, embotits, de peix, de marís, de carn, de llegums, de fruites i verdures. Jo, a la pesca salada, demano bacallà per fer a la llauna i surto en una recepta nova de com fer bacallà. Això és el que té el mercat. Els paradistes tenen el do de llençar floretes als clients. El primer que te diuen és: hola, maca, com trobes avui? Expliquen acudits, escolten i donen consells. Es poden estalviar anar al psicòleg perquè ens pugen l'autoestima. Els paradistes sempre estan de bon humor i encara que tinguin problemes personals, en respecte i complicitat fan una gran pinya entre ells per cuidar i mimar la seva clientela. La nostra llengua està present en tot moment i marxo amb ganes de tornar la setmana vinent. I tu, xerraire, agafes la llengua a la maleta per portar-te al teu mercat?
0: Doncs molt bé, un premi molt merescut. Què vas sentir quan vas saber que havies guanyat el primer premi?
3: Quan me lo va dir la Teresa, que me va trucar ella, jo no me lo vaig creure. Diu, que pues no, no pot ser, t'has equivocat. Quan me va dir el primer, diu, no, no pot ser el primer tampoc. I bueno, pues sí, va ser. No sé, és un, no sé, me vaig sentir molt contenta i no sé, pensé que aunque jo el premi havien elegit el meu relat, que és una mica de totes les que estem en el meu xerrem, perquè és una cosa que parlen. Doncs pues mira, jo no parlo, però quan vaig al mercat és que la idea me la van donar elles.
0: Clar, clar, clar.
3: Por una que dice, voy a comprar cigrons, digo, pues mira, jo me parece que aniré por este cantó, por aquesta banda, a fer el relat aquest.
0: I segur que anima també a seguir participant, no?
3: Sí, sí, estem, clar, jo penso que això, anar al mercat, com vas al súper, no parles molt.
0: És una ocasió, i també per en els grups xerrem, no?, de fer vocabulari relacionat amb el mercat.
1: I tant que sí.
0: I que tothom hi va a comprar, no? Sí. Vosaltres viviu a Esplugues i el grup xerrem és allà. A on us reuniu?
1: Ens reunim a l'entitat Espluga Viva, que és una entitat de molts, molts anys, 50 anys fa. Ara, aquest any celebrarem els 50 anys que és Esplugues. Bueno, que hi ha aquesta entitat. I allà hi ha ludoteca, hi ha centre excursionista, hi ha tradicions i costums, hi ha de tot. I ens acullen allà i estem la mar de bé.
0: I la vostra col·laboració amb la CAL consisteix en alguna altra cosa a part de fer de guia i de xerraire?
1: Bé, ella és sòcia també de la CAL, col·labora amb l'organització del Correllengua, No la tenim ben agafada.
3: A mi m'agrada col·laborar con la Cal. A veure, jo, ellos, elles, totes les, bueno, el grup, sí, pues sí, fan, pues buscant les actes i les coses, i jo, pues a mi m'agrada col·laborar a fent, pues com es, no sé,
1: tot el que pot. Col·labora, bueno, és molt col·laborador.
3: Organitzant, ajudant a organitzar les coses. Si hi ha que muntar, sí, taules, sí, i doncs, pues jo me desenvolupo més movent-me en l'organització i deixo que elles se mengin el cap buscant a les persones que tenen que portar.
0: Ja. També em vas explicar que col·laboraves amb una altra entitat, tu, Pepi, que es diu Pati Blau.
3: Bueno, que jo vaig al Pati Blau.
0: Ah.
3: Bueno, també hago mis cosillas també en el Pati Blau, perquè sí, sí, donen unes bolses, a mi m'agrada cosir, jo coso unes bolses que fem de reciclatge. Con les banderoles de Festa Major,
0: sí,
3: pues fem com unes bosses i les faig jo i les regalem a l'autora que ve del llibre, con lo que le posen, i jo faig les bosses.
0: Que és una entitat cultural.
1: El Pati Blau es fa amb aquesta entitat, a l'Espluga Vella.
0: També.
1: Sí, a l'últim dijous de cada mes hi ha una presentació d'un llibre.
0: Ah, i és el nom de l'activitat,
1: sí,
0: el Pati Blau.
1: Sí, perquè la... Ai, és igual, ara em sortirà. Aquest últim dia, perdó, la Montserrat Abelló,
0: sí,
1: deia que tothom hauria de tenir un Pati Blau.
0: Ah, ja.
1: I hem agafat aquest nom. I el dijous aquest passat va venir la Gemma Aguilera a presentar Torturades.
0: Ah.
1: I va venir amb la Teresa Letja,
0: sí, que
1: havia estat torturada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: moltes d'altres.
0: Ai, segur que devia ser molt emotiu,
1: molt,
0: no?
1: Molt, molt.
0: I tu quines aficions tens, Pepi?
3: Bueno, jo m'agrada anar a fer ioga, caminar, i he sigut, bueno, ara no vaig, però soy castellera de Esplugas, de Castells d'Esplugas, que ara des de la pandèmia i per problemes personals he deixat d'anar, i bueno, he estat 18 anys, vaig començar a fer 20,
0: sí,
3: i he estat 18 anys pues, fent de crossa, de tap, i també està portant uns anys la paradeta de Castells. Pues que ara me veo amb poca. Ara la que va solo és la meva filla, que fa,
0: mira que
3: està con la música haciendo graia. El meu marit també, bueno, el que me va fomentar a entrar a Castells va ser el meu marit, però també per problemes de treball, que treballa de tardes,
0: sí,
3: no pot anar als ensaigs, i bueno, ara des de estamos una mica...
0: Sí, sí, sí. És una activitat que està bé perquè es pot fer en família,
3: sí,
0: no?
3: Sí, vam començar en família con el meu fill gran,
0: sí,
3: vam començar en un moment que estàvem los quatre, i ara pues solo està la filla petita fent graia.
0: I també és una activitat en la que es fomenta molt la cohesió, no? A la colla,
3: sí,
0: perquè hi ha gent de totes les edats, de totes les procedències.
3: Sí. També vull dir que també estoy en la colla de bastoners d'Esplugues.
0: Ah, mira, mira, és que la cultura popular a tope.
3: No, jo no bailo baston, jo soy la que faig la roba.
0: Ah, mira,
3: i aquesta és la meva filla des que té 4 anys, que ja té 18, i,
0: sí,
3: i bueno, tinc família ficada també dintre de la colla, que va balladores.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Jo sóc la que ajudo a fer les coses de vestuari, les que les faig, les coso, els picarols, els camals, les faldilles.
0: És una feina molt important, eh? Sí, perquè sense els picarols, diguéssim,
3: sí, clar, sent això,
0: seria una altra
3: i entonces,
0: cosa.
3: Clar, estem molt ficats en les entitats, ens gusta estar en les entitats del poble.
0: Clar, clar, clar. I tot és cultura popular, no?
3: Sí.
0: Aquí sí que deus tenir ocasió de parlar en català, no?
3: Sí, el problema és que jo intento parlar català i és el que jo dic, que la gent, hi ha molta gent que diu tenim que parlar català, i quan tu comences a parlar català i llega un moment que, perquè jo parlo molt ràpid, ara estic intentant parlar a poc i me tombo al castellà, les persones que parlen català i que són catalanes, en quan a la primera que dices en castellà se tomben i t'empiezan a hablar en castellà, i les tens que dir, sisplau, no te tombis, parla'm en català, que és que ho estaves fent bé, no canvis, aunque jo canvi, tu no canvis. I dice, ai, és que lo fem com estàs passat al castellà, i això és mal de los demás, no de meu, perquè jo no vull que se tombin, però
0: això ens ho hem de proposar, eh? Sí, però sí. Tenim tan assumit el fet aquest de la submissió, no? De ser ben educats o això que ens costa.
1: Jo
0: m'ho proposo, eh? Però a vegades encara em passa que dic, ai, ja m'he passat.
1: No els hi fem cap favor
0: la gent
1: que vol parlar català. Nosaltres els hi parlem en castellà. Si com veus que té una petita dificultat o un deix o que s'està esforçant, nosaltres canviem.
0: O com a vegades sembla que no t'han entès, però igual, no t'han entès perquè no t'han sentit bé o això, no perquè parlis malament o el que sigui. Doncs mira, amb aquest bon propòsit de no passar-nos de llengua, acomiadem el programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés. Sí. I fins una altra.
3: Moltes gràcies.
0: Ens veiem a la cau.
1: Gràcies. Sí.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat.
5: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
6: ¿Sabías que cuando separem bé, els residus es transformen? Entra a residuonvas.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Luis Manuel Bernal, que va néixer a Sevilla, a Carrión de los Céspedes en concret. Hola Luisma, com va tot?
1: Hola Assumpta, què tal? Molt bé, pues aquí estem.
0: I tant. I no sé, moltes gràcies per haver accedit a aquest fàcil entrevista.
1: De res, no. Mira, intentando parlar català.
0: Clar que sí. Home, té molt de mèrit, jo penso, i no sé, d'alguna manera s'ha de potenciar, i que ja s'entén que d'entrada, fins que no agafes confiança amb la llengua, doncs això, que es barreja català-castellà, a més aquí que hi ha tant de contacte i que tothom t'entén també si parles en castellà, no? Que no és com una necessitat, no? Parlar-lo, perquè tothom t'entén també si només parles en castellà.
1: Exacte.
0: I doncs això, que tu vas néixer a Carrión de los Céspedes, quins records en tens?
1: Bueno, pues un poble molt tranquil, petit, mira, tengo toda la família allí, i bueno, mira.
0: Sí, he vist que hi ha com 2.000 habitants o una mica 2.700 més.
1: 2.700 habitants.
0: Sí.
1: I bueno, la tranquil·litat més que...
0: Sí, que devies jugar molt al carrer de petit.
1: I tant, sí. Sí, sí. Aquí no se pot ser, bàsicament.
0: No.
1: És impossible.
0: No, no.
1: Però bueno.
0: Això pels nens és d'agrair que puguin tenir aquest entorn, no? I tant contacte amb la naturalesa.
1: La tranquil·litat, la naturalesa, exacte. Les carrers, poco trànsit, bàsicament, és així, és poco... És molt tranquils,
0: sí,
1: sobretot.
0: Sí, això és un valor.
1: Clar, entonces, clar, llegas aquí, Barcelona, tanta gent, tanto trànsit, metro, bus, mil cosetes, allà no hay res de res.
0: Yeah.
1: Res de res. És un poble típico sevillano, casetes blanc, carrers... petit i lo típic.
0: Sí, però s'ha preservat molt tal com era el poble.
1: Sí, i tant. Sí.
0: Ah, que bé.
1: I tant. O sea, reformes les just.
0: Sí, per millorar.
1: Rural, camp, mucho camp i construcció, bàsicament.
0: Ah,
1: i està,
0: que bé.
1: Exacte.
0: I la teva família, com et sembla que t'ha influït a tu?
1: Pues mira, la meva família, somos quatre.
0: Sí.
1: Mi pare, mia mare i mi germà.
0: Uh-huh.
1: I mira, allí influir tema dies, com la Setmana Santa, hi ha dues hermandades.
0: Sí.
1: Dues hermandades.
0: Sí, bueno.
1: Mi pare és de una i mi mare és de la altra.
0: Ah, mira, entonces, així tenen tema de conversa, no?
1: Entonces, hay mucho pic. Entonces, mucho pic. Y bueno, siempre se diu que el nen tira para la mare, o sea,
0: sí.
1: Normalment siempre barre para casa, como dice, ¿no?
0: Sí.
1: Y bueno, hay piquet y tal, me ha influido más que nada en eso.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah,
1: entonces,
0: yeah.

0: I tu ets de la germandat de la teva mare.
1: Sí, he estat a la germandat del Rosario de Carrió. Sí,
0: ja, ja.
1: Sí.
0: I els piques entre les germandats per quins temes venen?
1: Tema patronato.
0: Ah.
1: Patrona del pueblo, el poble y básicamente eso. Si la mía tens 1000 hermanos, la otra tiene 1600 tal, por decir.
0: Ya, ya,
1: la mía
0: ya,
1: es
0: ya.
1: Más por tal y porque es
0: sí, sí, sí, sí,
1: tema
0: sí.
1: Bandas musicales, ¿sabes?
0: Sí.
1: Si yo traigo tal, yo te supero por la otra es que es más cara y es mejor.
0: Ya, ya, ya. Pero cada germandad porta una patrona diferent o no? O no, són
1: sí.
0: De la mateixa verge?
1: No. Són dues.
0: Ah.
1: Ahí està el problema.
0: Yeah. Dues. I la patrona del poble només és una?
1: Exacte.
0: Ah. I quina verge és la patrona?
1: És que a dia d'avui sigue el tema. O sea,
0: ah,
1: a dia d'avui...
0: És renyit.
1: Claro, exacte. Porque una dice que tiene papeles que demuestran, la otra dice...
0: Que no, que és
1: igualmente
0: ella.
1: Igualmente lo mismo y...
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Y exactamente.
0: Ya.
1: No però, se sabe.
0: I per Setmana Santa surten les dues i a l'església hi són les dues o què?
1: No.
0: O cada una té una església?
1: No, és Setmana... Exacto, cada una està en una església diferent.
0: Sí.
1: I per Setmana Santa no processionen. O sea, la meva sale en octubre. Y la otra en juny, depende de calendari de Semana Santa.
0: La teva quina verge és? I la de la teva mare?
1: La meva és la Virgen del Rosario.
0: Ajá.
1: Y la otra de mi pare és Consolación.
0: Ya. Yeah.
1: Pero, o sea, piques brutales.
0: I el teu germà o germana va a favor del teu pare o de la teva mare?
1: La meva mare, està bé.
0: I el teu pare té les de perdre.
1: Mi pare té les de perdre, tot almenys. No té res de fer. Pobre home.
0: I aquí a Barcelona vas venir tu sol o veu venir tota la família?
1: Jo sol. Jo sol i la primera vez... Fue brutal.
0: Ja, quan vas venir per primera vegada?
1: En 2016.
0: Uh-huh.
1: En juny fue.
0: Sí.
1: Sí. A conocer a la meva parella.
0: Ah, que us vau conèixer via internet.
1: Exacte.
0: Ah, mira.
1: Exacte. Sí, havia sí, internet sí. I...
0: Vau començar a xatejar.
1: Sí, xatejar, videollamades, la xarxa social.
0: Sí.
1: I, clar, pues, ella era menor d'edat per aquell entonces, todavía.
0: Ja.
1: Yeah. I, mira, pues, parlem i decidim que vinirà jo.
0: Clar.
1: I, clar, d'un poble de 2.600 habitants a plantar en Barcelona ciutat.
0: Sí.
1: Y bajar de ave, como yo digo, y subir esas escalas y encontrarte lo que te encuentras en San Estació.
0: Sí. Hostios. Devies quedar parat, no?
1: Hostias.
0: ¿Es la primera vegada que sorties de Carrión?
1: A una ciudad tan gran, sí.
0: Devies haver anat a Sevilla.
1: Sí, Sevilla, sí, claro. Sevilla tengo 20 minutos. Mm-hmm. En coche 20 minutos y sí, bastante.
0: Mm-hmm.
1: A ver. Ahora conocí que molt més, porque la meva parella al set d'aquí de Barcelona ciutat, el poble se agobia molt.
0: Clar.
1: Entonces, pues vamos a Sevilla tal, no sé qué. De hecho tiene amistades allí en
0: clar,
1: Sevilla
0: clar.
1: Ciudad, conoce a Mix, incluso uno de Cataluña desde de Sant Feliu de Guíxols.
0: Ah, sí.
1: Està treballant allí. Sí, redes socials també. Anem al grup. I allà està. I vamos, parlem a menut, videollamades i tal. I mira, ella és més contenta que jo.
0: I pel que veig, us ha donat resultat això de les xarxes socials, no? Perquè a vegades, bueno, que hi ha molta gent que diu que hi ha persones que no diuen la veritat i que, o que és molt diferent això, parlar sense veure't que cara a cara, no? Però en el vostre cas, vull dir que ha reeixit la relació, no?
1: La nostra ha sido, como digo yo, así vulgarmente, una raya en el agua.
0: Pues que bé.
1: Porque es complicat. És molt complicat.
0: Sí, per això si a vegades hi ha coneixent-te de prop o és difícil, doncs per les xarxes socials és com una loteria, no?
1: Exacte. De hecho, yo vine...
0: Vaig venir, sí.
1: Vas venir i no tenia totes conmigo.
0: Clar, pensaves que...
1: Exacto, sí, saber, no? Jo parlar con ella, videollamada, no s'havíeu vist, tal, a través de la pantalla, però, clar, jo vinc a Barcelona i jo pensava, a veure, no té per què passar, sinó, però, i si vengo i no sé present, ¿sabes?
0: Sí, clar.
1: Que hi ha jo aquí en 3 dies...
0: Bueno, mira,
1: ¿sabes? Però mira, salió bé i aquí estem.
0: Veus que bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé.

0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Pues mira, bàsicament és mi artista favorit.
0: Sí, l'Alejandro Sanz.
1: El Alejandro Sanz. Sí. Molt, molt, molt.
0: T'agrada.
1: M'agrada molt. I de hecho fuimos a un concert.
0: Sí.
1: A Cornellà.
0: Uh-huh.
1: Mi primera vegada.
0: Sí.
1: Verlo en directe i fue tremendo.
0: Sí. Sí. Et va agradar molt.
1: És una de mis canciones favorites. I per això, bàsicament.
0: Ja, ja, ja, ja. Tu quan, a Carrión ja treballaves?
1: Sí, treballava a reparto de pan a domicili.
0: Sí.
1: Durante 4 anys. Uh-huh. I ja, pues, decidí venir acá.
0: Sí.
1: I ja, pues, mi suegra... la meva sogra treballa en la 11.
0: Sí.
1: Jo tenim la minusvalia reconocida.
0: Sí.
1: De Andalusia.
0: Clar.
1: Entonces, pues, decidió solicitar a mi, o sea, a ver si lo digo, mi incursión a la empresa.
0: Sí.
1: Y le dijeron que sí, que
0: sí.
1: Presentara los papeles y tal.
0: Uh-huh. I no et van tornar a valorar aquí, o sigui, la valoració que et van fer a Andalusia ja va servir.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Estoy pendent de passar per tribunal mèdic.
0: Sí.
1: Aquí en Catalunya.
0: Sí.
1: Però entre unes coses i altres, de moment no.
0: Ja. Yeah.
1: Però bé.
0: Quin grau de disminució et consideren que tens?
1: 36%.
0: Bueno.
1: Entonces,
0: per tema motriu.
1: Tema de físic.
0: Sí.
1: És físic, entonces, pues mira, Por eso.
0: I ho tens de naixement?
1: Sí, exacte. Mm. Paràlisis ahí. Me parece a doble, no sé qué, tal.
0: Ya. Yeah.
1: Cosa de estas.
0: Sí, rara. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: De naixement, sí, básicamente.
0: Ajá, ajá.
1: Sí.
0: I això t'ha afectat a tu a nivell, no sé, de sentir-te
1: molt.
0: A vegades maltractat?
1: Molt, molt,
0: o...
1: sí. Sí. De hecho, jo passi bullying en el col·le.
0: Clar,
1: sí.
0: És que els nens són molt cruels. Si no, i si els mestres no ho treballen, no?
1: No, zero.
0: No?
1: Oh. Res. Res de res.
0: Això
1: no.
0: Que sembla que en un poble que tothom es coneix hagi de ser més fàcil, no?
1: Da igual.
0: Mm-hmm. I que t'ho vas passar malament, doncs, en aquest
1: bastant.
0: Sentit.
1: Sí, sí. De hecho, si no es por la meva mare que fue a parlar con el director del cole, pues a saber, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Pero eso te hablo de 2 a 3 anys.
0: Clar.
1: 2 a 3 a 14 és l'edat peor.
0: Sí, i aquests temes tampoc no... Jo, bueno, vull pensar que ara s'aborden més, diguéssim, no? I que es tracta tothom d'una manera més
1: sí,
0: inclusiva
1: diferents.
0: I així.
1: Sí.
0: Però temps enrere era molt pitjor encara.
1: Molt, molt,
0: i
1: molt
0: què, mal. Què feien? Se te'n reien, diguéssim.
1: Sí, exactament.
0: Perquè
1: sí.
0: Anaves coix.
1: Sí, exacte. Sí, educació física, por decirte ahí.
0: Sí.
1: Si no podia fer una prova, clar, si el professor tal, jo no pot saltar això, el professor podia dir, venga, va, jo t'ajudo, tal. Entonces el professor ja m'ajudava un poquet.
0: Clar,
1: i ja
0: que menys.
1: Claro, luego, delante del professor no decían res.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Luego, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: I hasta que... I jo no parlava nada en la meva casa. Jo callava i...
0: I els professors tampoc no els hi deies?
1: Mm. No. No.
0: Per què? Perquè tenies por dels companys?
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, perquè si és un, pues, a un le plantes cara.
0: Clar.
1: Però si són 4 o 5, te rodean entre els 5 i
0: sí,
1: què
0: sí.
1: Fas?
0: Però un no és mai tan valent com per fer-ho sol.
1: No.
0: Que sempre busquen... còmplices, no? Per sentir-se recolzats.
1: Sempre la fent igual, sí.
0: Mm-hmm.
1: Hasta que un dia ja en l'institut, esto pasaron 2-3 anys, así, como te cuento.
0: Sí.
1: Y cambié de pueblo porque en el mismo pueblo no hay instituto.
0: Sí.
1: Entonces fuimos a un pueblo más grande.
0: Sí.
1: Al instituto. Y me espabilé.
0: Sí.
1: Sí.
0: Que plantabas cara.
1: Sí, tú. Exacta.
0: Ay, qué bien.
1: Exacta. Y una de las veces, pues, tal como te digo, le di con una silla a uno.
0: Ya, sí, sí, sí, sí.
1: Así,
0: sí.
1: Se acabó.
0: Sí, sí, sí. I davant del profe o no?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí. I tant.
0: I, sí, tant, sí. I tant. I què va dir? Et va donar la raó tu?
1: Sí, sí. A veure...
0: Home, sempre has de dir que no, que no, les coses no s'arreglen amb violència, no? Que s'ha d'arreglar parlant, però a vegades entens que algú ja en tingui prou.
1: Sí. Me posó un parte disciplinari.
0: Sí.
1: Òbviament, no queda clar, altra.
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: Però me pilló luego la sala de professors i me dijo que...
0: Que ben fet, no? Sí, sí, que li havies de parar els peus.
1: Exacte. Mm-hmm. I hasta hoy.
0: Veus que bé, tu també et devies quedar superdescansat, no?
1: Exacte, exacte. Home, ja veus que ningú t'ajuda.
0: Clar, clar,
1: entonces,
0: clar.
1: Entonces, o t'espaviles tu o...
0: O et vas enfonsant, clar.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte, no vas a vivir tota la vida igual.
0: Clar, clar, clar. I aquí a la 11 què fas? Vens de cara al públic?
1: De cara al públic, sí, cupons.
0: Sí.
1: I mira, molt bé.
0: Sí.
1: Muy a gust. És el treball de la meva vida, la veritat.
0: Sí?
1: Sí. Sí, sí.
0: I tens com clientela fixa?
1: Exacte, molt.
0: Mm. Això vol dir que la gent està viciada, no? Que hi ha gent que juga molt o què?
1: Esto comienza así, o sea, vienen y tal los primeros días y al final coges amistad.
0: Claro, claro.
1: Creas un vínculo y ya vienen a la visita diaria, como digo yo.
0: Claro, y feu patar la charrada.
1: Exacto, exacto. De hecho, yo digo, a veces hago de psicólogo.
0: Claro,
1: ¿sabes?
0: Claro.
1: Depende qué persona veus, viene con ganas de charlar y hablar y claro, ¿qué haces?
0: Parlar.
1: Tienes que parlar.
0: Clar, no. Perquè tu has de quedar bé amb la clientela.
1: Exacte,
0: no?
1: Si quieres que te que volva, pues tienes que parlar i agradar al personal.
0: Sí, sí, no, sí, tants. Sí. Vale. I has donat molts premis?
1: Entero, no? No. Però estoy ahí, ahí.
0: Ja, ja, ja.
1: Ahí estoy.
0: Deu satisfer, no? El fet de...
1: Exacte.
0: De portar alegria a algú.
1: Sí. Sí. El públic te lo ganas a base de parla.
0: De parlar.
1: De parla. Mm-hmm. Si no, si eres un poc serios i tal, la gent no vol.
0: Clar.
1: No vols anar, no vols tornar, saps?
0: I amb això us orienten des de la 11 de si heu de donar conversa o no i com heu de tractar la gent i això?
1: Sí i no.
0: Ja. Yeah.
1: Sí. Y no depende, porque tiene que salir de ti también. O sea,
0: claro.
1: Ellos te dan una especie de guía de cómo más o menos llevar el tema.
0: Sí.
1: Pero, ajá, como yo digo, no todo el mundo vale para
0: estar de cara al público.
1: Estar claro. De cara al público. O sea, el meu germà no podría estar de cara al público.
0: Ya.
1: Es imposible. Imposible. No, yo he hablado con él mil veces. No porque él tenga discapacidad ni nada, sino da igual, cualquier trabajo de cara al público no podría hacerlo, o sea, s'agobia. No.
0: El que vosaltres no heu de fer propaganda ni campanya, diguéssim, no, perquè la gent ja ve directament, no? I
1: la 11 tiene mucho terreno,
0: sí,
1: ganado.
0: Guanyat amb això, sí.
1: Con eso. Exacto. Uh-huh. Campañas publicitarias, cuando hay extras, el día del para, el día de la mara, bote alto de Eurojackpot, hay campañas televisivas y de radio, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Entonces sí, ahí ayudan.
0: Ya teniu feina feta.
1: Exacto. Uh-huh. Sí.
0: ¿Y quins projectes de futur tens tu?
1: Pues mira. No nos gustaría formar una familia.
0: Claro.
1: A la meva parella y a mí.
0: Sí.
1: Y en esa estén.
0: La
1: estabilidad, como digo yo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y mira,

0: Són les 4 de la tarda.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brillas. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta festa de la tardor.
7: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
1: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i malintros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart d'Ensaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
7: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
1: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart d'Ensaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, A Tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Hedbank, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Great Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctic.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Headbang. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Cat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Time.

mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mood Blood Bone és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es fan dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky. I és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben: el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Son Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visaggi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Climb.

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Where to Start, l'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Shawn Chambles i que es va publicar el 2024 al Canadà. Barris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke, dos discos en els quals estaven la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country. Un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

sentit aquesta música de clares influències del rock sureny per a Little Lie and the Blackberry Smoke, passarem a gospel, un gospel format en base al gospel tradicional però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCreary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010 amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCreary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCreary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltarem d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: El sistema públic de salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre. Amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç. Entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residu

música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts.

0: عليكم.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta festa de la tardor.
5: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses hi és benvingut.
1: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i malintros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbar Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
5: Des de l'Esbar convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles I les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'esbar, @esbar_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
1: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, l'esbar dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
2: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
3: Bona tarda.
2: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
3: Gràcies a, ràdio. Gràcies a vosaltres.
2: Comptem amb, amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa que ens aportarà sobretot molta, molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup Orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i, sobretot, quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
3: Sí, sí, sí.
2: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetem una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agrada anar amb bici?
3: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava el Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la Dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta Dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
2: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
3: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també per lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres, és a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars, m'entens?
2: Absolutament insuficient, no?
3: Exacte, és a dir, si sents a parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions, perquè ells tenen una economia menys, que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure, i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions, que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i es posen traves, i com que és un acord de molts països, per trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
2: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
3: Sí, jo crec, en aquest sentit crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica.
2: Una doble moral, podríem.
3: Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
2: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
3: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
2: Feia fred, sí.
3: Feia fred per Tots Sants. I hi ha una dita que diu, per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
2: Sí, m'entens? Sí, absolutament.
3: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Sí. Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Doncs jo, per exemple, recordo que als anys 90 recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, oli pericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
2: Per la temporada.
3: Doncs ara, molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que, si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys, aquests canvis no els ha vist, perquè...
2: No té referències.
3: No té referències anteriors. Però jo, recordant quan florien les plantes o quan arribaven les orenetes, i veus que això està canviant, i hi ha gent que ho registra. Hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia, i realment els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, i sense anar més lluny, el cabals dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys, o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
2: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius, sí, i tot, sí, això, sí. Teniu sistemes de mesura, no?
3: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya, que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
2: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera, i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant, del canvi climàtic?
3: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Doncs aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres ara estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? És a dir, en 40 anys augmentem un grau.
2: Superaccelerada.
3: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i... a més, causat per nosaltres. És a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no?, però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
2: O sigui, la diferència bàsicament està en l'acció de l'home, per dir-ho.
3: Exacte.
2: O de la humanitat.
3: I la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
3: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, o semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns, uh-huh. I es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això. Hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
2: En 300 anys, pràcticament.
3: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera. Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
2: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan havent-hi en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això es reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
3: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta que, bueno, un atleta, un corredor de muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. Jo també, és a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
2: Clar.
3: Llavors, hi ha gent més conscienciada als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
2: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa és a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
3: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
2: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
3: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que m'ha augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5, 1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
2: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per el que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
3: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, que aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir que moltes coses.
2: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podia provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
3: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys durant aquest segle, no? Que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insufrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podia significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100. I estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
2: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
3: Exacte,
2: o sigui,
3: exacte.
2: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
3: I aleshores hi canvies en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell de canvi del canvi en el clima local, diguéssim.
2: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres.
3: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
2: No és una suposició, sinó que està basat en fets que es poden mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica amb com podem evitar-ho, amb què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual, o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
3: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades, la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles, m'entens? És a dir,
2: a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
3: sí.
2: És una mica contradictori també a vegades, no?
3: A veure, viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
2: Sí, no.
3: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare, estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que o sigui, hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs, bueno, doncs menys emissions, a més el paisatge des del
2: has
3: tren.
2: Has gaudit del viatge.
3: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
2: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de la carretera i tot això.
3: Exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses. Llavors, evidentment, hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
0: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón, Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
2: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla però també molt objectiva de quin és els efectes del canvi climàtic tant a nivell global com molt a prop. I jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
3: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va parar al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Doncs això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, el nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
2: 7 metres?
3: 7 metres. I si es fogués l'Antàrtida ja serien 60 o més, val? Doncs què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden i a vegades també surten les notícies algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment la gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no? Clar. Llavors, jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
2: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
3: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Doncs què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és... Hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta, i al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo, perquè clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Llavors, són coses que s'han d'implementar, però clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és el riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una equació molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al delta de l'Ebre, no? Llavors, algú hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
2: Això és el que anava a dir, que escoltant-te realment te n'adones de que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot... Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta, que sí. Amb això que estem explicant,

0: I què ha pogut passar aquí?
1: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... no, la Carme Llaçat, no la Montse, la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial, val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. Llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables, perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu, i a més el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals. Val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani, les seves característiques, però ja et dic, aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Doncs jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions, i l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa a prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
2: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius: hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
1: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona

0: inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament, i és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
1: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
0: Exacte.
1: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
0: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aqüífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides. En comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
1: Té tot el sentit del món, Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
0: Era un acord molt ambiciós. És a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que, a nivell internacional, treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. ¿Vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. ¿Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga, i de moment els acords de París són, sobre el paper, són magnífics, però no s'estan implementant.
1: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
0: Exacte, exacte.
1: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
0: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat i té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceleren el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, se'ns escaparia de les mans. És a dir, llavors això ha passat, això va passar al límit entre el pèrmic i el triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil, perquè ja dic, el canvi climàtic s'està accelerant i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
1: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no?, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir amb aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
0: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar, no és una opinió un canvi climàtic, és una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, aquests diuen que sí, aquests diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja, la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli, val? Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners, però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Llavors, hi ha dos tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algú que ens passa moltes vegades, quan tenim algú terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser, i després hi ha un altre negacionisme que és més aviat de home, això és que, com Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes, i llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor, no?
1: Suposo que, tal com està avui en dia, el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, que hi ha una de les qüestions que s'explica, és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno, no? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge. Sempre intento arribar al final a parlar amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
0: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primer, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard, hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar. És a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho. És a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu, i que hi ha esperances. Justament, si aquest programa l'hem fet o si he volgut parlar d'aquest tema o hem volgut parlar d'aquest tema, és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic. És a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment, quan ens hi posem, tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar, i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidari àrea que és, doncs realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic. Clar.
1: Al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no? I el que volem veure. I bé, doncs hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment, t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer i confio que amb la voluntat que té el nostre programa us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avesats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
0: He gaudit molt i moltes gràcies.
1: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
0: Sí, sí,
1: que parlem,
0: sí.
1: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes, potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
0: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte 17 d'octubre a les 5 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la tardor.
3: La Festa de la tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses hi és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
3: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles, i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la festa de la tardor.

0: Valent.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 39 09 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança,

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Villas.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
1: Moltes gràcies.
0: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per
1: no,
0: uns
1: 78.
0: Temes... 78 per uns temes.
1: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
0: sí.
1: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
0: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
1: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
0: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
1: Bueno, la meva part de voluntariat, Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
0: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
1: no,
0: a la parròquia?
1: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills. És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes, és un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. I una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
0: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues, vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
1: Del Joan Torres.
0: Ai, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
1: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
0: L'estimada Elisabet Millà...
1: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
0: No és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela a Esplugues és agermanament solidari, a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és agermanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams i de la Índia ja no parles d'aquella manera. través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
0: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
1: Moltes.
0: Portes amb tu moltes coses.
1: La primera ensenyança d'agermanament solidari, teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar al seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No, no a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi reben prous diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la de l'Ajuntament i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar d'agermanament solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que becàvem uns estudis a Sant Joan de Déu. Tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
0: una de les estudiants.
1: Sí, que eren 2 anys d'estudi. Mm. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent, d'allà, traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
0: Diu, ¿tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
1: Per preguntar.
0: Em pots escoltar? Doncs sí.
1: Agafo el telèfon, truco la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
0: Perquè aprenem de tothom, sempre.
1: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora, jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
0: Només diem, millor dir hola i passi bé.
1: Adéu!
0: Perquè si em preguntes...
1: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Geni del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Geni, tothom coneix a la Geni, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Jenny va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de germanament solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del Tercer Món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del Tercer Món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
0: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
1: El que més m'agrada? Les persones.
0: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
1: Equip de persones, les persones, sí.
0: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
1: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret. Però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
0: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
1: Però mentrestant sí. També estava germanament solidari.
0: Sí, sí. Però ara actualment, ara
1: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la chica de los recados, i m'agrada. Jo a la feina soc la chica de los recados.
0: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
1: Sí, m'agrada la gent.
0: Ara dius, treballes amb un viver.
1: Sí, viver de plantes.
0: I estàs a la muntanya.
1: A Sant Just d'Esbert.
0: A Collserola.
1: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim 3, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
0: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
1: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
0: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
1: Més, no, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
0: sí,
1: Lluís.
0: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
1: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador...
0: És el lloc de pas i...
1: Allà està.
0: Allà està.
1: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula està... s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso en la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia... quan jo la vaig conèixer sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats i era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè com a professora d'esports aquí no hi era i ella se'n va a Madrid, però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons i és una persona, no és anònima a Esplugues, juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei i s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de la seva, se'ns l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres. La Neus, mestra de mestres, responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i ja l'estem pagant molt car.
0: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això... tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
1: No seria...
0: Ens trobem les persones
1: perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ara ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa i es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
0: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
1: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè hi havia un pòsit. no ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure en això ara i tornar a remuntar, però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol, es tanquen
2: l'espiral
1: a dintre, per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas, l'etapa caragol en grup, i això farà un canvi.
2: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets, i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
1: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
2: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40
1: i pico d'anys. Perquè ho hem fet malament.
2: Molt malament.
1: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
2: I això no és democràcia.
1: Això no és democràcia. Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
2: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
1: No, de tot.
2: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
1: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
2: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
1: És que encara no hem arribat al centre.
2: Encara no hem arribat.
1: No. Però encara estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però... a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar. Per què no he pujat i baixat a peu? Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal. Però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys. I les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem. Clar que no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser, però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser 5. Una vegada aquests 5, 6, 7, 8, a dintre, que tinguem clara una esperança... que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
2: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament en nosaltres.
1: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdó, gasto pel que tinc.
2: I no cal que em demanis que que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió.
1: Claro. Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen diners. Venen, compren diners i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
2: Lluïsa,
1: manem.
2: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses mm-hmm. i ja, malauradament no les tenim amb nosaltres, la Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. Mm. I ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
1: aquest rotllo.
2: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
1: Segur el mar, l'olor del mar.
2: Una planta que t'agradi molt, una flor.
1: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena. Les flors senzilles.

0: Les remeieres, que són aquells remeis, t'han vingut a buscar...
1: Si m'ho demanen, sí, perquè per nosaltres ho tenim al viver, eh? A veure, sí. I al voltant del viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure, una flor que em va fer descobrir a l'Iscle, a Pla de Llorenç, és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats... un balconet, un gerani i un perico.
0: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
1: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
0: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
1: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
0: Sí?
1: Sí, pel gust.
0: Un color?
1: Hauria de dir el blau perquè sempre porto més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants. Posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
0: El blau? Molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
1: Molt blava, Sí, el blau.
0: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
1: Tots, en podria fer molts. Sí.
0: I que siguis somiant, no cal que hi hagi
1: no, estat. No he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagant-nos nosaltres... Van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs... Si anem amb un viatge, serà sempre per anar a trobar un amic.
0: Sí que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
1: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
0: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
1: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
0: No aniríem.
1: El que hi hagi.
0: No aniríem.
1: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
0: llargues.
1: No? Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries, hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis, estaré bé.
0: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
1: Tot el que em fan m'agrada.
0: Tot t'agrada?
1: No, tot no m'agrada. Però tot el que em fan, sí.
0: El que et fan, sí.
1: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del Xinxan.
0: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
1: Però si me'l fas, me'l menjo.
0: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
1: És dura.
0: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
1: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
0: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
1: Per... No. No és un abans i després.
0: No ha significat res per la gent.
1: No.
0: Per algunes persones.
1: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
0: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills,
1: Amic de molta gent. Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Cau Fec.
0: El tramvia també.
1: Que l'hem perdut.
0: Sí,
1: i el tramvia també el van perdre.
0: Sí.
1: Però el Cau Fec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com en convocat.

0: booking. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Vam aprendre també molt, el Caufec, amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec, l'Adri també va ser una mica barri centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no, el Caufec va portar molta gent de molts llocs, i el tramvia també.
1: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
0: Va ser una gran
1: gent molt més jove que jo,
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no els, pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites... però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa i molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates, d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte,
0: això t'ho expliquen,
1: però ens la vam trobar.
0: Però aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles, i després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia, jo...
1: Jo crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava aquella turbina i aquella fresa, picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra. Bum! I tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet. Ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol no fa mal d'ulls i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, Però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no... L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem, doncs sí,
0: hem estat força estona. Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per
0: gràcies per pensar en mi.
1: Aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Festa de la tardor de l'Esbart Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbart Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
1: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbart fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbart, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi hauran les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbart Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
1: Des de l'Esbart convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17:30, les infantils 2 de 17:30 a 18:15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbart, @esbart_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbart Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.
2: El Club del Country. The teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i Vi, Remei Diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Hi ha països que ens sonen per diferents raons. L'Iran, en el nostre imaginari, és un país llunyà i que actualment ens sentim molt a parlar. Les raons d'això les passarem per alt. Cua de Cuc només parla de cinema. Altres temes els deixem de banda per centrar-nos en allò destacable cinematogràficament parlant. Segurament estareu pensant que el cinema que es fa a l'Iran té molt de dogmàtic i religiós, propagandístic, per dir-ho d'alguna manera. Els directors, com nosaltres, intenten extreure's i es centren en explicar-nos històries, podríem dir que universals. Alguns directors iranians, com Jafar Panahi, arrisquen i ens presenten obres fetes quasi bé a la clandestinitat, entre elles una de la qual no parlarem avui, anomenada Taxi Teheran. Sí que parlarem d'una altra de la qual és director. Taxi Teheran està rodada íntegrament sense permisos oficials per rodar al carrer. Recorre Teheran en un taxi agafant tot tipus de gent que explica les seves dificultats per viure en una societat molt marcada pels tabús i les prohibicions. D'altra banda, recolza la lluita de les dones per normalitzar les seves vides. Ja sabeu que ens podeu trobar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i tots els diumenges a partir de les 11 del matí. I també, si voleu, podeu escoltar tots els nostres programes a la nostra pàgina web esplugasfm.cat. Anomenem ara mateix les pel·lícules que conformen el programa d'avui: El Globus Blanc, de 1995, El Sabó de les Cireres, de 1997, i Una Separació, del 2011. Hem intentat fer una tria de produccions iranianes que puguin tenir un cert interès per nosaltres. Com hem comentat al començament, les històries són universals. Parlarem del recorregut d'una nena en una gran ciutat, de la recerca d'un home per trobar algú que l'ajudi en el seu suïcidi i el d'una separació que porta amagada una crua història.

Farem un ordre cronològic, com quasi bé sempre, per parlar d'un film que va ser el primer de l'aclamat director iranià Jafar Panahi, El Globus Blanc. Anem per la seva fitxa tècnica. El títol és El Globus Blanc, el nom el diré en internacional, que és en anglès, The White Balloon, i en castellà, El Globo Blanco. Naturalment, és d'Iran. El director, com hem comentat, és Jafar Panahi, és de l'any 1995 i té una durada de 85 minuts. Sí que us comentaré que habitualment, o bueno, quasi bé sempre, no anomeno que és el guionista, que és Abbas Kiarostami. Després us explicaré el per què. Les interpretacions ni les comento perquè, bueno, no sé si han tornat a actuar mai més o, bueno, no sé, no les comento. Ara us faré la sinopsi. El 21 de març, primer dia de la primavera, es celebra a l'Iran l'any nou. Rachie, una nena de 8 anys, somia aconseguir el tradicional peix daurat d'aquestes festes. Amb l'ajuda del seu germà Ali, convenç la seva mare que li doni diners per comprar-lo. Però el camí fins a la botiga on venen peixos daurats és molt llarg i és ple de perills. Rachie, sola i desemparada, viu tota una mena de peripècies abans d'aconseguir el que vol. Perd i recupera els diners. Els roben, li cau per una claveguera i arriba tard a la botiga. El film és com si veiéssim a través de Rachie, la nena de 8 anys protagonista del film. Un entorn hostil l'envolta, mentre ha de prendre decisions d'adulta en el sentit estricte del terme. Té la il·lusió de posseir l'anhelat peix daurat. Demana i demana a la seva mare que li compri. Com que ella té molta feina, li dona a la filla els diners, 500 rials, perquè vagi a comprar-lo. El camí fins a la botiga està ple d'entrebancs que ella intenta sortejar com pot. No oblidem que és una nena de 8 anys. Tot el seu voltant és com un parc d'atraccions, entre les quals uns encantadors de serps que fan la seva feina entabanant els clients. Un d'ells enganya a la nena i li pren els diners. Aquí ja veiem certa actitud diferent a la nostra, donat que la nena, somicant i plorant, aconsegueix que li tornin els diners. Amb l'ajuda del seu germà gran, Ali, que prou feina té a aconseguir un xampú d'ou pel seu pare que s'està banyant. Sorprèn una mica la manera de ser d'uns habitants de Teheran que estan a mig camí de la modernitat. Els diàlegs són simples i ens ajuden a seguir una història ben simple també, però plena d'atractiu i molt agradable de seguir. El bitllet cau a la fi a una claveguera. L'intent de recuperar-lo es torna una feina quasi bé impossible fins a l'aparició d'un noi que porta un globus blanc.

El film utilitza aquesta anècdota senzilla per mostrar el ritme real, les dificultats i els costums de la societat de l'època sense caure en discursos polítics directes. El guionista Kiarostami va escriure el guió després de que Panahi li expliqués una simple anècdota en persona. En lloc d'escriure'l immediatament, Kiarostami va gravar el relat en un gravador d'àudio per donar forma a una història de la nena i el peix daurat. Kiarostami, el mestre, va escriure el guió pel seu avantatjat alumne, Panahi. Jafar Panahi ha declarat que durant la realització del seu debut al llargmetratge volia demostrar-me a mi mateix que puc fer la feina, que puc acabar un llargmetratge amb èxit i treure una bona actuació dels meus actors. També va afirmar que, en un món on les pel·lícules es fan amb milions de dòlars, van fer una pel·lícula sobre una nena petita que vol comprar un peix per menys d'un dòlar. Això és el que estem tractant de mostrar. Panahi va trobar la protagonista, ara sí que l'anomeno, costarà una mica perquè el nom se les porta, eh? Aida Mohammadkhani, que interpreta a Ratchia. La va trobar a la primera escola que va visitar. Per trobar el seu germà, Ali, el director va haver de fer una prova de càmera a uns 2.600 nens abans d'escollir Monsen Kafili, que és l'actor que l'interpreta. Gairebé tot el repartiment secundari va ser interpretat per persones no professionals. Va trobar un venedor de peix real en un mercat de Rasht i va contractar un estudiant universitari per fer de jove soldat. Va ser la presentació oficial de l'Iran a la millor pel·lícula en llengua estrangera a la 68a entrega dels Premis de l'Acadèmia. No obstant això, el govern iranià va demanar a l'Acadèmia que retirés la pel·lícula després que les relacions de l'Iran amb els Estats Units es comencessin a deteriorar. L'Acadèmia es va negar a retirar la pel·lícula, ben fet, que no va ser nominada, i Jafar Panahi va ser prohibit pel govern iranià a viatjar al Festival de Cinema de Sundance o participar en entrevistes telefòniques amb reporters nord-americans per promocionar la pel·lícula. A l'Iran, les històries centrades en nens tenien més probabilitats d'evitar la censura i la controvèrsia política. Això va permetre a Panahi parlar de temes universals com el temps i la solidaritat. El desenvolupament de la trama transcorre gairebé en temps real. Una veu en off de la ràdio, mitjà que, del qual estem enamorats, marca de forma periòdica els minuts que falten per l'arribada de l'any nou persa. Anem a donar el guardó a Cua de Cuc. Cuca Fera. Premis. Càmera d'or al Festival de Cannes. Per què s'ha de veure? Per admirar un treball entre normal i clandestí d'un director aclamat fora de les fronteres del seu país. On es pot veure? Doncs a Movistar Plus. Ara enumerarem una frase de la nena, la Ratchi. Volia veure el que no era bo per mi, allò que mai em deixen veure.

Suposo que estareu flipant sentint a Louis Armstrong en la cançó St. James Infirmary en una pel·lícula iraniana. Bé, tot està connectat en aquest món. La globalització té aquestes coses. A veure, temes en el món del cinema hi ha infinitat. Un de ben curiós és quan una persona es vol suïcidar però per fer-ho necessita l'ajuda d'algú. Com no, al cinema trobem films d'aquesta temàtica com, per exemple, Kill Me Please, pel·lícula belga del 2010, on una clínica rep un subsidi del govern perquè el suïcidi no sigui una tragèdia, sinó un procediment mèdic assistit. Ens hem de situar per això. Estem a l'Iran dels ayatolàs. Tot està prohibit, del suïcidi ja ni parlar-ne. Estem parlant de El sabó de les cireres, en títol, en aquest cas en anglès, Taste of Cherry, i en castellà, El sabor de les cerezas. El país és Iran, evidentment. El director és el guionista de la pel·lícula anterior, Abbas Kiarostami. És de l'any 1997, té una durada de 98 minuts i el guió també és del propi director Abbas Kiarostami. Els intèrprets, res, només anomenaré el protagonista principal, que ocupa quasi un 90% de les imatges que surten en pantalla, que es diu Homayoun Ershadi. I ara es faré la sinopsi. Un home de mitjana edat decideix suïcidar-se. La seva única preocupació és trobar algú que l'ajudi i es comprometi a enterrar-lo. Aquesta situació permet conèixer una gran varietat de personatges. La podrien qualificar com un retrat de l'Iran de l'època. El senyor Badi, que així es diu l'individu, té la idea de suïcidar-se, però fer-ho tot sol li sembla supercomplicat, donat que vol ser enterrat. Li sembla correcte anar preguntant a la gent que si a canvi de diners li volen fer el favor d'assistir-lo en el seu desig. El nostre heroi recorre Teheran i les afores en el seu vehicle a la recerca d'algú que accedeixi a realitzar certa feina per ell a canvi d'una gran suma de diners. Durant les seves converses amb els possibles candidats, revela que el seu pla és suïcidar-se i que inclús ha acabat la seva pròpia tomba. Només necessita trobar un home disposat a tirar unes pales plenes de sorra o de terra sobre el seu cos sense vida. Es mostra tres casos en els quals les renúncies són molt fortes, degut principalment a que aquesta pràctica és l'oposada per quasi bé qualsevol religió. La primera persona a la que intenta convèncer és un soldat kurd, un jove recluta molt tímid i espantat que, després d'escoltar la fosca proposta, fuig terroritzat del vehicle. Els diners, que poden semblar un perfecte am, es tornen superflus i mancats d'atractiu per un jove que intenta guanyar-se la legalitat a l'entrar a formar part de l'exèrcit iranià sent ell kurd, un poble arxienemic i reprimit per un govern iranià que no vol ni sentir a parlar de l'autonomia. No sé de què en sona tot això. Segueix la seva recerca fins a trobar a un seminarista, estudiant de teologia afganès, que rebutja l'encàrrec, basant-se en les seves creences religioses, donat que el suïcidi i la cooperació en cometre'l van en contra de la llei islàmica. Una altra pista que desmunta l'idea és que els diners tot ho poden. Finalment es troba a un ancià taxidermista turc que treballa en un museu dissecant animals. És l'únic que accepta la feina per necessitat econòmica i per ajudar el seu fill malalt, però al mateix temps intenta convèncer Abadi de que no ho faci, explicant-li una anècdota personal sobre com una branca amb dolces cireres li va fer canviar d'opinió quan ell mateix va pensar en suïcidar-se. Mentre esperava per morir, una cirera va caure sobre ell. La va tastar. Després va menjar una altra i una altra. Va sentir el cant dels ocells i va sentir l'aire del matí. Aquella simple dolçor el va fer oblidar el seu propòsit i tornar a la vida, demostrant que les coses més petites poden vèncer la mort.

El director Abbas Kiarostami decideix deliberadament no revelar si el senyor Badí mor o sobreviu, substituint el desenllaç de la trama per una ruptura radical de la quarta paret que canvia completament el sentit de la pel·lícula. La quarta paret és un terme que descriu la paret invisible, imaginària, que és al capdavant de l'escenari d'una pel·lícula de cinema, a través de la qual l'audiència veu l'actuació dels personatges. En altres paraules, és el que separa la vida dels personatges de l'espectador. En definitiva, passa quan algun personatge pren consciència que ho és, deixant momentàniament de representar el seu paper. L'escena final es compon d'una fossa a negre absolut mentre Badí jeu a la fossa, seguit sobtadament per enregistraments casolans en vídeo digital que mostren el mateix Kiarostami, el director, el seu equip tècnic i soldats descansant durant el rodatge. El taxidermista va explicar a Badí que un petit detall de la natura, unes cireres, li va salvar la vida. En introduir el rodatge reial, Kiarostami suggereix que el cinema és la seva pròpia fruita salvadora. Crear art, filmar i explicar històries és el motor que dona sentit a la vida dels realitzadors i de l'espectador, rescatant-los del buit existencial. Segons la crítica, Kiarostami fa servir aquest recurs per recordar-te que tot el que has vist és un truc, una ficció. En destruir la il·lusió dramàtica, el director et prohibeix ser un espectador passiu que es limita a patir pel destí de Badí. T'obliga a sortir del tràngol, encendre els llums de la teva pròpia ment i decidir tu mateix quina postura prens davant la vida i la mort. Guardó de cua de cuc, cuca de llum, al màxim. Premis, Palma d'Or al Festival de Cannes. On es pot veure? A Amazon Prime Video. Anem a comentar el monòleg del taxidermista perquè és molt interessant. Diu: unes cireres delicioses. Em vaig menjar una. Estava suculenta. Després, una segona i una tercera. De sobte, vaig notar que el sol estava apareixent per sobre de la muntanya. De sobte, sento nens que es dirigeixen a l'escola. Em sentia feliç. Després, vaig recollir algunes cireres per portar a casa. La meva dona encara estava dormint. Quan es va despertar, també va menjar cireres. M'havia oblidat de suïcidar-me per tornar a casa amb cireres. Una cirera em va salvar la vida.

Les separacions sempre són doloroses, o no. De vegades són necessàries per dividir dos mons antagònics. Hi ha alguna diferència, a banda de les legals, entre les que pugui haver al món occidental i les produïdes a l'Iran? Alguna hi ha, és cert, però en essència tot és el mateix. Vist així, podríem imaginar una cita on la lluita de la parella és la trama principal de la història. Però no. Les diferents trames van guanyant terreny, quedant la de la separació com a important, però en un segon pla. Si en diguessin de qualificar-la d'alguna manera, la podria anomenar com a thriller domèstic o alguna cosa semblant. El que és cert és que el cinema iranià ens continua sorprenent. Us parlarem de Nader i Simin, una separació. En anglès, a separation, i en castellà, Nader i Simin, una separació. El seu director és Asghar Farhadi, és de l'any 2011 i té una durada de 135 minuts. Aquí ja passem la barrera de les dues hores. Fem-lo demà. L'únic que comentaré que entre les interpretacions trobem a Sarina Farhadi, una nena d'11 anys, que és la filla real del director. Ara us anem a fer la petita sinopsi. Nader i Simin són un matrimoni iranià amb una filla. Simin vol abandonar l'Iran buscant una vida millor, però Nader vol quedar-se per cuidar el seu pare, que té Alzheimer. Ella li demana el divorci i es muda a viure amb els pares. Nader no té més remei que contractar una dona que tingui cura del seu pare. Una negligència de l'assistenta provoca un conflicte de grans dimensions. Un dels aspectes a destacar d'aquest film és la teatralitat d'un guió d'alçada del qual és autor el mateix director. Ens va explicant com és de complicada la vida amb una persona amb Alzheimer, sense que això sigui la part principal del film. La contractació d'una dona per tenir cura del pare del protagonista que té aquesta malaltia esdevé tot un problema. Quan l'assistenta, que està embarassada i sempre va acompanyada de la seva filla petita, ha de canviar de roba al pare, però té un problema de que no sap si pot fer-ho a causa de la religió. Ha de fer una trucada per parlar amb l'imam i consultar-li si pot canviar de roba interior a l'avi. Com que està en estat, un dia ha d'anar al metge i ha de deixar sol l'avi lligat al llit. Aquell dia el protagonista arriba més d'hora de la feina trobant-se amb el panorama. S'enfada molt amb l'assistenta, el que provoca un incident al qual la dona perd el fill que esperava. A partir d'aquí s'inicia un procés en el qual les dues parts tiren pel dret. La solució, de vegades, no agafa el format que la llei demana. Interessant film que dona una visió molt particular de com es soluciona un problema que cada cop que es remena es complica més i més. El guió fa que anem saltant de sorpresa en sorpresa amb un subtil suspens. Evita, això sí, un melodrama que sempre està a punt d'aparèixer gràcies, sobretot, a unes sòbries interpretacions. El director i els actors / actrius van estar durant mesos assajant el film perquè després, a l'hora de rodar, els diàlegs fossin més naturals. Va comptar, també, amb l'actuació de la filla real del director que hem comentat abans, Sarina Farhadi, en una performance sumament creïble. Per altra banda, la radiografia social i moral de la societat iraniana queda reflectida de manera magistral. El director i guionista Asghar Farhadi va dissenyar el guió perquè ningú tingui la raó absoluta ni sigui completament culpable. Va buscar que el públic canviés d'opinió sobre els personatges a mesura que avançaven els minuts. Cosa que passa uns quants cops. Per això hem comentat el tema del thriller i del suspens.

Encara que la pel·lícula retrata en cruesa les limitacions del sistema judicial i les diferències de classes a l'Iran contemporani, va aconseguir passar els filtres de la censura locals al seu moment perquè es centrava en un drama íntim i humà, encara que el significat profund va calar internacionalment com una radiografia social. El final obert de Nader i Simin, una separació, és un dels tancaments més brillants i debatuts del cinema modern. A l'escena final veiem Nader i Simin esperant el passadís del tribunal mentre el jutge interroga la seva filla Termé. La interroga en privat perquè decideixi amb quin dels seus dos pares vol viure. La pel·lícula talla els crèdits sense que escoltem la seva resposta. El veritable significat d'aquest final no rau en qui guanya la custòdia, sinó en les capes temàtiques següents. Primera, el director Asghar Farhadi va dissenyar tota la pel·lícula com un judici moral. En amagar la decisió de Termé, la filla, Farhadi el trasllada la responsabilitat a tu. El final t'obliga a reflexionar. En qui creus tu que se n'anirà com es deia? Termé? En intentar respondre, t'adones de que no hi ha una resposta correcta, ja que tots dos pares estan profundament plens de virtuts, defectes, secrets i raons. Segona, Termé representa el futur de l'Iran i la innocència atrapada als conflictes dels adults i de la societat. A l'inici de la pel·lícula, ella és una nena madura, però que encara confia en la reconciliació dels pares. Al final, es veu obligada a madurar de cop i triar bàndol. No importa qui triï, la seva decisió trenca la seva vida de totes maneres. El silenci del final subratlla el pes traumàtic i injust que els adults han posat sobre les seves espatlles. Finalment, el passadís del tribunal amb Nader i Simin separats per un vidre és una metàfora visual de la fractura social a l'Iran. Una classe mitjana alta que busca la llibertat a l'estranger, Simin, i una classe mitjana baixa tradicionalista lligada als llaços familiars i al deure, Nader. Termé, la filla, atrapada al mig, simbolitza una nova generació que no sap cap a quin model de país dirigir-se. Guardó de cua de cuc, al màxim, cuca de llum. Premis. Guanyadora a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Per què s'ha de veure? Per assistir a una dissecció de la societat iraniana. On es pot veure? Doncs a Movistar Plus. Anem a fer un petit extracte del diàleg entre el matrimoni. Simin, que és la dona, s'adona ni tan sol que ets el seu fill? Nader, que és el pare, sé que és el meu pare. Esperem que hagueu gaudit d'un programa en el qual us hem mostrat el cinema iranià. No us quedeu a quadres, és un tipus de cinema que val la pena veure. Cua de Cuc us el recomana. Si no us ha agradat, ja ho sabeu, tota la culpa haurà estat nostra.

0: Doncs en aquests moments fem una petita incursió a QADQ, ja que tenim el nostre enviat especial al Festival de Sitges. Hola, Txema.
1: Hola, bon dia, què tal? Com estem?
0: Bé, com està anant aquesta edició, aquesta entrada? Quants anys fa que es fa el festival?
1: Mira, aquesta és l'edició número 59. Llavors, l'any que ve suposo que es prepararà alguna de grossa.
0: Molt bé.
1: Pels 60 anys. Alguna prepararan, no? Perquè aquestes sorpreses les que vulguis, no? I molt bé, l'edició, bueno, és com tots els anys, eh? Trobes una mica de tot. El nivell mitjà és saltet, però no hi ha una pel·li... Hi ha alguna pel·li, però molt poques que destaquin això excessivament, no?
0: Però això passa de tant en tant, que hi ha edicions que no destaca, excepcionalment cap pel·lícula.
1: No, per exemple, l'any passat va ser, o l'altre no me recordo ara, sí que van posar tres pel·lis que eren superpunteres, que era Terrifier 3, van posar La Substància, i alguna més que no me recordo, però eren tres super, no? I aquest any n'hi ha una que està molt bé, que va estar al Festival de Sant Sebastià, que és una coreana que es diu Hope. No ho dic en anglès perquè no és en anglès, és un poble d'allà de Corea que es diu Hope, que té un port i tal. I aquesta per mi, de moment, la de l'Esquivis, encara en queden dies, de moment és la que més m'ha agradat. No està a competició, però bueno, aquí vam saber el cinema que estigui a competició no t'és igual, no? Però molt bé, molt bona pel·lícula, molta acció, molt divertida, en fi, bé, bé, molt bé. I després de mitjanetes altes hi ha algunes que estan força bé. Per exemple, t'anomenaria, per exemple, River, que està molt bé. Després, a veure, Oceano Titánico, que és una de sirenes, i Nightborn, vull dir, ja les mitjanes són altes, però tampoc, és a dir, destacar de moment és aquesta que t'he comentat.
0: Quantes pel·lícules van a concurs i quantes no, en total?
1: Moltes, a concurs em sembla que són 35 o una cosa així, i en total hi ha 240.
0: Uau!
1: El que passa que, clar, són pel·lícules perquè hi ha una secció que es diu Brigadoon, que allà posen refregits, coses antigues, coses curioses, però ja són totes retrospectives, no? Després hi ha una saleta molt petita que es diu Escorxador, que allà també van ficant pel·lis ja d'un tamany més petit. El més important, el que és l'auditori, que és la sala per 1.000 i escaig persones, que allà foten les pepinos, les que són ja una mica bones, no? I després hi ha una sala annexa, que li diuen la sala de premsa, que no s'anomena així, però li diuen la sala de premsa, que és el Tramuntana, que és una sala més petita, la pantalla no és massa gran, t'has de posar molt a prop per veure una pel·li una mica bé, però també allà foten també una mica les repeticions de l'auditori i van fent coses d'aquestes, no? I és una sala destinada, entre cometes, a premsa, no?
0: Quantes pel·lícules has visionat ara?
1: De moment porto, em sembla que són 23. 23, però encara en queden dies, eh? En queda avui, demà... El dissabte sí que m'hi queda una mica capat, perquè fem un podcast en directe aquí a l'Espai King Kong, que participa la Sònia, aquella noia que vam fer el programa l'any passat, que aquest any no us ho perdeu perquè farem un altre, i
0: molt
1: comentarem
0: bé,
1: també el palmarès i tot això.
0: Perfecte.
1: Amb més detall. Doncs... una cosa, volia dir, és la primera vegada, mira que porto venint anys, però crec que és la primera vegada, no me'n recordo de cap altra, que han fet una pel·lícula íntegrament en català, que es diu Onça, que són uns nois que van a fer una excursió pel Pirineu.
0: Aquesta l'estan publicitant a TV3.
1: Pues, està molt bé, perquè sembla que participa TV3 com a productora,

0: Tindrem molt de material per fer programes a posteriori a Cua de Cub, o veus que el material és molt justet?
1: No, puc fer programes fins l'any que ve. Sí que vull dir que n'hi ha material, molt de material. Ja faré una mica de selecció, vale? Posaré pues, les que més m'agraden o les que més poden interessar, o inclús les que es poden estrenar, perquè si no les podeu veure, tampoc val la pena allargar-se molt, no?
0: Clar, Gemma, d'aquestes pel·lícules que has vist, totes són de concurs o n'has vist alguna que no anava a concurs?
1: No, hi ha diverses seccions. Hi ha, per exemple, la de secció oficial, després hi ha Sitges Collection, que aquests no participen en lloc, són com exhibicions de pel·lícules. Aquesta que t'he comentat que m'ha agradat tant és Sitges Collection. Després hi ha Panorama, que és una mica de refregit d'edicions anteriors, que agafen pel·lis que no es va poder posar l'any passat, les posen ara. Després hi ha la secció Òrbita, que allà ja posen una mica, no tant terror, són thrillers, pel·lícules policiaques i coses d'aquestes. Després hi ha Noves Visions, que van les coses més rares del món que puguis trobar, estan allà. ¿Vale? I que em deixo alguna secció, sí, l'Animat, que és animació tot, en fi, que hi ha diverses seccions, per això hi ha tantes pel·lícules, no? Perquè si no de secció oficial, no, hi ha 35, em sembla, són...
0: A part d'aquest comentari que ens has fet, la primera pel·lícula en català després de 59 edicions, hi ha alguna coseta més a destacar de l'organització que tu hagis vist?

0: el que diem ara els influencers, que de cinema no tenen massa idea, però bueno, la repercussió que tenen és important, que és potser el que li interessa al festival, no?
1: Clar, perquè aquest festival té una repercussió internacional i una difusió internacional bastant important.
0: Sí, però sempre tot el que sigui sumar s'hi va bé. No?
1: Clar, no és Hollywood, no és Festival de Cannes, ni de Berlín, ni de Venècia, però té la seva importància.
0: Jo crec que de fantàstic d'arreu del món deu ser dels importants, eh? Sí. De fantàstic i de terror, no? Els altres són ja generalistes. I clar, per exemple, a Venècia, tots aquests passen per davant, no? Però és un festival dins del fantàstic, jo crec que és dels punters, eh? Dels més importants del món.
1: Ens has comentat que dies previs a la inauguració del festival, doncs que ja hi ha coses que ja estan funcionant com un rellotge i d'altres que no tant. Però hem de dir que dos dies abans de la inauguració del festival va haver-hi una dana a sobre de Sitges, bueno, al litoral català, que vam veure imatges de Sitges que estava totalment inundada i que eren rius. Com et vas trobar Sitges quan vas arribar la setmana passada?
0: No es notava res, com si no hagués passat res. Aquests dies hem tingut sort perquè va ploure el primer dia, em sembla que va ser, i que vam arribar el dimecres o dijous de la setmana passada, però la resta de dies, bueno, ja ara per exemple està molt ennuvolat, però no plourà. Diu que avui és el rècord del festival de temperatura, que arribarem a 27, això és la previsió. Vull dir que per això no es podem queixar. Sí que anuncien el dissabte, i a partir de dissabte ja cada dia, pluges. O sigui que ens agafarà l'últim dia i ens salvarem una mica de la pluja.
1: D'altres anys...
0: Això...
1: Digues,
0: sí? No. Això sent optimistes, perquè això del temps canvia... Clar. D'un dia a l'altre, vull dir que en principi la cosa està així.
1: Sí, perquè de fet hi ha hagut anys que per aquesta temporada a Sitges encara et pots banyar. No sé si has vist alguna edició, recordes alguna edició d'altes temperatures que hi hagués molta gent banyant-se a la platja de Sitges.
0: Sí. Hi ha hagut edicions que, bueno, la platja estava plena. Semblava el mes d'agost o de juliol. Una passada, sí. I inclús aquí, des de l'auditori, que és l'hotel Melià, llavors hi ha com un caminet que vas, o pots mirar, el que és la platja nudista. I aquesta, ja n'hi havia edicions que estava plena, eh? No és que vagi cada dia a mirar, eh? Però algun dia que vaig anar, on estava, ja dic, semblava l'estiu. Sí.
1: Gemma, ja si et sembla per acabar,
0: sí?
1: Comentar, quan tindrem aquest especial Sitges a Cua de Cuc?
0: En principi, ara, quan a la tornada, la primera setmana no, perquè estaré preparant lo de l'imatge 74 i tal, però després, a la següent setmana, quedaré amb la Sònia, sí. I quedaré amb ella a veure aquell dia que li va bé, i ja haurem paït una mica tot el que hem vist al festi, el que no hem vist, mirarem a veure el palmarès si hem vist les pel·lis o no, perquè sempre se t'escapa alguna, no? Tu pots veure moltes, però sempre hi ha alguna que palmes, que no se't salta. I normalment és la guanyadora, eh? Sempre te deixa la guanyadora.
1: Doncs emplacem els nostres oients de Cua de Cuc i d'Esplugues FM, si va tot bé, el dimecres 28 a les 10 de la nit que tindrem aquest especial Festival de Sitges de Terror.
0: Perfecte, serà sí? Un plaer poder-vos explicar més profunditat de què ha anat la cosa, perquè ja dic, no ens rendim encara, que queden 4 dies, comptant el d'avui, vull dir que esperem una miqueta, a veure, per cantar victòria o no.
1: Molt bé. Doncs
0: molt bé.
1: Ens escoltem a la tornada.
0: Molt bé. Abraçades a tots.
2: Abans d'acabar, fer una recomanació. Ara que ha tornat a engegar Imatge 74 amb la projecció de la pel·lícula Otra Ronda el passat 11 d'abril i Notes de Voz l'11 de juliol, fer-nos ressò d'una propera sessió que tindrà lloc el dia 24 d'octubre al Centre Cultural L'Avenç a les 19 hores i una altra posterior el 14 de novembre al mateix lloc i a la mateixa hora. I ho farem amb la projecció d'un capítol o un parell de capítols del documental Crònica d'una mirada, dirigit i realitzat pel nostre benvolgut Manuel Barrios, que ens farà una presentació i ens convidarà a participar en un col·loqui en acabar. Hem de dir que per problemes, diguéssim, de difusió, l'hem canviat el nom al programa i es dirà Cinema Independent i Transició. Res més per avui. Han fet possible aquest programa Isabel Almató als controls, i qui us parla, Txema Luz.

Bona tarda. Doncs sí, versió 30.16. El programa d'avui dedicat al James Brown i al seu It's a Man's... Man's World. En James Brown, o el James Joseph Brown, va néixer a Barwell, Carolina del Sud, el 3 de maig del 1933. Ens va deixar el 16 de desembre del 2006, als 73 anys, després d'una dilatadíssima carrera musical, d'on també té alguns episodis una mica foscos referents a problemes amb la família, dones i demés, pel qual se l'acusa de no ser molt amigable amb les seves parelles, diguéssim. A més, també hi ha molta història, però sí que és veritat que té una dilatada carrera musical amb la qual se'l considera el rei del soul, i va participar i va ser influència de molts i molts artistes, i se'l pot considerar inclús el creador del... el pare del funk, no? Diguéssim. Si us sembla, parlarem després una mica més del James Brown, que ja tots coneixem, i parlaré ara de la primera versió d'avui, que és una versió d'un cantant guineà. Aquest cantant guineà es diu Sekouba Bambino, o de nom d'escena es diu Sekouba Diabaté, o Sekou Diabaté, que és el mateix. Va néixer 1964 a Quintinya, Guinea, i té una versió molt guapa d'aquest It's a Man's World. Després us parlo una mica del Sekouba, que té diversos discs d'estudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discs d'estudi, i que és un nen prodigi que va començar la seva carrera aproximadament des de ben petit, però que als 14 anys ja, als 16 anys, perdoneu, ja formava part d'una de les bandes de jazz més importants del seu país. Us deixo amb el Sekouba, va.

Doncs la versió del Secu Diabaté, d'aquest It's a Man's Man's World, em sembla excepcional, evidentment, perquè l'hem escollit per vosaltres en aquest versió 30.16. Què us puc dir del Secu Diabaté, que als 16 anys va tenir una audició on el Secu Touré, que era el president en el seu moment, aquest moment, el president de Guinea, entenc, el va escoltar i, bueno, diguéssim, no el va padrinar, però vull dir, li va recomanar diverses bandes amb grups locals amb els que podia tocar, i finalment va aconseguir formar part del d'Imbella Jazz, que és un dels millors grups de jazz de Guinea. Després, el 2019, el Diabaté va continuar amb la seva carrera El 1983, amb 19 anys, va continuar amb els Bembeya Jazz i va iniciar-se amb un tour europeu durant l'any 85, durant tot l'any 85, fins que finalment als 90, diguéssim, va decidir fer la seva carrera en solitari. Des d'aleshores, el 90 té un disc que es diu Sama, el 92 té un disc que es diu Destiny, el 94 un que es diu Sly National, el 97 un que es diu Casa, el 2002 Sinican, el 2006 un altre que es diu Ambience Ballon, el 2011 Maguiné, el 2012 Innovation. Aquesta és la carrera del Secu Diabaté, que es va iniciar el 1964 a Guinea després del seu naixement. Ja us dic, des dels 16 anys fins al dia d'avui, aquest africà no ha parat d'oferir concerts i música arreu. Seguim al versió 30.16. És el torn d'una actriu americana que es diu Journe Smollett-Bell, i és, dic actriu i no cantant, perquè no tinc info de la seva carrera musical. Diu que ha fet una infinitat de propostes, bueno, de pel·lícules, diguéssim, des del 96 fins al 2020 en té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no sé en quins rols, en alguns, bueno, diferents personatges interpretats, no estic segur si en algun és protagonista o no, ja que no ho veig així així per sobre, ho hauria de llegir amb deteniment, però a mi el que m'interessa és que escolteu aquesta excepcional versió, que és espectacular, us la recomano, de la Journe Smollett-Bell, juntament amb els Black Canary, que està inclosa amb un àlbum que es diu Bird of Prey The Album. Us deixo amb aquesta versió, que té de tot, des de clàssica, electrònica, jazz i et diria que reggae en alguns trossos. Vinga, us deixo amb aquesta versió. Fins ara!

Black Canary, juntament amb la extra increïble o delicada veu de la Jurnet Smollett Bell. A mi m'ha encantat aquesta versió, inclosa al Birth of Prey, un àlbum. Ja us dic que d'aquesta noia i d'aquests Black Canary no he trobat molta més info. Així és que, bueno, m'ha semblat interessant la versió i l'hem escoltat i crec que la hem gaudit tots. Seguim endavant al versió 30.16, programa dedicat al James Brown i al seu It's a Men's World. I és el torn d'escoltar una mica de blues. Escoltarem el blues del Dave Menichetti, aquest guitarrista del hard rock, heavy metal, glam metal i del blues, que va néixer el 12 de desembre de 1953 a Oakland, Califòrnia, i que a l'actualitat continua en actiu, evidentment, i és un home que se'l coneix bàsicament i principalment per les seves actuacions en directe, no pas perquè tingui una carrera, una llarga carrera des d'estudi, no menys carrera, la que té de veritat, perquè des del 69 fins ara no ha parat de tocar a tot arreu, no només als Estats Units, Europa, Alemanya, etc. Us deixo amb aquesta versió blues que està inclosa al seu àlbum que es diu On the Blue Side, perdoneu, del Men's Wall, del James Brown, Dave Menichetti.

Senyores, senyors, molt bona nit i la nostra més cordial benvinguda al món del jazz. Serà segur un plaer compartir amb vosaltres la propera hora, recuperant i repassant cronològicament un d'aquells estàndards que tant han contribuït a la difusió i acceptació de la nostra música fins a convertir-la en un estil universal. Doncs bé, avui m'he decidit per un d'aquells temes inevitables i d'obligat compliment, tant pels músics com pels afeccionats. Us diré que és una melodia que a mi particularment m'agrada molt. I quan dic molt, vull dir això, molt. M'agrada la melodia base i m'agrada fins i tot el seu títol d'una forma especial. És aquest famós All the Things You Are, totes les coses que tu ets, que em sembla a mi, si més no, un títol meravellós i que parla molt i bé de la persona a la que va dedicat el tema. All the Things You Are és una cançó escrita l'any 1939 per Jerome Kern, un dels compositors més fèrtils i inspirats del passat segle, a la que Oscar Hammerstein II va posar la lletra. El tema es va escriure per incloure'l en una comèdia musical titulada Very Bad for May. És una cançó que ràpidament, doncs, per la seva qualitat, va cridar l'atenció. I la prova la tenim que en el mateix any 1939, any de la seva estrena, artistes dels prestigi de l'orquestra de Tommy Dorsey, amb el vocalista Jack Leonard, o la de Artie Shaw, amb la veu de Helen Forrest, ja la van enregistrar. Però nosaltres, la primera versió que hem recuperat és la que el gran saxofonista Sud Sims va enregistrar l'any 1958.

Doncs bé, hem iniciat aquesta selecció musical amb el gran Sud Sims en una gira per Alemanya i que va oferir un concert a la ciutat de Baden-Baden en el que va estar acompanyat de músics locals. Aquest concert concretament es va celebrar el 23 de juny de l'any 1958. Es va enregistrar i posteriorment es va editar en format LP amb el títol de Lost Tapes. Sud Sims, el saxo tenor, Hans Hammerschmidt al piano, Peter Trunk al contrabaix, Kenny Clarke a la bateria, Helmut Brandt al saxo baríton, Hans Koller al saxo alt i tenor, Willie Dennis al trombó i Adi Forenstein i Gerd Hartmann a la flauta i saxo alt han estat els protagonistes. Bé, i d'un gran del saxo tenor, altres dos potser encara diria que més grans. Ens traslladem a New York i concretament als estudis Victor, on Sonny Rollins i Coleman Hopkins, o Coleman Hopkins i Sonny Rollins, que tant se val a l'ordre, enregistren un altre d'aquests discos mítics. Entre el 15 de, fins al 18 de juliol de l'any 1963 enregistren un disc que es publicaria amb l'inequívoc títol de Sonny Meets Hap. En ell, evidentment, figurava aquesta versió.

Doncs bé, tal com dèiem a la presentació, dos dels saxofonistes imprescindibles a la història del jazz, Sonny Rollins i Colin Hopkins, plegats i compartint solisme i compartint tema. Van estar acompanyats del pianista Paul Bley, el contrabaixista Bob Crunchwap i el bateria Roy McCurdy. Com heu escoltat, doncs, una versió molt lliure d'aquest famós tema. I continuem, i ho farem amb un altre saxofonista, decisiu, però en aquest cas bàsicament saxofonista contralt. Parlo del senyor Sonny Stitt, músic nascut a Boston, a l'estat de Massachusetts, el 2 de febrer de l'any 1924 i que ens va deixar el 22 de juliol de l'any 1982 a Washington, D.C., d'un càncer de fetge. Va ser un dels principals seguidors de Charlie Parker, cosa que li va representar uns certs retrets per part de la crítica que l'acusava de ser un clon del gran mestre. Amb el pas del temps, i sobretot a partir de que el saxotenor es convertís en un instrument tan primordial com el saxo alt, va anar adquirint una individualitat pròpia. Doncs bé, ara anem a escoltar-lo amb la seva lectura d'aquest All the Thing You Are.

Doncs bé, una versió molt més ortodoxa d'aquest tema. Senyor Sonny Stitt, des d'un disc titulat The Sham, enregistrat el 18 d'abril de l'any 1973 a l'estudi B de la RCA i editat pel segell Muse l'any 1974. Els protagonistes han estat Sonny Stitt, el saxo tenor o alt, en funció del tema, Joey Newman a la trompeta, Dick Jordan al piano, Sam Jones al contrabaix i Roy Brooks a la bateria. I tot seguit farem un salt important i ens traslladarem fins l'any 1983 per retrobar-nos amb el pianista Keith Jarrett al capdavant del seu trio. Escoltem la versió d'aquest All the Thing You Are.

Doncs magnífica interpretació d'aquest mestre del piano nascut a Allentown, a l'estat de Pennsilvània, el 8 de maig de l'any 1945. Malauradament, aquest 2020 ens ha dut la mala notícia, explicada per ell mateix, que a finals de febrer del 2018 i en el mes de maig d'aquest mateix any va patir dos episodis de vessaments cerebrals que va superar, però amb la tràgica conseqüència que gairebé, amb total seguretat, no tornarà a tocar el piano en públic. Però, com sempre, i en aquests casos, ens quedarà la seva ingent i espectacular obra. I d'aquesta forma, i d'aquesta forma part, la seva versió d'aquest All the Things You Are, que avui és el fil conductor del nostre programa, que acabem d'escoltar, amb Keith Jarrett i el piano, evidentment, Gary Peacock al contrabaix i Jack DeJohnette a la bateria. El tema l'hem recuperat d'un disc titulat Standards Volum 1. Doncs bé, i el nostre següent convidat, o millor dit, convidats, són Bill Frisell, Charlie Haden i Paul Motian, en guitarra, contrabaix i bateria, respectivament, i el senyor Joe Lovano, al saxo tenor. Ells també ens van deixar la seva personal lectura del nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, d'un disc titulat En Broadway, volum 2, editat l'any 1989 pel segell i alemany JMT, aquesta encomiable versió que ha tingut com a solistes destacats la guitarra de Bill Frisell i el contrabaix de Charlie Haden, sense desmereixen i molt menys doncs, el bateria Paul Motian. Abans parlàvem de Joel Obano i evidentment no l'heu escoltat perquè concretament en aquest tema doncs no hi participa. En altres del mateix disc, evidentment que sí. Per cert, pels més afeccionats, apuntar que On Broadway és una sèrie de 5 discos amb el mateix títol. Com hem dit, el tema aquest, All the Things You Are, està inclòs en el volum 2. I com sigui que les versions que hem recopilat tenen una durada considerable, és possible que aquesta pròxima versió sigui la darrera del programa. Així que anem a gaudir-la amb tota l'atenció i, sobretot, amb tota la intensitat. Ens traslladarem fins l'any 1992, quan els germans Petrucciani, Michael, el pianista, i Tony, el guitarrista, ofereixen un concert en la Maison de la Danse, a la ciutat francesa de Lió. El concert s'enregistra i es publica l'any 2001 amb el títol de Conversation. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs en viu el senyor Michel i Tony Petrucciani, els dos germans piano i guitarra, respectivament. Doncs bé, el nostre tècnic de so, el nostre tècnic de capçalera, el senyor Israel Gordon, ens diu que sí, que hi cap un altre tema. Què més podem demanar? Bueno, sí, podem demanar que posem això, un altre tema. Aquest segur que no el podrem escoltar sencer, però malgrat tot hem d'aprofitar el temps. Així que anem a escoltar el senyor Phil Woods al front d'un quintet amb la seva versió, una versió que van enregistrar l'any 2002.

Doncs bé, ens acomiadem ara sí definitivament amb aquesta versió del quintet alliderat per senyor Phil Woods. Bé, el poc temps que ens queda el volem aprofitar, en primer lloc, per agrair-vos la vostra fidelitat i, en segon, convidar-te per la propera edició del programa. Com saps, serà la propera setmana, mateix dia i mateixa hora. I, sobretot, a banda, recordar-te que aquest programa també el pots escoltar connectant-te a la plataforma de iVoox amb el nom de, evidentment, Jazz Setmanal. Doncs bé, ens veiem la propera setmana, o ens sentim la propera setmana. Fins llavors, com sempre, m'acomiado amb aquest habitual. A reveure, amics.

0: són les 12.
1: Aquest diumenge, 18 d'octubre, el Centre Excursionista de l'Espluga Viva ens ofereix una excursió al Santuari de Cabrera des de Can Toni Gros. La sortida es realitzarà el mateix 18 d'octubre a les 7 del matí a la plaça Santa Magdalena davant de l'Ajuntament. Si encara no t'has inscrit, les inscripcions estan obertes. Podeu trobar informació a l'Espluga Viva, que està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, trucant al telèfon 93 473 3909 o bé consultant la seva web, que és centreexcursionistaesplugues.cat. L'itinerari és d'uns 10 quilòmetres aproximadament i el desnivell és de 450 metres en positiu. Tota la informació amb els preus per les persones que hi participin, que també inclou l'assegurança, que és totalment obligatòria, us la donaran a Secretaria de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues de Llobregat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar.

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo hi he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta amb un barri, i a darrere ja és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que molta gent passejant. El fet de ser de peatonal ha fet molt de gust de passejar i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres... Uh-huh. I a part dels senyors de la casa, del conde, que també era de la meva edat. I després, a baix, hi havia gent a Can Pi, i després, sobretot, hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir.
1: Com el Josep Florença, la Teresa Camps, la Maria Teresa Carbonell, els de la Rosita Casellas, del Calvialet, i les seves germanes, també. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però de seguida, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, el Rebrel, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin i acabessin al casal Robert Orilles, que és la seu del grup d'estudis d'Esplugues. Llavors, clar, havíem de tornar en allà. I llavors, clar, si sorties, per exemple, fas el primer itinerari i acabes, diguéssim, a Can Clota, o acabes al carrer de Mestre Joan Corrales, puges amunt i després per tornar baix no tens altres coses per poder veure que siguin tan interessants. Per això vaig voler continuar i acabar una ruta més llarga, potser.
0: També segueix l'article dient que trobarem rellotges de sol i esgrafiats a la façana, a tot aquest recorregut que hi ha. Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que hi ha la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura,
0: sí,
1: que hi ha un rellotge de sol i precisament sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacarien del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal Faura, però de fet allà és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on hi havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots.
0: Val.
1: De tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: I sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els parcs i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui, també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Brilles, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, eh? I que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant,
0: sí,
1: és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: són, sí, el que passa
0: específic,
1: que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No, no hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. Què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguint tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert i el vaig descobrir per casualitat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar als Laboratoris Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí vaig esbrinar després que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri industrial.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap. Ningú sabia que era. Vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris del Bat.
0: T'ha portat aquest llibre a descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquesta no la sabia, aquesta sí, la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el Sindicat de Pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'Associació de Veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment pues, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el Sindicat de Pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i he parlat abans dels meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos, eren pagesos. I el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall. Hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del Sindicat de Pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és el que dic de les sedes.
0: Ah,
1: la fàbrica de les sedes.
0: Val,
1: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles i passem per davant del jutjat i anem a parar al parc gran que hi ha de la Fontsanta, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: Sí.
1: És
0: és aquesta zona d'aquí baix de Fontsanta, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí. Molt bé.
1: També era interessant saber on estava el punt aquest del límit i tot això d'aquí, aquest punt d'aquí.
0: Ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. Aquest, és que cada itinerari començo amb el Robert Brilles amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles i l'Ajuntament i la família que hi vivia. Que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre, de fet, va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem. No ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Per sempre davant moltes vegades i no sabem que allà ja, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al Pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera. Mira, el rellotge és una lluita que tinc i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè
1: sí,
0: és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, sí, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del Pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat,
1: sí, bueno,
0: a fer-ho tot.
1: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies que estaven confinats. Uh-huh. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. Després aquests itineraris, lògicament, els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs hem acabat ja l'itinerari, aquest segon?
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint tornant a Robert Orilla, sí, ja està. Tornem.
0: Va, i el tercer itinerari seria
1: el centre, la Maiola. El més alt,
0: sí,
1: que surt de Robert Orilla, lògicament, pugem per el carrer del Nord, la Maiola,
0: sí,
1: i anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt, uh-huh, que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, en l'Embordes,
0: uh-huh,
1: i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és de gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo perquè del nord pugem amunt, uh-huh, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar a la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poca cosa més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? Uh-huh. El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval de Sant Mateu, però després ja també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, on té darrere, sota el Col·legi d'Alemany, hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del Terme, encara que el Terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí,
0: però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una magia molt important, com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. El centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les masies del centre, Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són de típiques... Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va donar, obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans la església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia, i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari.
1: D'aquest itinerari
0: que estem fent?
1: És més muntanyenc, diguéssim. Sí. Arriba un punt en què el camí és encimentat, el camí asfaltat s'acaba, i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la veiem.
0: La veiem.
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
1: Sí.
0: Allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte.
1: Mallola.
0: Allà anàvem a berenar, i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia també el Pou de Vernís, hi havia tota aquella zona.
0: Exacte.
1: D'allà.
0: Sí,
1: aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es plugues en tenim dos.
1: Sí, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més...
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic a darrere Can Cortada, ja veiem Can Pi, es veu l'església, es veu que un afegit que és la Capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Can Pi perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la Capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem. Tocava
1: l'harmònio.
0: La recordem, sí. I ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després, quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar, o va agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat, ja baixem ja cap al carrer Cal Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de palosantos. que el meu pare acollia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa partir la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenat també, com ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, però esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi ha dues façanes. La que es veu a l'entrada per ara pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Baró de Maldà, directament al primer pins, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: No es veu perquè hi ha un mur i unes portes altes. I, sí. Sí.
0: Molt bé, Miquel. Donem pas al segon itinerari.
1: L'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles, amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir amb una miqueta principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres.
0: Uh-huh.
1: Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes, i inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, doncs, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que diversa gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri.
0: Sí.
1: De Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: Uh-huh. I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'Hotel dels Insectes.
1: Sí, això va ser...

0: És una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. Fet aquest estil. Antiu Hotel dels Insectes està marcat d'aquesta manera.
1: Molt bé.
0: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
1: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
0: Sí, un full en blanc ratllat
1: perquè
0: la gent
1: pugui
0: escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una casa de Cal Estavet que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'Eglésia, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I llavors hi va haver una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolà de Montserrat, i que va dirigir molt bé, molts anys, l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
1: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, els Josep.
0: Particularment sí. Oficialment no ho he comentat a ningú, però particularment jo sí estic treballant-hi.
1: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
0: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquells 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en proposar fer editar aquest llibre i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. Sí, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
1: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
0: Celebro que agradi a la gent. El que sí m'agradaria deixar constància també de coses i noms que a vegades no tenim, no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Màrtir i he sentit de dir l'emissora, i no és l'emissora, és Sant Pere Màrtir. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Can Vidalet.
1: Sí,
0: ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Ja. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà, on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
1: Bueno, si ens poséssim a parlar d'això, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
0: Sí, queda el mateix que Can Cadena, que l'Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
1: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bos a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant de... Bueno,

0: d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els
1: crec
0: espluïns.
1: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, sí, donar-nos a conèixer properament i agrair la vostra col·laboració.
0: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat. Molt ens bé. Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Festival Arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Festa de la tardor de l'Esbar Vila d'Esplugues. Aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar d'Esplugues ens ofereix una tarda plena d'activitats per als més petits i per a tota la família. La Marina, que és dansaire i membre de l'Esbar Vila d'Esplugues, ens explica en què consisteix aquesta Festa de la Tardor.
6: La Festa de la Tardor és un acte que recuperem aquest any i que formava part del calendari anual de l'Esbar fins fa uns quants anys. És una tarda plena d'activitats infantils que giren al voltant de la temàtica de la tardor. A més, és un dels moments de protagonisme de les seccions més petites de l'Esbar, ja que a banda de gaudir de les activitats que organitzem, fan una petita mostra de danses. Va adreçat a les famílies, però tothom qui vulgui gaudir d'una xocolata calenta i d'una mostra de danses i és benvingut.
0: Així que ja ho heu sentit, des de xocolata calenta i melindros, activitats infantils, mostra de danses, pintacares, totes aquestes activitats començaran a les 5 de la tarda i ens les oferiran fins 7:45 del vespre. A 7:45 hi haurà les actuacions del grup infantil i del grup de mitjanes. I per acabar d'una manera molt divertida aquesta tarda, a 7:45 de la tarda hi haurà un bingo musical per a tota la família. I ara li preguntem a la Marina quines persones poden participar d'aquesta entitat, de l'Esbar Dansaire, quins són els dies que feu els vostres assajos.
6: Des de l'Esbar convidem a participar a la nostra entitat tothom qui tingui ganes de ballar i de formar part de la cultura popular d'Esplugues. Pel que fa als assajos, assagem sempre al Casal de Cultura Robert Brilles i les infantils 1 assagen els dijous de 17 a 17.30, les infantils 2 de 17.30 a 18.15, les mitjanes de 18 a 19 hores i el cos de dansa assaja els dimarts de 19 a 21 hores. Si algú està interessat en inscriure-s'hi, pot consultar tota la informació a l'Instagram de l'Esbar, @esbar_viladesplugues, i allà podrà accedir al formulari d'inscripció. Adeu!
0: Moltes gràcies, Marina. Així que, si voleu passar una tarda divertida en família, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura Robert Brilles, l'Esbar Dansaire d'Esplugues ens ofereix aquesta festa infantil i per a les famílies, la Festa de la Tardor.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.